0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid. Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
7: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
8: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
9: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
1: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
10: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
1: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
0: 3Cat Info.
1: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Neubo.
0: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
1: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, per dos confien del govern, Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
11: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
12: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
1: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
13: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
1: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
0: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
14: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
15: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
14: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
1: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fonts de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona al fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
16: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. 1 milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura se suma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca.
17: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
18: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
17: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
18: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
17: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
19: El temps. Dani Ramírez.
20: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia. De nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al prelitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
19: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
3: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercat caro o un supermercado barato.
1: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès es situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
3: Esto es una subida quizá menos acusada de que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo, obviamente, en el mismo porcentaje.
1: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
21: El sistema de cálculo de l'ATUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gasto estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
1: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclourà ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
22: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
23: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país si no ingressa l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
14: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
19: Esports. Amb en Biel Cadilla.
2: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
4: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues, bueno, ens fa pues, aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, pues, amb més ànim.
2: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltran, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
19: 3CAT Info.
2: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
5: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
2: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues, amb molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
2: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, el Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3 i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F la tancarà l'Espanyol diumenge visitant el camp del Depor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
7: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit del Palau, així que anirem a per la victòria.

0: Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu. El govern espanyol negocia contra rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. I anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports, què destaques, Biel Cadilla?
2: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vick, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
1: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestion volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compra-venda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total, s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van

0: tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Niubó.
1: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
2: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
3: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
4: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
1: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
5: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
6: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
5: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
7: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar en la mandíbula trencada. Tota esta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fonts de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
8: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i ha sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
9: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
10: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
8: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
0: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans de matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys i ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures en energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El Papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
11: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, hi ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el Papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
12: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
11: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
13: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
11: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
0: El temps. Dani Ramírez.
14: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
0: 3CAT Info. Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga, al Vendrell, han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Roibó.
15: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
16: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent, que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
15: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i, en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
16: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
15: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
0: L'òpera Aida de Verdi, amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
17: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíope a la cort egípcia i, radamés, és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra. i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme i, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neixat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans-Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
18: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
17: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants, però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
20: Hello, Pops, you're right.
21: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor, i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
0: El nou Espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
22: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte, i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
23: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
22: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
23: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se, perquè jo crec que val molt la pena.
22: L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
0: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tellyson Aurelien de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la C.T.S. Humoury. Segons l'acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3CAT Info.
1: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
0: Esports. Amb en Biel Cadilla.
2: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
3: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i, bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot, felicito molt els meus jugadors.
2: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
19: 3CAT Info.
2: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta. S'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
4: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
2: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
24: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar en nada.
2: Ara el Barça és segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Supercopa, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
5: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant.
2: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça-Corunya al Palau Blaugrana. I diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán-Penya a les 12 i en directe per TV3. Girona-Ucamp a les 5 i València-Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida llista 4, Vilafranca 1.
19: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. SEAT, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el SEAT Ateca i Tàrraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produït entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
0: Esports.
2: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé se l'ha retirat lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre, tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació, a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
1: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible. contempla.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un Real Decreto Ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid. Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
8: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
9: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
10: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
1: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
11: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
1: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
0: 3Cat Info.
1: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Neubo.
12: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
1: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
13: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
14: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
1: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
15: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
1: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
12: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
4: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde, Fèlix Larrosa, defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició, a més, va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
15: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
4: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions com, per exemple, quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
1: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fonts de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona al fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
16: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. 1 milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura s'assuma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca.
17: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
18: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment, en un termini de 20-25 anys, tindrem que pensar en noves millores.
17: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
18: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
17: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
19: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia. De nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4 o 5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al perlitoral, Osona, Bages, les Valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
20: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
20: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo, obviamente, en el mismo porcentaje.
1: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
2: El sistema de cálculo de l'ATUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
1: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
21: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
22: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
4: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
0: Esports.
22: Amb en Biel Cadillo.
5: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
6: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
5: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltran, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
0: 3CAT Info.
5: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
7: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
5: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
23: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara, en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues amb molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
5: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, el Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3, i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F la tancarà l'Espanyol diumenge visitant el camp del Depor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
24: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé. Seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit del Palau, així que anirem a per la victòria.
5: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: Són dos quarts de quatre.
1: Repassem les

0: Més a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el Papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. I anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports, què destaques, Biel Cadilla?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vick, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustinduy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestion volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició

0: d'Educació s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Niubó.
1: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
2: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
3: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
4: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
1: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
5: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
6: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
5: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
7: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar en la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fonts de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
8: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i és sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
9: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
10: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
8: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
0: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans de matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys i ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures en energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El Papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
11: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, ja ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el Papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
12: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
11: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
12: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
11: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre-Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
0: El temps. Dani Ramírez.
13: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen,
14: Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat, però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4 o 5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al prelitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
15: 3CAT Info.
0: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Roibó.
16: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
17: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent, que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
16: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i, en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
17: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
16: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
0: L'òpera Aida de Verdi, amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
18: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neshat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
19: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
18: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia, el tercer acte.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
20: Hello, Pops, you're right.
21: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
0: El nou Espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
22: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
23: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
22: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
23: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
22: L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
0: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tellison Aurelien, de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França, per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la C.T.S. Humoguí. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3CAT Info.
24: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés,
1: Aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu?
0: Esports. Amb en Biel Cadilla.
2: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet.
3: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim? Que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i, bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot, felicito molt els meus jugadors.
2: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
0: 3CAT Info.
2: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta. S'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
4: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
2: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
24: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar en nada.
2: Ara el Barça és segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
25: Molt contents. Venim aquí doncs a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
2: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek Egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona UCAM a les 5 i València-Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana, Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida, Llista 4, Vilafranca 1.
0: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. SEAT, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el SEAT Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
0: Esports.
2: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé se l'ha retirat lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
1: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
0: cumpla.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un Real Decreto Ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
0: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
5: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid. Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
6: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
7: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
8: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
1: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
9: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
1: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
10: 3Cat Info.
1: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Neubo.
11: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
1: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, per dos confien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
12: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
13: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
1: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
14: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
1: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
11: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
15: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
16: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
15: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
1: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fonts de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona el fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
17: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. 1 milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura se suma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca.
18: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
19: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
18: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
19: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assaixos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
18: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
20: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia. De nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
21: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercat caro o un supermercado barato.
1: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès es situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
21: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo, obviamente, en el mismo porcentaje.
1: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, la TUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
2: El sistema de cálculo de la TUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
1: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclourà ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
4: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
22: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
15: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
10: esports.
22: Amb en Biel Tavilla.
0: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
3: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues, bueno, ens fa pues, aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, pues, amb més ànim.
0: Álvarez ha hagut de fer un 11 de circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltran, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
10: 3CAT Info.
0: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
5: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
0: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
23: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues amb molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
0: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, el Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3 i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3. Un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F la tancarà l'Espanyol diumenge visitant el camp del Depor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
24: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé. Seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit del Palau, així que anirem a per la victòria.
0: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu. El govern espanyol negocia contra rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova...

0: persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. I anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports, què destaques, Biel Cadilla?
1: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vick, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
0: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
3: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
2: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total, s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Niubó.
7: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i

0: Jéssica Albiach, dels Comuns.
1: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
2: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
3: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
4: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
5: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
6: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
5: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions com, per exemple, quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Un centenar de persones s'han concentrat a Tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
7: El meu germà simplement va tropeçar en uno d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fonts de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
8: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i és sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
9: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
10: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
8: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
0: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans de matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys i ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures en energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El Papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
11: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, hi ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el Papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
12: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència, i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
11: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
12: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
11: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre-Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
0: El temps. Dani Ramírez.
13: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia. De nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4 o 5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els 2 dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, el prelitoral, Osona, Bages, les Valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint. 3CAT Info.
0: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga, al Vendrell, han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Roibó.
14: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
15: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
14: El passat 22 d'agost, l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i, en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
15: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
14: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
0: L'òpera Aida de Verdi, amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
16: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme i, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neshat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
17: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
16: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: Hello, Pops, you're right.
20: Hello, Charlie.
19: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
0: El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
20: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
21: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
20: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
21: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
20: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
0: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tellyson Aurelien de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la C.T.S. Humoury. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3Cat Info.
22: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
0: Esports. Amb en Biel Cadilla.
1: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
2: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim? Que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i, bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
18: 3CAT Info.
1: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
3: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
1: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
23: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar en nada.
1: Ara el Barça és segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, al Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
24: Molt contents, venim aquí doncs a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
1: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek Egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona UCAM a les 5 i València-Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida Llista 4, Vilafranca 1.
18: 3CAT Info.

0: Són les 5. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. SEAT, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el SEAT Ateca i Tàrraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produït entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
1: Esports. Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé se l'ha retirat lesionat. En el Turquia 0, França 1, el davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre, tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació, a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
0: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
2: impossible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid. Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
7: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
8: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
9: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
0: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
10: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
11: 3Cat Info.
0: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Neubo.
12: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
13: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
14: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
15: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
12: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
2: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
16: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
2: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fonts de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona al fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
17: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. 1 milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura s'assuma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca.
18: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
19: Este corredor és un corredor que ja que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
18: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
19: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
18: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia. De nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
21: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercat caro o un supermercado barato.
0: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès es situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
21: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo, obviamente, en el mismo porcentaje.
0: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
1: El sistema de cálculo de l'ATUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
0: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
4: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
0: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
22: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país si no ingressa a l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
2: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
3: Esports.
0: Amb en Biel Tadilla.
5: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
6: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues, bueno, ens fa pues, aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, pues, amb més ànim.
5: Álvarez ha hagut de fer un 11 de circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltran, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
3: 3CAT Info.
5: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
23: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés. Y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes. Así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
5: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues amb molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
5: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, el Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3, i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F la tancarà l'Espanyol diumenge visitant el camp del Depor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
25: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé. Seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit del Palau, així que anirem a per la victòria.
5: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: Són 6:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu. El govern espanyol negocia contra rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. I anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la

0: Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
2: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
3: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
4: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
1: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
1: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge. Però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total, s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Niubó.
6: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
7: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
8: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
9: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.

0: difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
2: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
3: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
2: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
1: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
4: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
1: En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fonts de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
5: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i és sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
6: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
7: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
5: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
1: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans de matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys i ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures en energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El Papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
8: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, hi ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el Papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
9: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
8: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
9: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
8: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre-Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
1: El temps. Dani Ramírez.
10: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4 o 5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els 2 dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i, curiosament, tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al perlitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
1: 3CAT Info. Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga, al Vendrell, han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Roibó.
11: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
12: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
11: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i, en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
12: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
11: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
1: L'òpera Aida de Verdi, amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
13: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíope a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neshat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
14: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
13: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants, però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
16: Hello, Pops, you're right.
17: Hello, Charlie.
18: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
1: El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
17: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
19: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
17: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
19: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
17: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
1: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tellyson Aurelien, de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTS ou mourir. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte a la Setmana del Llibre en Català la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3Cat Info.
20: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
1: Esports. Amb en Biel Cadilla.
21: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
22: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10,
0: jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i, bueno, aconseguir aquests tres punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
21: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
15: 3CAT Info.
21: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta. S'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
3: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
21: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
22: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar en nada.
21: Ara el Barça és segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Supercopa, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
23: Molt contents. Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
21: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona UCAM a les 5 i València-Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida llista 4, Vilafranca 1.
15: 3CAT Info.

0: Són les 6. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat educativa. La paeria de Lleida ha aprovat la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. És un dels punts de la nova ordenança de civisme que ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. Una associació musulmana, però, ja ha denunciat que ho recorrerà a la justícia. Ada Colau es planteja ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. Fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta i que estaria disposada a tornar a la primera línia política per ajudar a evitar un govern de dreta i extrema dreta. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. Els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produït entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. I també l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte.
1: Esports. Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Mbappé se l'ha retirat lesionat en el Turquia 0 França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb dolor al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del líder, el Palma Futsal.
0: Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
4: Crec que seria una bona notícia per a tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible. Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un Real Decreto Ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
3: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
6: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
3: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. El sindicat de llogateres exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dissabte a Madrid. Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus.
7: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
8: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donessin una opció de compra. I la PA ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar en mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Oferir lloguers socials era una obligació a Catalunya fins que l'any 2024 el Tribunal Constitucional ho va tombar.
9: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
0: Un centenar de llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
10: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Es calcula que Blackstone és propietària d'uns 5.500 pisos de lloguer a Catalunya.
2: 3Cat Info.
0: El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Neubo.
11: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
0: La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
12: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
13: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
14: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ha avisat que la cosa va per llarg.
11: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
15: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
16: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
15: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
0: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa Sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms claus per reformar la candidatura. Fonts de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona al fet que les converses entre els partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
17: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: I també ha aparegut en una manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. Fa 3 anys que Ada Colau està apartada de la vida política. No hi ha tornat des que va perdre les municipals per a l'alcaldia de Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada al seu partit, els Comuns. En clau econòmica us expliquem que Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. 1 milió dels cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. El grup automobilístic assegura que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller per tal de substituir aquest cargol. Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens. I el govern espanyol obre la porta a ampliacions futures del corredor mediterrani. El responsable encarregat de la infraestructura se suma a les veus que ja ho reclamen. La propera afectació per a la seva posada en marxa serà d'aquí a uns mesos a les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca.
18: El corredor mediterrani ha d'estar acabat del tot l'any 2030, però ja es pensa en les necessitats d'aquí a dues dècades. Josep Calabuig és el comissionant responsable d'aquesta infraestructura.
19: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament, evidentment, en un termini de 20-25 anys, tindrem que pensar en noves millores.
18: A mitjans de l'any vinent hi haurà noves incidències, en aquest cas el tall total entre Tarragona i Castelló.
19: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja, per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
18: El grup de pressió empresarial Fermet és un dels que també reclamen ja l'ampliació de la infraestructura.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia. De nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4-5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els dos dies més càlids d'aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al prelitoral, Osona, Bages, les Valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa a diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure alguna gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
21: La bona notícia és que hi ha moltes possibilitats d'ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercat caro o un supermercado barato.
0: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació.
21: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo, obviamente, en el mismo porcentaje.
0: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix. I encara en clau econòmica us expliquem que la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulars, l'anomenada tarifa d'últim recurs, la TUR. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
1: El sistema de cálculo de la TUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gasto estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
0: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclourà ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural. Mentrestant, a Europa, el comissari d'Energia ha demanat que aquest hivern els edificis públics limitin la calefacció. Ho ha dit als ministres d'Energia europeus a través d'una carta on es mostra preocupat per les baixes reserves de gas. Admet que la situació és difícil, tot i que diu que no hi ha risc per als països europeus de que es quedin sense subministrament. Per això els convida a prendre mesures extraordinàries. Les més de 56.000 persones que cobren les pensions no contributives a Catalunya notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. El primer pagament, a més, inclourà amb efectes retroactius les pagues des de principis d'aquest any. La Generalitat ha optat per no reduir aquest complement, tot i l'increment estatal, i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
4: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
0: Això suposarà a la pràctica un increment al voltant de 70 euros al mes respecte al 2025 si es té en compte l'augment estatal i el complement català. Més coses. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pérez n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar a presó si no abona en els propers 3 dies una fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Viella, Sofia Cabanes.
22: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no ingressa l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà investigat per presumptes agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
23: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
3: Esports.
5: Amb en Biel Tavilla.
6: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, s'ha mostrat satisfet pel resultat.
7: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
6: Álvarez ha hagut de fer un 11 per circumstàncies perquè tenia fins a 10 baixes, 6 jugadors convocats amb les seves seleccions i 4 lesionats, dos d'ells, Estuani i Ferran Beltran, d'última hora. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
3: 3CAT Info.
6: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
24: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de... Bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés. Y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes. Así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
6: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Encara parlant de competicions internacionals, la Generalitat treballarà perquè el Camp Nou sigui la seu de la final del Mundial del 2023. Així ho ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues amb molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
6: Seguim amb futbol. A la Lliga F aquest dissabte a les 12, el Badalona rep el Granada a Palamós en directe per Esport 3, i el Barça visita el Logroño a 4:45. Aquest partit el podrà veure per TV3, un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. La jornada de la Lliga F la tancarà l'Espanyol diumenge visitant el camp del Depor. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Sergio González, autor del segon gol dels catalans, ha lamentat el resultat i ha fet una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
26: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes, a fer que el Palau segueixi sent un fortí, i l'objectiu ara ja no pot ser el ple de victòries, però sí que pot ser no perdre cap partit del Palau, així que anirem a per la victòria.
6: Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. I en bàsquet, aquest dissabte comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 de la tarda a la pista del Bilbao Bàsquet.

0: Són 7:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora de l'informatiu. El govern espanyol negocia contra rellotge amb Junts un nou decret d'habitatge i confia que es pugui aprovar dimarts al Consell de Ministres. Els de Puigdemont posen com a condicions la prohibició de desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. També és notícia que hi ha hagut poques concrecions en la primera presa de contacte entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del PIB en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. I que l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. A partir d'ara us explicarem que Xi Jinping tanca el viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. També passarem per França, on aquest divendres el papa ha començat un viatge oficial de 4 dies. Des de la seu de la UNESCO a París, Lleó XIV ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ja anirem a la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que entra en la recta final amb una clara candidata a la Concha d'Or, la britànica Tender Loving Care. I en esports, què destaques, Biel Cadilla?
2: Doncs que el Girona ha guanyat 2-0 a Montilivi i l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vicky, que Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha hagut de retirar amb mal al genoll esquerre.
1: Ens espera un cap de setmana de calor, però menys que aquest divendres. De fet, la temperatura diurna baixarà entre 2 i 4 graus, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Temps assolellat i alguns núvols. Si bé diumenge, estarà més ennuvolat. Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern

0: Junts, com des del govern espanyol, sentim Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
1: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
2: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
3: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
0: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
4: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
0: O com Esquerra, que reclama regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
5: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar-lo i llogar-li a un preu assequible. Urbagestion volia coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys, a qui van desnonar de casa seva, pogués tornar a l'habitatge, però l'Ajuntament ha respost que l'immoble no encaixa en cap dels seus programes socials. El consistori, governat pel PP, es limita ara a oferir una mediació entre la propietat i els advocats de la dona desnonada. Mentrestant, la compra-venda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total, s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, abans de la crisi, i el 2022. L'economia espanyola manté la bona evolució. Ha experimentat un creixement del 0,7% al segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior. Això és una dècima més que en els primers tres mesos de l'any. En termes interanuals, el PIB ha augmentat entre l'abril i el juny un 2,6%, el mateix que el trimestre anterior. La principal contribució del creixement continua sent la demanda interna, sobretot el consum familiar i la inversió. Per sectors, tots menys l'agricultura i la ramaderia han crescut, els que més, la construcció i els serveis. El govern i l'oposició s'asseuen per primer cop per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits menys Vox s'han trobat aquest divendres amb Salvador Illa en una reunió a Palau, d'on, malgrat la poca concreció, ha sortit el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa perquè l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Així ha resumit la trobada la consellera del RAM, Esther Niubó.
6: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del paper, de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
5: La falta de propostes específiques és del que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
7: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
8: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
5: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la titular d'Educació és un escull en les negociacions.
9: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
5: I mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística, la CUP ha lamentat la presència per primer cop en la cimera d'Aliança Catalana. Un dels pocs acords tangibles ha estat el de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
6: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
5: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió, al voltant del 6%, són els nòrdics. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la novena ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'ordenança prohibeix qualsevol peça

0: De roba que tapi la cara en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. L'alcalde Félix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. Destaca que la prohibició a més va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
1: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
0: Esquerra i el Comú hi han votat en contra i també el PP, que considera que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. Ara s'obre un període d'al·legacions i la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa semblant, el 2010, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. La Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, tot i que una associació musulmana ja ha anunciat que hi recorrerà.
2: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de la Valldigna, al País Valencià, per condemnar la doble agressió racista que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les agressions va ser a un noi magrebí i va quedar enregistrada per testimonis sense que ningú hi fes res, i l'altra a un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes. Així ho expressava en Mohamed, germà del noi senegalès.
3: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar en la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
2: En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. Més coses. El Congrés inicia els tràmits per sancionar la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle, Ana Vázquez. La mesa de la cambra debatrà dimarts que ve l'obertura d'un expedient que, segons fonts de l'òrgan, pot comportar des d'un advertiment fins a la suspensió temporal de la congressista. Després de l'expulsió de la dirigent del ple, un assessor del PP va buidar l'esprai a uns lavabos del Congrés i això va derivar en el desallotjament de diverses zones de l'edifici i l'atenció mèdica de 12 treballadors pels efectes del gas. En clau internacional, Xi Jinping tanca el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès mostra bona sintonia amb Donald Trump, que assegura que ha abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Anem a Washington. Oriol Serra.
4: En general, la visita de Xi Jinping a Washington ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Donald Trump ha reconegut que han parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls, i és sabut que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. De cara a la galeria, però, tot han estat gestos i bones paraules. Les últimes, aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te.
5: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
4: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Xi Jinping va dir dijous que la competència ha de ser constructiva i aquest divendres que la coexistència ha de ser pacífica.
2: 5 persones han mort en 2 atacs russos contra Kiev aquest divendres, segons fonts oficials ucraïneses. A plena llum del dia, un dron ha impactat contra un aparcament a prop d'un edifici d'oficines i ha deixat 4 morts i 7 ferits. Hores abans de matinada, un altre dron ha provocat la mort d'un noi de 14 anys i ha ferit 30 persones. També hi ha hagut 3 morts per una acció ucraïnesa a la part ocupada de la regió de Zaporizhia, al sud, segons fonts russes. També hi ha hagut atacs a infraestructures en energètiques. El president rus, Vladimir Putin, ha dit que volia reprendre les negociacions amb Ucraïna després de les eleccions, però els atacs ho van impedir. El Papa Lleó XIV demana que la intel·ligència artificial estigui al servei de les persones i que no es converteixi en un instrument de dominació. Ho ha fet des de la seu de la UNESCO a París, durant el primer dels 4 dies en què el pontífex visitarà França. En aquesta primera jornada s'ha reunit amb el president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre Dame i l'estadi Saint-Denis, on ha presidit una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. París, Isabel Galí.
7: La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, ja ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el Papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
8: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
7: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
8: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
7: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
9: El temps.
2: Dani Ramírez.
10: Aquest cap de setmana ens portarà una notable davallada de la temperatura de dia, de nit més o menys es mantenen. Fins i tot diumenge poden pujar les mínimes, hi haurà més nuvolositat. Però sí que destaquem que el termòmetre anirà baixant 2-3 graus en general, 4-5 graus al sud de Girona, també poden baixar 4 o 5 graus a les Terres de l'Ebre aquest dissabte. Per tant, calor, temperatura més alta del normal, però res a veure amb el que ha passat aquest divendres o dilluns. Han estat els 2 dies més càlids aquesta setmana, superant amb escreix els 35, 36 o 37 graus. Creiem que això avui no es repetirà. Dia de sol, una mica de tramuntana al matí d'hora cap a l'Empordà, núvols prims aïllats a l'interior, algun núvol baix a la Costa Daurada, boirina arran de mar, però en general l'ambient és sec i curiosament tampoc hi ha boira baixa. Una cosa típica, ara al setembre, al prelitoral, Osona, Bages, les valls de Montserrat, aquesta boira baixa que ens acompanya alguna matinada, doncs avui s'hi trobarà a faltar. I pel que fa diumenge, dia més ennuvolat, variable, estarà més carregat per Ponent i Nord de Lleida a partir de la tarda, pot caure una gota a l'Alt Pirineu, potser a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que no preveiem ni pluges importants ni xàfecs o tempestes. Això sí, dilluns, dimarts i dimecres, més núvols, xàfecs, alguna tronada, sobretot dimarts i dimecres, de moment sembla que no serien intenses, però ho anirem seguint.
9: 3CAT Info.
2: Les greus inundacions del mes d'agost a Coma-ruga al Vendrell han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i eviti el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Roibó.
11: L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
12: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen que provoquem més corrent, que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
11: El passat 22 d'agost l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i, en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
12: Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
11: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
2: L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Netrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Ens ho explica Marc Ruiz.
13: A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíope a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme i, per tant, hi veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables. Neshat, això sí, li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor, glòria a l'Egipto i la marxa triomfal, que en aquest muntatge, per contrast, sonen terrorífics. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, títols com el d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
14: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
13: Anna Netrebko, que interpreta Aida, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants, però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: Hello, Pops, you're right.
16: Hello,
17: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant i, a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyo Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
2: El nou Espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
18: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
19: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
18: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la.
19: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic. Hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
18: L'exposició emmarcada en l'any Gaudí es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
2: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Tellyson Aurelien de les nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTC Umugi. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia per escriure gairebé de manera íntegra la novel·la. Un diagnòstic en què també han coincidit després de diversos estudis d'investigadors i periodistes reputats. L'escriptor es defensa dient que el llibre el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA i que parlarà públicament quan la situació s'hagi calmat. I l'escriptora palestina, Adania Shibli, presenta aquest dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, la seva última novel·la, Engany, que s'acaba de publicar en català i castellà. Al revés de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat teixeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent la terra, la dignitat i la identitat. Ho explica l'autora en una entrevista a 3Cat Info.
16: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
2: Esports. Amb en Biel Cadilla.
20: Victòria del Girona per 2-0 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos a la primera part. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. El tècnic Quique Álvarez s'ha mostrat satisfet.
21: I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. D'on venim, que sabíem, jo sóc el primer crític i el que vull millorar, però sabíem d'on veníem i, bueno, aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot, felicito molt els meus jugadors.
20: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta.
9: 3Cat Info.
20: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1, que ha suposat el debut de Zidane com a seleccionador. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït just després per molèsties al genoll esquerre i abandonarà la concentració per sotmetre's a proves mèdiques. El Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat 60 minuts. Aquest dissabte ho farà la selecció espanyola absoluta. S'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. El Blaugrana Rodri ha dit que enfronta amb il·lusió aquesta nova etapa amb l'equip de Hansi Flick.
22: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
20: La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part mentre que Bernal ha jugat tot el partit.
9: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
20: Encara en futbol internacional, el Manchester City ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar contra el club el 2023, segons The Athletic. La comissió independent considera acreditades, segons aquest mitjà, pràcticament totes les acusacions. El club, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Tornant a casa nostra, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça empatat a 2 contra el Cartagena, al Palau Blaugrana. El tècnic de l'equip català, Javi Rodríguez, ha aplaudit l'actitud dels seus jugadors.
0: Lo que les he dicho a los jugadores después del partido es que al final no les puedo reprochar nada. Es que sí, puedo estar enfadado porque nos hayan podido coger alguna espalda, estoy enfadado porque nos hayan podido rematar alguna estrategia que teníamos controlada, pero al final se lo han dejado todo. Puedes estar mejor o peor, pero si lo das todo no puedes recriminar en nada.
20: Ara el Barça és segon a la classificació, 2 punts del Palma. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Supercopa, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana Òscar Grau.
1: Molt contents. Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
20: Diumenge el Barça jugarà el segon partit contra l'Elzamalek Egipci. I en bàsquet, aquest dissabte, comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Aquest dissabte a les 9 també, Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans. Breogán Penya a les 12 i en directe per TV3, Girona UCAM a les 5 i València-Lleida a les 6. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 18, Echeide de Tenerife 13, i en hoquei a la Lliga Catalana, Voltregà 5, Lloret 2 i Pons Lleida, llista 4, Vilafranca 1.
3: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què l'Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que, si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou, i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme en una edat en què, de sorpreses, millor que no n'hi hagi. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tota la vegada. S'han de contenir els preus del lloguer, s'han de construir, s'ha de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
0: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentrestant, Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
0: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
0: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
0: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
0: La pregunta que ens hem de fer és si és aquesta lesió que es cura tan bon punt s'acaba l'aturada per seleccions i torna a jugar amb el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete.
3: Amb gols d'Abel Ruiz i davant del Vic, el Girona se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda.
0: El temps, Jofre Genoé, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Avui què?
4: Mira, avui esperem que comenci ja a trencar-se una miqueta aquesta tendència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això ha d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als vols més alts, als 37 graus, superant els 35, avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud han fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafuor a tota la façana litoral.
5: Avui al suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel, Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
6: És molt difícil entender com los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
7: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
0: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
8: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
9: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
3: Exacte, no? Sí, exacte, sí. Exacte.
0: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:45, la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Avui, a partir de les 12, també ens acompanya després de l'estrena ahir d'Ida. I amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
2: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar la restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
10: There are certain actions to be taken by the United States.
11: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
10: On mutually agreed subjects.
2: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
0: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
13: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
12: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
13: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
12: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
0: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també d'altres punts del planeta. La filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
5: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
15: We don't have time to be panicked. We have work to do.
5: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 3 minuts per arribar a 7:15 del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
0: I mentrestant, a la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge el fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeaja, bon dia.
16: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
17: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
18: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
16: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
16: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: Doncs a tot això, gràcies, Dani. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no, s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
2: Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portavoz del sindicat.
20: I és que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
21: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
2: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del Cens i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
0: Mentrestant, a casa nostra, la Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
2: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris amb com noms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat, explicant la prestació del servei de ferrocarril, i hores d'ara les webs estan operatives.
0: El present i el futur de l'educació a Catalunya seu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sí que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
2: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Esther Niubó, consellera d'Educació.
4: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
2: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
6: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
22: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
2: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
23: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
2: El PP es va centrar a carregar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
24: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
25: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
24: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013, quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
26: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França, Saint-Denis, a la perifèria de París, esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que, en canvi, cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia. I l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
1: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
26: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
1: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
26: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: I ara música. És la veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Nashat a la ida de Verdi, que entusiasmen el públic del Liceu en la inauguració de la temporada operística. El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència, des de Barcelona, Marc Ruiz.
3: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escena Shirin Nashat amb un cub al mig que es transforma
7: permet que Nashat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans-Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
8: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
3: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Nashat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, Pau al món.
0: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Concha d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
9: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor diferència de tota la secció oficial a competició, però, a més, el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no, pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al Premi a Millor Protagonista per El Mal Padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el Correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
2: Es fa a 9:15 del vespre al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el Correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí, els Valls de Bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
10: L'informatiu del suplement.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: L'informatiu del suplement.
0: Lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades ens inventem tantes i tantes lesions. Roger Nau, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, sí. El davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
13: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
12: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
14: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
12: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu ex-equip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
14: Bueno, ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
12: Segons ha avançat el portal The Athletic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc, i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada, precisament, la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi, amb gols d'Abel Ruiz i de Van del Beek. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
15: Jo li dono importància haver guanyat avui, perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, doncs, bueno, ens fa, doncs, aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, doncs, bueno, no vull dir que... Però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la Lliga, doncs, amb més ànim.
12: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per tant, aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a les 12, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta nit, aquesta tarda, a 5:15, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debuta en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugrana jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Corunya al Palau Blaugrana.
10: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí.

Avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalos, agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Per
1: aquesta l'heu ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
3: Sí, sí, no, una cançó... Jo la defenso.
2: És increïble, aquesta cançó.
3: Sí, brutal. Amb la producció de Mark Ronson, que és el rei Midas, no?
2: El rei Midas, del pop. Sí. És el gran, com ho diríem, recuperador de sons, sí, dels 80 i dels 70.
3: Productor d'Amy Winehouse.
2: Entre molts altres, no? Lily Allen, sí, sí, també, sí. I també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars. Però sabeu a qui em recorda, a què em recorda aquesta cançó? Em recorda això.

0: sí que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... És el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi han diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
0: Ah, ja ho buscaré.
1: I és un de... És que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
0: Sí, ja ho veurem, ara.
1: Sí, sí o no?
0: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós que toca molts instruments, que balla...

0: ara serà molt fort el que diré, eh? Però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson.
1: Ah, ja sé per on vas.
0: Seràs tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince...
2: Sí, et sembla artificial, el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
1: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades. És un gran cantant de tot el que li posis, no? Però a mi...
2: Sí, et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó.
2: Seva.
0: Sí que és seva.
1: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. Un insult als seguidors de Police, això.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
2: A veure, posa l'original. Uau. A veure, recuperem Bruno Mars.
0: És que clar.
2: I ara de Polis, amb Sting. No hi va haver denúncia?
1: No.
0: No, no hi va haver denúncia, no?
1: No, no, jo crec que...
2: A l'Sting ja... no li cal.
1: No, no li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Que aquest és sí. uns premis que dona cada any, no? Des de la Casa Blanca, els... la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting i un dels artistes que va homenatjar, va sortir a l'escenari homenatjant a Sting va ser...
0: El Bruno.
1: Bruno Mars cantant Message in a Bottle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no sóc gaire... imparcial, amb tot plegat, perquè vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, del Port de Barcelona.
2: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
2: Ah, allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
2: Només per VIPs com la Mercè.
1: Jo vaig estar en aquest concert de l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que des de la discoteca, perquè a la discoteca vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars, i va sortir a fer playback dos o tres cançons, i tenia un speaker que anava dient eso va para todas las mujeres, que Bruno está caliente y esta noche...
2: Home, doncs així, la teva experiència, clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Mira, parlant de bolos, vas tenir l'oportunitat aquest estiu aquí a Pedralbes de veure l'Sting, que a més torna a tocar tot el repertori de Polis, i t'he de dir que em va sorprendre molt positivament.
1: Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir ja?
2: Potser de veu, crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
2: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les sabia totes, i sí, sí, és de la seva època. Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
1: Què portarà? Quin missatge hi haurà dintre?
2: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
2: Com el Barça.
1: Doncs el que dèiem abans, de totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí. I never meant to call.

0: potser els fans de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah,
1: sí, irònica perquè Prince jo crec que... Bueno, no, Bruno Mars no li arriba ni la sola de les sabates.
0: No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean...
1: Aquest el compro més.
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars, que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner, i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més. Si més no, que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno Mars.

0: estava pensant en Luther Vandross ara mateix i tots aquests artistes soul dels 80.
1: Sí, potser sí.
0: És aquest estil així ensucradet, diguem. Tot i que no està malament això de deixar la porta oberta, a veure què passa.
1: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Vale, leave the door open, d'acord.
0: És el que diu la cançó,
1: I
0: no?
1: I posar el countdown, no?
0: Bueno, diu no? Aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby.
2: Teniu baldó al dormitori de casa, vosaltres?
0: No. Jo no.
1: No.
0: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un
1: I
0: drama.
1: I tu, Roger?
0: Llavors...
2: Jo tampoc tinc baldó.
1: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses allà en moments que no vols que entri ningú?
2: O entren i entra que sigui el que Déu vulgui.
1: Ah, d'acord.
2: En fi, anem amb el mariachi, va. Todo bueno.

0: canviat molt, Bruno Mars, l'estil. Ara canta en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
0: Sí, sí. Es veu que això és... de Bruno ve per un... És un homenatge a un boxejador, que el seu pare li deia... el nom del boxejador, perquè era molt corpulent i...
1: Bueno, molt corpulent...
0: De, quan era petit,
1: abans,
0: eh?
1: Sí, sí. Perquè molt gran no és, tampoc,
0: petit,
1: Bruno Mars.
0: Quan era bebè, jo crec que allò...
1: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de Bruno Mars, que és The Romantic, i on explora aquests orígens més llatins en temes com Risk It All. So just a

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, eh? Però bueno.
0: Ah, ja els sentirem. No, sí, us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Sí. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70, tal com va els preus de les entrades avui dia.
0: Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara...
0: Perquè...
2: Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars ens és el debat posant a la venda
2: entrades
0: d'audio only per 70 euros.
1: Mare
0: de lloc sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que sí, tens sí. Aquelles entrades sí, a dalt de tots no, que no veus
2: l'escenari. I el Palau Blaugrana també passa de bàsquet. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat...
2: Jo no pago.
1: Jo he pagat.
2: O sigui, per quin sí que pago, saps?
1: Jo vaig pagar per un concert al Palau de la Música.
2: Per Bruno Mars em poso el disc, i més, sí, després del bol aquell que vas fer aquí a la Via Olímpia, o no sé on...
0: No sé si a l'Òpium.
2: A l'Òpium.
0: Però doncs, després a l'Estadi Olímpic va estar bé, eh?
1: Sí, una mica massa però... focs artificials.
0: Sí,
1: massa,
2: Fa playback?
1: No.
0: És un gran cantant. És un molt, molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: T'ha quedat clar.
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? Si ara faig
0: Police,
1: mariachi,
0: Michael, sí.
1: Ara faig Prince, ara faig Sou dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vol ser Bruno Mars?
2: Olga Avalós.
0: Vol ser Michael Jackson, si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè, moltes gràcies. Que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
0: Igualment.
2: Els meus ídols tornen dissabte que ve aquí al suplement, com sempre, a 2:15. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyaenviu.com.
4: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
5: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
12: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
13: Ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
12: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
13: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una 50ena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
12: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
13: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
12: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
13: Una de les víctimes va ser un noi magrebí. L'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
12: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
13: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira, i ara haurà d'entrar a la presó si no abonen els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
12: I avui també ens farem ressò que govern i partits es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
13: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
12: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
13: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
12: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
13: Que ha superat la prevenda de L'Odissea, de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javis ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
12: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada Maïda de Verdi.
13: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callarissa.
12: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu aquí al suplement. Posarem una mica d'òpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys i també sabrem com ens hem de vestir si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
13: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivi, se situa provisionalment en tercera posició.
12: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de La Bola Negra.
14: A l'ara, dues fotografies, al centre un avió de guerra rus al Bàltic i a la part inferior una Aïda Corprenedora cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge, en canvi, és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per La Bola Negra, llegim. I el titular, Reeducació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
12: A la premsa editada a Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una fàbrica de Toledo.
14: Sí, tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé, i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern, accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Venezuela en ple rescat.
12: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes Tomàs Molina.
15: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
16: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més d'estima la ciència, també abraça la fe.
12: 65 espelmes Jordi González.
17: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, i tu creus que una estrella passa passaports?
16: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
12: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
18: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai. Vol dir que devia ser una invenció d'algun guionista de Polònia.
16: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és un afiliat més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
12: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquests que sonen són Love of Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al pol·len i la pegatina, i posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Band i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els d'Espoll actuaran a 1:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 7:45 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle, per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec, ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nau Albet i Míriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, no miris.
1: Pep Cruz i Marta Marco protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Stay-Stenge, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 7:45 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De quatre grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, galta vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un sprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de quatre grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, ja incapaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.
0: Música.

0: Carai, Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP, un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogínia del sector de la música i de certes persones que ha menystingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'Al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.
2: No te li passa la llengua, que això segurament no és un dit més d'una vegada.
3: Anem amb la bandera de Girl Band.
2: Deies Maria, oi?
4: Quedeu com una de Girl Band.
5: Que moles.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
6: Dieu no, no, ni no.
5: Sí.
2: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
5: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
7: Han venido a escuchar el discurrito.
8: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les Al·lèrgiques al pol·len.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026, vinga, va, que ja arrenca el cap de setmana, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i de març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. Aquest és el cas de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys. La història ja la coneixeu, una dona gran, pensionista, que porta des del 1955 vivint a la mateixa casa i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans, els més joves perquè veuen com independitzar-se, encara que sigui en un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una data en què els projectes personals s'han de consolidar, i els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme a una data en què, de sorpreses, millor que n'hi hagi poques. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot alhora. S'han de contenir els preus del lloguer, s'ha de construir, s'han de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent només garantirà que es tanqui en fals. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Lluna plena ennuvolada, abans de 8 dies mullada. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora.
1: Tenim una lluna plena preciosa i sense núvols aquesta nit, eh?
2: Almenys aquí, sí, hi ha gran part del país també. Al sud del país no, eh? Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han tingut alguns núvols baixos que han fet que la matinada ha sigut una mica més xafogosa, amb més valors tropicals, sobretot arran de costa, i de fet ja són símptomes d'aquests canvis, tot i que... Què deia la dita? 2 dies, 3 dies més tard havia de ploure o alguna cosa així?
1: 8 dies.
2: 8 dies. Doncs potser sí que a partir de dimarts, dimecres, no són 8 dies, menys, comencin a arribar alguns primers ruixats i alguns primers plogims. De fet, tot plegat són símptomes de canvis que avui notarem poc. Bàsicament, cel una mica enterbolit, potser estones, matí potser el terç oest, tarda cap a comarques de Barcelona, Girona, però en general dominant bastant el sol i aquests núvols baixos ubicats cap al sud del país que demà es faran molt més abundants. Demà sí que ja el sol costarà més de veure'l, n'hi haurà, però ja més enterbolit per aquests núvols i per aquesta tendència a canvis que ha de fer, bàsicament, que les temperatures ja comencin lentament a anar reculant. No és un gran canvi de temps, no arriba la tardor de cop, l'ambient de tardor de cop, però sí que anem deixant una mica enrere, a poc, aquest ambient d'estiu. Avui les màximes més altes els hi costarà ja arribar als 35 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Habitatge, educació, el Burca a Lleida, però abans Donald Trump, que ha rebutjat de matinada reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, tal i com ha proposat l'Iran aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides de Nova York.
3: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Així ho anunciava el ministre d'Afers Exteriors iranià, reobertura de l'estret d'Hormuz tan bon punt Donald Trump acceptés el pla i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump no només no accepta aquesta proposta, sinó que assegura que preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La reacció de Trump ha estat a través de la seva xarxa social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Precisament l'Iran ha estat un dels temes que Donald Trump i Xi Jinping han tractat a la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Trump, s'han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, els detalls. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
5: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
4: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
4: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
1: Gràcies. Per cert, Oriol, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de la CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president. I enmig d'aquestes actituds totalitàries són interessants veus com la de la filòsofa nord-americana Judith Butler, que és a Catalunya, apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al Col·loqui Internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou ens en dona tots els detalls i sentirem també, en aquest cas Judith Butler, la Laia Claret.
7: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
9: We don't have time to be panicked. We have work to do.
7: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UdG i l'Ajuntament de Portbou.
1: 8 i 8 minuts. Si hem de resumir aquesta setmana amb una imatge, és evidentment el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que encara porta cua.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la zona.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, és l'empresa propietària del pis, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat de ser-hi. Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament de Madrid, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert perquè, en aquest cas, pugui actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar aquesta solució. Junts, mentrestant, a la crònica política, condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltors i no a la resta de propietaris. El govern espanyol estudia la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
11: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
12: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
13: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
11: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
11: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: A tot això, Dani, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una gran manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
15: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
16: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement Olga Ruiz, Oriol Marc, Antoni Jalón i Marc Molins. És un cap de setmana amb les sales del cine ben plenes.
17: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla un super ben travada, super ben lligada.
18: M'ha impactat molt. És molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
19: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
20: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
21: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és, una cosa dolorosa i bonica, i m'ha encantat.
1: Són les reaccions dels primers espectadors després de veure La bola negra. Es va estrenar ahir al cine la pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, una pel·lícula esperada que ha fet història ja al circuit de festivals i que ara va camí de repetir triomf a les sales. La cinta, que parteix de l'obra de Federico García Lorca, ha superat en la prebenda L'Odissea, de Christopher Nolan, la que fins ara és la segona pel·lícula més vista del món. A la majoria de cines del país han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades fins a 6 al dia, i el primer dia, ahir, ja es van veure sales plenes a vessar, una imatge que cada vegada és més difícil de veure, malauradament. És, sens dubte, una de les pel·lícules més esperades des de la seva estrena a Cannes, on Calvo i Ambrosi es van endur el premi a millor direcció. De fet, arran del seu pas pel prestigiós festival, Netflix va comprar els drets de distribució de la pel·lícula internacional i li donarà 47 dies d'explotació comercial als cines, una xifra rècord per la plataforma, que, recordem-ho, no és especialment partidària d'estrenar a les sales. Tot plegat per aplanar el camí que La bola negra ja recorre cap als Oscars. És la pel·lícula seleccionada per representar Espanya, i si ens hem de fiar dels experts, podria ser la favorita en moltes categories, entre elles la de millor pel·lícula. Del fenomen de La bola negra i tot el que ha suposat aquest èxit rotund dels Javis en parlarem avui a partir de 11:45 amb la Marta Ferrer, que ja fa uns quants dies que ha vist la pel·lícula i que l'ha pogut reposar com es mereix. Un minut per arribar a 9:15 del matí. OpenAI reconeix que una intel·ligència artificial seva ha intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units. L'escàndol propi de Black Mirror l'ha destapat el New York Times, i ara l'empresa ho confirma. Una IA que no havia rebut cap tipus d'instrucció per fer un atac informàtic ha intentat obtenir informació, per exemple, de l'Oficina del Cens i del Departament d'Educació dels Estats Units, i no és l'única vegada que un sistema d'intel·ligència artificial ha desenvolupat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que se li han donat. La polèmica i la distopia no acaba aquí, perquè aquestes últimes hores també hem sabut que, segons agents d'OpenAI, van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, és a dir, persones que havien autoritzat l'empresa a fer servir el seu contingut per millorar els models, però que en cap cas volien que les imatges es publiquessin a internet. OpenAI diu que les fotos ja s'estan retirant i que estan investigant l'abast de l'incident, però no han aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o amb informació sensible. Sobre una altra filtració de dades, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris. Noms, adreces, correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament. Alguns detalls més: l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. Renfe assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. En tot cas, l'atac no ha tingut afectació en la circulació de trens. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme, que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i de Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral, i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra, i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
23: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer, i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
22: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013, quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
1: Finalment, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran aquest matí a la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta i per exigir eleccions generals immediates. Els líders populars finalment s'han fet enrere, però sí que delegaran la presència a la marxa als seus números dos del partit, que es trobaran també amb els líders de Vox. Segons el manifest de la plataforma convocant, la marxa reclama l'expulsió al Marroc de tots els migrants i, atenció, jutjar el president espanyol Pedro Sánchez per traïció i atemptat contra la seguretat de l'Estat. La marxa surt a les 10 del matí de la plaça Cibeles. Mentrestant, avui al diari El País llegim que el govern espanyol està treballant en un decret llei per accelerar les expulsions al Marroc dels migrants que encara són a Ceuta, una norma que impulsa el Ministeri de l'Interior i que el volen aprovar en el proper Consell de Ministres aquest dimarts. Ho llegim avui al País. I a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, País Valencià, un centenar de joves s'han concentrat per condemnar dues agressions racistes que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res. I l'altre és un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius de migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes.
0: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyada des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
1: Aquest que sentim era el Mohamed, el germà del noi senegalès agredit. En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. La parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de més de 6 hores al jutjat, però haurà d'entrar a la presó, si no bona, en els propers 3 dies, la fiança de 80.000 euros. També se li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. A la dona se la investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre passat a Baqueira i la causa, Sofia Cabanes, està oberta per un delicte d'homicidi.
2: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: És sens dubte, gràcies, Sofia, un cas que portarà cua. En parlarem a les 10 a l'Hora Negra de la Maica Navarro, entre altres coses, per cert, perquè el Josep Juan Pere era amic d'Isaac Andic. La cimera de tots els partits, menys de Vox, per parlar del present i del futur de l'educació a Catalunya, acaba amb la proposta de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. La consellera del RAM, Esther Niubó, ja ha avisat que la cosa va per llarg.
3: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB, la mitjana europea se situa al 4,7%. La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Junts insisteix que la titular d'educació és un escull en les negociacions, mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística. La CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. I encara la crònica política, Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia i s'obre ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ella ho condiciona al fet que les converses entre partits avancin i es defineixi, segons s'ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que Colau va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
5: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: Això és el que apuntava Ada Colau. El moviment de l'exalcaldessa de Barcelona, precisament, agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Després del seu pas per Barcelona i per Catalunya, el papa Lleó XIV fa aturada ara a França. Oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels 4 dies de visita que el pontífex està fent al país. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Ho va seguir des de París la Isabel Galí. Bon dia, Isabel.
4: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França Saint-Denis, a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics, ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
6: Pour ne pas perdre notre humanité.
8: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
4: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
8: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
4: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris de l'Audi Q3 si han estat fabricats entre el 2017 i el 2025. Volkswagen diu que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller. 1 milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món. I a l'aeroport del Prat, ahir un avió de la companyia aèria Delta Airlines va fer un aterratge d'emergència. Segons fonts de Protecció Civil, l'aterratge es va fer després que el pilot detectés fum en un dels motors durant l'enlairament. L'avió feia la ruta Barcelona-Atlanta i un cop detectat el problema, es va demanar autorització per aterrar d'emergència i es va retirar de la pista sense problemes. Una família es pot estalviar un 20% dels que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. De fet, en un any es pot arribar a estalviar fins a 1.310 euros. La xifra, a més, es pot superar a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una valoració positiva.
9: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: De fet, Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i Cerdanyola del Vallès se situa entre les ciutats més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació. Els productes que més s'han disparat són els frescos, la carn i el peix. I ara tornem al cine. Perquè més enllà de l'estrena de La Bola Negra, ja ens n'hem fet ressò, aquesta que sona és Tender Loving Care, la gran favorita per endur-se aquesta nit la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. De debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Arrió, bon dia.
24: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minuts més es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
1: Gràcies, Marc. 2:02 del matí. Ara anem cap al Liceu. El Liceu ha inaugurat temporada envaïda de Verdi. L'òpera, que es podrà veure fins al dia 15 d'octubre al Gran Teatre, està dirigida per Shirin Neshat i la protagonitza la soprano Anna Netrebko, que ahir doncs va tenir una gran acollida. Els detalls de com va anar l'estrena amb el Marc Ruiz.
7: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Neshat amb un cub al mig que es transforma permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi. Pau al món.
1: Gràcies, Marc. L'estrena d'ahir del Liceu ha coincidit amb l'estrena també de la nova presidència al Liceu. Helena Guardans i Cambó serà la nova presidenta del Gran Teatre. Avui a les 12, primera entrevista en aquest estudi, al Suplement de Catalunya Ràdio, la nova presidenta del Liceu, Helena Guardans, aquí al Suplement. Enmig de la Festa Major de la Mercè, d'aquesta manera ha sonat els Amics de les Arts, mentre la Colla Jove de Barcelona alçava un castell als concerts de la Mercè. El trio ha presentat una de les seves últimes cançons, Encara som aquí, dedicada als Marrecs de Sal, en una nit festiva a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pel mateix escenari també hi han passat els Catarres. Diumenge sense drama, Teràpia de Xoc. Sense tu, jo. I avui concerts de la Mercè amb caps de cartell com Love of Lesbian. Seran a la platja del Bogatell amb la Pegatina, Al·lèrgiques al Polen i Svetlana. És un dels plats forts d'una programació de la Mercè que no s'atura. Avui també es podrà gaudir del Correfoc, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern i els Valls de Bastons. Sense moure'ns de Barcelona, els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre, quan són en punt 8:45 del matí. Les aturades es fan en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials, i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. Fons sindicals reconeixen que la direcció la va assumir en la pràctica totalitat, però que davant la falta d'acord s'ha decidit anar a la vaga. U2 ha celebrat d'aquesta manera 50 anys de trajectòria amb un concert sorpresa a Dublín. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup, com a banda, per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar algunes cançons noves com aquest Silencio que sentim. També cançons que no moren mai. Temes que han forjat 50 anys de carrera.

0: Dos minuts passen de dos quarts de nou. Els esports, jornada de partit de seleccions. Espanya debuta aquesta nit contra Anglaterra al Nations League i ahir qui va jugar va ser França amb Mbappé, que va marcar un gol i que acte seguit va demanar el canvi, en aquest cas per lesió. Espera el que queda de seleccions i veurem si recupera quan torni al Madrid.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar... Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal

0: xarxa, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Als esports amb el Roger Arnau, Kylian Mbappé és la víctima del virus FIFA, el davanter del Madrid marca en França, però es retira lesionat.
1: Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0 França 1 de la Nations League, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una dolència lleu, tot i que Zidane ja l'ha descartat per la resta de partits.
2: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament, és un problema lleu, però haurà de tornar.
1: Qui no torna és el blaugrana Jules Koundé, que ahir va jugar tot el partit.
0: Aquest vespre la selecció espanyola s'estrena contra Anglaterra
1: a
0: Wembley.
1: A 3:15, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç amb el Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
3: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
0: Rodri també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que pot rebre una sanció exemplar.
1: Ha estat declarat el club britànic culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018. Entre elles, ocultar informació, no cooperar i incomplir el fair play financer, segons han avançat el Times i el portal de l'Atlètic. Rodri, però, el blaugrana confia en la innocència del seu exequip.
3: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: A tot això, sigui com sigui, la comissió independent que investiga el cas considera acreditada pràcticament totes les acusacions contra el City.
1: Que sempre ha negat les irregularitats i que insisteix que el procediment encara no està tancat. La Premier li podria imposar des d'una advertència a una multa fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, expulsar-lo de la competició.
0: Més partits de seleccions, Espanya sub-21 cau contra Finlàndia.
1: Amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars, Espart va ser substituït a la mitja part mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es van disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, Rafinha va jugar els 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que va jugar 60 minuts.
0: I aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, la jornada l'ha obert el Girona amb victòria.
1: Per 2-0 contra l'Albacete té a Montilivi amb gols de Bel Ruiz i de Van der Beek. L'equip de Quique Álvarez ara se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més.
4: Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. Jo sóc el primer crític i el que vull millorar. Aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui al camp del Logroño.
1: És la principal novetat de la convocatòria del partit del Barça femení d'aquesta tarda, 4:45 a les Gaunes. També la Lliga F aquest migdia, a les 12, el Badalona rep el Granada Palamós.
0: Avui comença la Lliga CB de bàsquet.
1: Obrirà la competició el partit entre el Bilbao i el Quitxanàs Manresa, ho explicarem al Tot Gira també. També avui a les 9 del vespre debutarà el Barça contra el Corunya al Palau Laugrana. Demà jugaran la resta d'equips catalans, Breogán Penya a les 12, FIAC Girona Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6.
0: Avui, que precisament a les 11, al suplement, conversem amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, un català, un dels més universals de tots, que sentim poc parlant en català perquè la seva vida passa més enllà de Catalunya. La seva parella és nord-americana...

0: i és evident que doncs, té una agenda molt atapeïda, molt vinculada també a la Fundació aquests últims anys, i ha passat ja més de mitja vida als Estats Units. Avui, Pau Gasol, el suplement a partir de les 11, segur que serà interessant de sentir-lo. Què més ens queda? Anem ara al futbol sala. Passa enrere del Barça.
1: Que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll.
0: I continua imparables al Barça d'en Vol.
1: Ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pinheiros brasiler per 33 a 44. Demà els blaugrana juguen el segon partit contra l'Emzamlec egipci.
0: Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
2: Cada cop costa més veure Venus, aprofiteu que queden poques setmanes per veure'l, s'amaga vent d'or al vespre, i per altra banda, Saturn és visible al començament de la matinada, en posició sud, i de matinada tenim Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Calafell, al Baix Penedès?
2: A les 7:44.
0: I a quina hora es pondrà?
2: 19:44.
0: Salut, Joan Anton.
2: Igualment, Roger.
0: Temperatura a Calafell a aquesta hora, Jofre Genuer.
3: Bon dia, doncs al voltant dels 20 graus ha pujat algunes dècimes perquè aquests darrers dies baixava lleugerament per sota d'aquest valor que anomenem ja tropical de matinada i, per tant, avui doncs una matinada una mica menys fresca en alguns sectors de la costa, sobretot central i sud, Camp de Tarragona, Costa Daurada i la zona del Delta de l'Ebre, especialment perquè aquí hi ha hagut alguns núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al llarg de la jornada d'avui. Com a molt generar un cel una mica variable i poc més. A més, també avui esperem que vagin arribant alguns núvols prims per Ponent, que bàsicament el que faran és que el cel potser a estones quedi una mica enterbolit, potser al matí més al terç oest i a la tarda doncs, comarques de Barcelona i Girona, però són núvols inofensius. Són símptomes de petits canvis, d'aquesta tendència que deixem enrere aquest ambient tan estiuenc. De fet, avui les temperatures màximes també baixen 2 o 3 graus, per tant, dels 30 a 35 que vam tenir ahir, de fet, es va arribar als 37, a les zones més càlides, doncs avui poden haver valors ja de 28 a 33, que és calor, però ja una calor doncs, que va afluixant, tot i que l'aixafogó augmenta una mica a la façana litoral, i és perquè hi haurà més aportació de vents marítims, d'humitat, i això es traduirà pels propers dies amb més núvols. Per tant, demà el sol que costarà una mica més de veure'l, amb més variabilitat, fins i tot amb algunes petits plogims, algunes gotes cap al Camp de Tarragona, a l'Empordà, i tot això ha d'anar una mica més a l'inici de la setmana que ve, fent a l'hora doncs que també es vagin perdent alguns graus i el que dèiem, deixem una mica enrere aquest ambient tan de ple estiu.
0: Fantàstic, gràcies Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
4: O sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'uns rics, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta.
5: Una setmana més entre aquest estudi.
0: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec, abans de que et tiris la cavalleria pel damunt, i on vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars, amb fruita, amb croissants...
5: Si amb un croissant em conformo. Sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma menjant-me-la.
0: Sí, t'estaves menjant dos plàtans.
5: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
6: El tema com parlo, clar, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 26 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Abbas Araghchi.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: El ministre d'Exteriors de l'Iran ha proposat al ple de l'ONU un pacte amb els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Trump ho ha rebutjat i promet nous bombardejos després de les eleccions de mig mandat de novembre.
0: Félix Bolaños.
3: Nos vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes...
2: El ministre de la Presidència promet treballar a fons aquestes properes hores per tirar endavant el decret d'habitatge. Junts demana que es prohibeixi fer desnonaments al fons voltor com el de la Mari Carmen.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla...
2: Bona rebuda als cinemes de La Bola Negra, la darrera pel·lícula dels Javis. De fet, supera les xifres de la prevenda de l'Odissea de Christopher Nolan i molts cinemes han hagut d'ampliar sessions.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera al 8.
2: Els models de Seat, Audi i Volkswagen, que s'han de revisar per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són l'Ateca i el Tàrraco i també s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy i els Audi Q3, fabricats en un període concret.
0: I sobretot venuts a Alemanya, o sigui que no es van vendre a casa nostra en principi. El número 7.
2: Dies, els que TMB preveu allargar la vaga de treballadors d'autobusos a l'octubre seran vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29. Les aturades es faran en tres franges de matí, migdia i nit.
0: El 50.
2: Anys, els que ha celebrat U2 a Dublín amb un concert sorpresa, els de Bon han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar també alguns nous temes.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i l'Oriol Marc, un mateix 26 de setembre, en aquest cas de l'any 2006, el Parlament japonès va escollir Shinzo Abe nou primer ministre del país. Aquest era el moment de l'elecció i d'aquesta manera se'n feia resolt a les notícies de TV3.
5: El conservador Shinzo Abe és des d'avui el nou primer ministre del Japó. Està considerat un dels falcons del Partit Liberal Demòcrata. El seu objectiu...
0: Shinzo Abe va ser primer ministre japonès durant un any, fins al 2007, i va ocupar el càrrec un segon mandat entre el 2012 i el 2020. El van assassinar l'any 2022 mentre feia un discurs públic. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un temple de Tòquio, des del Mont Fuji o des d'una exposició d'art catalano-japonès que es titula L'últim maqui.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos. El diari Ara, el Xavier Bosch, diu... parla sobre l'Assemblea General de l'ONU, que ha deixat més palès que mai com d'enrabassat està el planeta.
7: Sí, i si una cosa ha quedat clara, diu, és que si parlem de l'ONU, més aviat hauríem de dir-ne Organització de les Nacions Desunides. És cert que, encara que sigui per dir-se el nom del porc, allà hi havia fins a 130 líders mundials, un espai on, malgrat tot, tothom es pot asseure l'un a prop de l'altre, i potser fins i tot rere les càmeres, entre passadissos, la cimera de Nova York serveix per mantenir oberts els canals diplomàtics. Però l'Assemblea General de l'ONU ens ha demostrat, diu, com de polaritzat i dividit està el món. Massa discursos i poca capacitat d'acció, bones intencions, però sense cap capacitat d'aplicació, escriu Bosch. Una ONU imprescindible, però, això sí, impotent. Més desunida que mai i que no pot fer res per aturar els trams de torn. I etziba una reflexió final, diu així, que lluny que queda el desig d'Eleanor Roosevelt que l'ONU fos la casa comuna on les nacions resolguin les seves diferències abans que les resolguin les armes.
0: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán denuncia que a Espanya hi ha gairebé 50 Mari Carmens cada dia i apunta a la incapacitat de la Comunitat de Madrid i a la falta de voluntat de l'Ajuntament per trobar una alternativa.
7: I també a la debilitat d'un govern espanyol que no pot mantenir la bandera social. Mari Carmen és una víctima més d'un sistema que ha fet fallida. És símbol i alhora arma llancívola en una política que recorre el gas pebre i argumentaris carregats de neutrons, escriu. Quan el sistema fa fallida, el govern no pot declarar-se aliè a la realitat. Pagán, per tant, fa una lectura política de les derivades de tot plegat. Òscar Puente afegeix, qualifica de ximple útil sumar. Sumar demana l'expropiació del pis de la Mari Carmen i Podem es vol apuntar al renaixement del 15M avui davant el Congrés. Sánchez no té res a guanyar en aquest escenari, sentencia Pagán. En tot cas, el drama de la Mari Carmen desborda ideologies i generacions. Té tots els ingredients per prendre la metxa de la protesta. Les administracions han permès convertir un dret en negoci i una emergència d'habitatge en emergència electoral. Hi haurà moltes Mari Carmens més, alerta, i les seves també seran tragèdies que no podem acceptar.
0: El periòdico Pablo Meléndez comparteix que li va semblar l'estrena de la temporada del Liceu amb una emocionant naïda. Avui, per cert, a partir de les 12, rebem la nova presidenta del teatre, Helena Guardans.
7: El Liceu es veia espectacular, amb una catifa vermella plena de personalitats. La majoria dels assistents, diu literalment, no es van emperifollar. El més vist, el casual distingit entre les dones i el vestit, amb corbató sense, entre els homes. L'elegància discreta va imparar i la soprano russa Anna Netrebko, encarnant el paper d'Aïda, es va mostrar amb bon estat vocal i en ple coneixement del paper després d'una entrada una mica nerviosa. L'Aïda de Shirin Nashata encerta amb la seva foscor teixida d'horror, amor, lleialtat a la pàtria i poder polític. La posada en escena ha madurat i està plena de vídeos que mouen l'emoció. El decorat únic ofereix espais tan poètics com pràctics, igual que el vestuari modern i elegant. Una Aïda que es permet ser llibertària i que sembla voler rebel·lar-se davant la barbària. Diu el crític de música clàssica, la versió va ser rebuda amb calidesa en la nit inaugural.
0: Anem a la premsa internacional. Un robot estúpid i lleig apareix en una passarel·la de moda de Milà, ho llegim al Washington Post.
8: Va ser en un esdeveniment de la marca Vogue. Segons la comissària Judith Clark, en aquesta desfilada els robots formaven part d'una narrativa més àmplia sobre la història de la industrialització de la moda. El cronista del Washington Post, Shane O'Neill, explica que els representants de les marques Prada i Valentino no van aplaudir els robots i escriu: "Em sorprèn que algú aplaudís, sobretot en una sala suposadament plena de persones, el sou de les quals depèn del seu bon gust. El cert és que portem molts anys veient demostracions de robots humanoides en diferents àmbits, però fins ara, llegim, aquestes màquines han demostrat no ser gràcils, ni elegants, ni estèticament agradables." I remata la crònica amb aquestes paraules: "La moda, en els seus millors i pitjors moments, pot ser voluble, capritxosa, inescrutable i profundament beneita. És redundant dir que el món de la moda viu desconnectat del món. Això no sempre és dolent. Ara, però, la moda sembla desconnectada de si mateixa."
0: Albert, avui els diaris esportius parlen d'aquest Anglaterra-Espanya, monopolitza, de fet, les portades.
8: Les de l'Esport i Mundo Deportivo són pràcticament un calc, mateix titular, duel d'or, i imatge en què apareixen Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants a guanyar la pilota d'or. A la franja superior, les dues capçaleres també es fan ressò de la sanció a què es pot veure exposat al Manchester City, després d'haver incorregut en 114 infraccions financeres. I en un requadre de la part inferior, l'altra gran notícia esportiva, Mbappé marca i es trenca en el debut de Zidane. A Madrid, la lesió del genoll d'Mbappé passa més desapercebuda. A les portades, a les llegim, estrena mundial, amb foto de Lamine amb la samarreta de la selecció espanyola, amb les dues estrelles impreses al pit, i al marca, Espanya, escrit amb lletres gegants, estrena les seves dues estrelles.
6: Avui, el suplement...
0: A les 9 obrim tertúlia al suplement amb Oriol Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
9: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas, per cert, aquest divendres s'ha estrenat HBO Max El Buen Espíritu. És una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a quarts d'11 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui al suplement un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
10: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i el poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària.
0: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
11: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un far de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
12: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
13: Exacte, no? Sí, exacte.
0: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
13: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, amb la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
12: No hem convençut mai. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí. Va tenir tres fills. El gran era el Toti, dos més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu, i al cap de bastants anys,
13: uns 15 anys,
12: va conèixer la meva mare, la Pilar. Aleshores es va casar amb la meva mare i va tenir dos fills més. Jo sóc el gran i després el Pau, que és el meu germà petit, que té 2 anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Solevax, va tenir 5 fills,
13: exacte.
12: 3 d'una tongada i 2 d'una altra. Però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre... La meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic.
0: Avui al suplement, a partir de 12:15, la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a 12:15 la conversa sencera des de l'Empordà amb el germà Soler. Tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Elena Guardans Cambó, la flamant nova presidenta del Liceu, l'endemà de la inauguració envaïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. 5 minuts per les 9 del matí és l'hora en què arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre la més original de totes, sortegem un talonari de xec regal pel valor de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
14: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? El suplement amb Roger Escapa.
0: Respostes a suplement@catradio.cat. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? La resposta més òbvia de totes no s'hi val. La més original s'emporta aquest xec regal per valor de 200 euros, bescanviables a prop de 1.500 establiments adherits a la Comerciada.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
17: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Aquí el tens.
17: Ja?
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
21: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
23: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
24: El Piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
25: Aquest any ho petarem molt fort.
24: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit. Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
1: 12.061. 12061, de la sèrie 93.
24: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.

0: cumpleaños. Cumpleaños amb Caral Pedemonte.
1: El cantant del grup banyolí Germà Negre dirigirà el Somni Estereofònic. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. El cantant de Germà Negre, el banyolí Adrià Dilmet, dirigirà la sardana Somni Estereofònica a la Coco de Sant Martirià 2026 de la plaça Major de Banyoles. Aquest és el programa 506 i tenim més titulars. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. I Caçà de la Selva estrena una àliga a la seva faràndula i en compon un ball per a copla. L'escoltem. Tornem a Banyoles. Aquest any, la segona ronda de la Coco, la competència de coples, serà de sardanes estrenades a la competició entre l'any 2000 i el 2010. I el concurs de sardana esportiva de Sant Martirià acollirà els campionats Gran A i Gran B infantil a càrrec de la Copla Ciutat de Girona. L'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines rep menció d'honor que atorga l'Ajuntament de Sant Feliu per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a l'octubre passa per Banyoles, i així us ho expliquem. El Foment de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé serà el director del Somni Estereofònic 2026. L'espectacle que posa el punt i final a la competència de coples, la Coco, serà a les festes de Sant Martirí el proper 25 d'octubre, diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, i aquest somni sonarà a les 8 del vespre en punt. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana en una jornada dedicada íntegrament a la música per a coble. La sisena i última ronda és precisament aquest somni estereofònic que cada any es converteix en un dels moments més esperats de la festa major, i quatre coples envoltant la plaça, els llums apagats i centenars de bengales enceses entre el públic transformen l'espai en un gran escenari de llum i música. Situat al centre de la plaça, el director coordina les quatre formacions i guia una experiència que ha esdevingut una de les imatges més emblemàtiques de la festa major de Sant Martirí i també del sardanisme arreu del país. El Somni Estereofònic és una proposta singular que no té equivalent a cap lloc més. La interpretació simultània de les quatre coples sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic, converteix aquest acte en un espectacle que és irrepetible i que viurà a la plaça major de Banyoles el proper 25 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, aquest somni. A més, des de l'any passat, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a barraques també puguin gaudir d'aquest somni. La presència d'Adrià Dilmé a la festa Major anirà més enllà de la direcció d'aquest espectacle. Ara en parlarem. Però qui és Adrià Dilmé?

Doncs és aquest que canta. Adrià Dilmi Vilanova és mestre, músic i activista cultural a Banyoles. La seva trajectòria professional se situa en la intersecció entre educació, música, cultura popular i participació comunitària. És músic i membre de Germà Negre, una formació banyolina dedicada a la recuperació i reinterpretació de la música tradicional i popular dels Països Catalans, amb un estil de folk pop-rock, i en l'àmbit educatiu exerceix de mestre a l'escola Camins de Banyoles, on desenvolupa especialment projectes vinculats a l'educació musical. També forma part de l'equip de treball del projecte Canto Tacassà, una iniciativa dedicada a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni musical de tradició oral de les comarques gironines. La seva participació en el projecte connecta la seva experiència com a músic amb l'interès per a la transmissió de la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització de les activitats de Festa Major de Sant Martí Dia de Banyoles a través de la seva comissió de Festa Major.

0: amb el Loquixal torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Doncs bé, ell serà, Adrià Dilmé, qui dirigirà el Somni Estereofònic d'aquest 2026.
3: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: I anem a seguir repassant el programa sardanista de la Festa Major de Banyoles, una de les festes majors més sardanistes de Catalunya, perquè té molts punts. Comença el programa sardanista dissabte 24 d'octubre amb una ballada, doble ballada de sardanes i dansa a la Plaça Major a partir de 2:45 del migdia, amb la Sol de Banyoles i la Principal de Banyoles, una ballada dedicada als compositors banyolins, i on a 1:45 hi haurà la interpretació de la dansa de la Filosa de Banyoles a càrrec de l'Esbart Font Coberta. El programa sardanista seguirà a les 5 de la tarda des del Barri Vell amb la Rua de Festa Major i actuacions de les seccions del Foment, amb la participació de les coples Bisbal Jove, la Magnífica, que és una copla creada d'oc per a aquesta Festa Major, la Principal d'Olot i la Principal de Banyoles i la Sol de Banyols. També la Rua des del Monestir fins a l'Ajuntament parant a la Plaça Major per gaudir de la faràndula, que és molt extensa a Banyoles. Hi haurà també una actuació de l'Esbart Font Coberta i la colla sardanista Nanúfars i la colla bastonera Pel Trucs. El programa sardanista seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 11, també a la Plaça Major, amb el 86è concurs de colles sardanistes que organitza el Foment de Banyoles, que acull aquest any Campionat de Catalunya en categoria Gran A i B i també l'infantil, a més del territorial i les colles lliures. La copla serà la Ciutat de Girona. I a 4:45, aquesta mateixa plaça, la Plaça Major, acollirà aquesta competència de coples, que ja m'he explicat abans, amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal, la Principal de Llobregat i la Salvatana. Una competència on la primera ronda seran sardanes per escoltar, la segona aquestes estrenades entre el 2020 i el 2010 a la mateixa Coco, la tercera ronda serà de sardanes d'estrena d'aquest any, atenció que la copla que guanyi aconsegueix 1.000 euros, cada copla ha de proporcionar una sardana d'estrena d'un compositor de la casa, i a la quarta ronda hi haurà sardanes obligades, a la cinquena sardanes balladores, ben balladores, i la sisena és aquest Somni Estereofònic a partir de les 8 del vespre a la Plaça Major. El programa sardanista segueix dilluns 26 d'octubre a 11:45 al Pavelló de la Draga amb el concert de la Festa de la Música per a Copla, l'únic concert a Catalunya de tres coples estable, diguéssim, cada any que sigui així. En vam parlar ja la setmana passada perquè el Foment ja va avançar aquesta programació del concert i hi haurà les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal i els Mongrins. Les sardanes, dilluns 26 d'octubre, el dilluns de Festa Major, el dilluns de Sant Martí dia, seguiran a les 5 de la tarda a la Plaça Major amb una triple ballada de fi de festa amb la Principal de la Bisbal, la Ciutat de Girona i els Mongrins. Aquesta és la programació sardanista pel que fa a la festa de Sant Martí dia de Banyoles que es va avançar aquest dissabte a la tarda a la Plaça Major de Banyoles, i nosaltres avui n'hem fet aquest recull. Escoltem ara la sardana Somni de Manel Cederra i Puigferrer, càrrec de la copla, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc. És una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1945. L'escoltem.

0: Això era Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
1: Connexions al territori.
0: Comencem aquestes connexions al territori a Torroella de Montgrí, perquè aquest diumenge tot el dia l'agrupació sardanista Continuïtat va celebrar la 62a edició de l'Aplec de la Sardana de Torroella, la plaça de la Vila amb les cobles, la principal de la del Llobregat, la Maricel i la principal de Cassà. Al matí va haver la participació de colles infantils i juvenils convidades. Al migdia van celebrar un dinar de germanor i també hi va haver-hi concurs de colles improvisades. Torroella de Montgrí encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I també l'agrupació sardanista Esdert va celebrar aquest diumenge tot el dia el 53è aplec de la Sardana de Terrassa a la plaça Vella amb les cobles Sant Jordi i Mil·lenària. Hi va haver sortejos i també concurs de colles improvisades. I per acabar, aquest dimecres ha estat el dia gros de festa major a Calella i la cobla, la principal de la Bisbal, ha ofert una ballada de sardanes dins del recinte de la Fira de Calella i al Maresme a la tarda, concert i ball. Tanquem aquestes connexions amb Minerva, que és la patrona de la festa major de Calella, una sardana que dedicava a Calella el 80è aplec, en aquesta ocasió el 2007, Tomàs Gil Membrado, i que escoltem a càrrec de la cobla Marinada en el disc 80è aplec Pairal de Catalunya 2007, Sardanes Calella, volum 3.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
1: I Casa de la Selva ha estrenat una àliga a la seva faràndula i n'han compost un ball per a cobla. És la música de Robert Vázquez i Júlia Vilà, que mai abans havien compost per a cobla. Ens han explicat la llegenda de l'àliga, que ara mateix us l'expliquem. I és que diu la llegenda que el déu egipci Osiris va rebre l'encàrrec de guardar un ou molt preuat en un racó del planeta. I quan va passar per les Gavarres es va parar perquè va veure que la gent se les estimava molt i les cuidava moltíssim. I va pensar que mai estaria més ben cuidat que allà. I aleshores el va deixar, però constantment l'anava a veure. I per això Casa té uns gegants egipcis que recorden aquest déu egipci que feia visites a les Gavarres, l'Osiris, al costat de casa. Fins que un dia aquest ou el va trobar una pastoreta i com que era un ou ben curiós perquè era gran i daurat, va decidir mantenir-lo en secret, però anar-lo cuidant. I va arribar un moment que la pastoreta el cuidava de nit i l'Osiris de dia. I així l'ou estava sempre vigilat. Però aleshores va haver-hi un dia que els dos es van trobar i l'ou es va moure. L'Osiris li va dir a la pastoreta que sabia que l'havia estat cuidant i li va dir que el cuidés ella i que el dia que aparegués una corona a casa seva volia dir que l'animal que en sortís de dins estava preparat per prendre una decisió. Si es posava la corona, volia dir que es quedava a viure al poble que l'havia acollit i si no se la posava, l'Osiris el tornaria a buscar per emportar-se'l a Egipte. Divendres passat, durant el cremat de la festa major petita de Casà, a Santa Tecla, l'àliga va aparèixer amb la corona posada. Això vol dir que es queda al poble. Robert Vázquez és un dels dos autors que ha compost aquest ball de l'àliga per a cobla en declaracions del Cuplejant.
2: El repte de fer la cançó de l'àliga de Casà ha estat interessant, complexa i tot un repte. Primerament perquè has de fer una cançó que integri tots els elements dels gegants de Casà que són egipcis, més tota la tradició popular de Casà. I quan fem una cançó d'aquest tipus sempre la pensem sobretot a fer-la amb gralles. En gralles perquè és el nucli musical, és el nucli musical dels gegants i perquè ells ho puguin tocar. Quan fem l'arranjament també el fem pensant en gralles i banda, evidentment, i tota la percussió que hi comporta. Durant aquest procés que hem anat fent la cançó juntament amb la Júlia, ens van dir que s'havia d'estrenar per cobla. Ostres, aquí el repte és majúscul perquè jo mai havia fet res per cobla. Doncs, esclar, t'has de posar al dia dels instruments, tessitures, tonalitats a tots els instruments de cobla. I aquí vull agrair molt al senyor Lluís Bofill, de la principal de Casà, que m'ha ajudat molt i hem pogut fer, doncs, això, un arranjament per cobla de la cançó Horus, l'Àguila de Casà. La veritat és que és un repte molt bonic, molt gratificant, i si a més agrada, imagina't.
1: No tots els pobles poden tenir àligues a les seves faràndules, només aquells que han tingut favors o privilegis d'algun rei, i és el cas de Casà. L'àliga és l'animal més noble de la faràndula que s'encarrega de les misses i els oficis solemnes. No surt sempre, i no en totes les ocasions porta la corona posada, que es reserva pels moments més protocolaris i més especials. Anem a escoltar aquesta cançó, aquest ball de l'àliga nou, aquesta àliga nova de Casà que s'estrenava aquest cap de setmana. Horus, l'àliga de Casà de Júlia Vilà i Robert Vázquez, a càrrec de la cobla, la principal de Casà.

0: Això era Horus, l'àliga de Casà, de Julià Vila i Robert Vázquez, la nova cançó de l'àliga de Casà.
1: L'agenda.
0: Vinga, fem un recull dels actes de l'agenda de la setmana que ve. Les ballades les trobareu a la web de Som Sardana. I comencem a dimecres 30 de setembre perquè a 6:45 hi ha la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles a la Biblioteca de Tordera. I encetem l'octubre, divendres 2 d'octubre, perquè a les 8 hi ha concert de sardanes i música per a Cobla Martorelles a la Vinya amb la Cobla Sant Jordi. Dissabte 3 d'octubre arriba la plec sardanista de la Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, edició 52 a partir de 5:45 de la tarda i a 9:45 amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. I dissabte que ve també a les 6:30, 9a plec de la Sardana de Montgat al Parc de la Riera d'en Font amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Dissabte 3 d'octubre també a les 10, concert del 5è aplec de Balaguer. Ara en parlarem. I diumenge 4 d'octubre també arriba el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a les 11 i a les 4 amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també 39è aplec del Roser a Martorell amb les cobles Maricel Marinada i Mediterrània a les 12 i a les 4. I diumenge també 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell amb la Reu Jove a partir de 8:15 del vespre. Déu-n'hi-do l'hora per ser un diumenge. Dilluns 5 d'octubre també a les 7 de la tarda concert de Fra Garí amb les cobles Sant Jordi i Marinada al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. I aquesta setmana destaquem. Doncs la sardanada de Balaguer que arriba divendres 2 d'octubre i fins diumenge. Doncs divendres 2 d'octubre a partir de les 10 de la nit hi ha revetlla de la sardanada amb el pregó d'aquesta sardanada de Balaguer a partir de les 10 amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, una ballada a la plaça del Mercadal. I dissabte 3 d'octubre a 5:15 de la tarda comença la 5a sardanada, el 5è aplec de la sardana de Balaguer amb les cobles Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a la plaça del Mercadal. Al vespre d'aquest dissabte 3 d'octubre a partir de les 10 de la nit, concert d'aquest 5è aplec amb saxo, cobla i cabaret amb Mercè Martínez i Jordi Paulí amb la Cobla Mediterrània al Teatre Municipal de Balaguer. Mentre l'esperem aquesta sardanada, escoltem la sardana que estrenaven l'any passat, Les Fades de Hollywood de Marc Timón. Aquest any per cert estrenen a Pitu Chamorro i a Anna Abad. Però recuperem aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timón, a càrrec de la Cobla, la Principal del Llobregat. L'escoltem i tanquem l'agenda.

0: coplejant.cat.
1: I aquesta setmana us portem una recomanació que hem recuperat del programa del concert de la Festa de la Música de Cobla de Sant Martirià, i és que una de les cobles, la principal de la Bisbal, interpretarà l'obra lliure de Francesc Assú, Random, i avui la podem escoltar aquí al programa, en aquesta ocasió amb una gravació de la cobla Mongrins. És una obra per a cobla del gironí Francesc Assú que estrenava el novembre de l'any passat al Festival Masquefa Sona Bé a l'Anoia, un concurs de música per a cobla reconvertit d'un temps ençà en un concert bienal a càrrec interpretat per la cobla Mongrins, on l'organització capitanejada per Jordi Tomàs encarrega dues obres per a cobla. Doncs bé, l'any passat, a la 12a edició d'aquest festival,

estrenaven a Francesc Estull i a Martí Delgado, professor i alumne, respectivament, de fet. Avui escoltem aquesta obra de Cassú que va decidir titular Random, un concepte, podríem dir, contemporani de la generació Z, que és un anglicisme que, per traduir-lo al català, podria ser un adjectiu relacionat amb quelcom aleatori, inconex, estrany o inesperat, fins i tot, que sembla improvisat, fortuit, casual, arbitrari. I és que l'obra, tal com ens la definia l'autor, és una passejada aleatòria per la rítmica sud-americana per un museu fictici on hi ha petits interludis que representen els seus passos pels passadissos i cada sala és un ritme llatí diferent. Hi ha bachata, hi ha samba, hi ha bossa nova, hi ha molts ritmes llatins. Cassú ens confessa que quan va explicar aquesta alegoria al seu fill, ell li va etzibar: "Pare, que Random", i aquest concepte li va semblar molt adient com a títol. La podem escoltar a càrrec de la cobla Montgrins és Random, una obra lliure de Francesc Cassú.

0: Això era Random, la darrera obra lliure escrita per Francesc Assú.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies, política.
0: I avui us hem d'explicar que l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines ha rebut la menció d'honor que atorga l'Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de Codines per commemorar el seu 25è aniversari de l'entitat. L'entrega es va fer en el marc de l'acte institucional de la Diada, en el qual l'Ajuntament va fer entrega, com cada any, de les mencions d'honor a diferents associacions i persones que s'han distingit per la seva tasca al municipi. De cara al futur, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb optimisme, diuen. La junta directiva es troba actualment en procés de renovació amb la incorporació de membres més joves que han de garantir la continuïtat del projecte sardanista durant els anys que venen.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb un altre tema de Germà Negre, que és la cançó de les mares, un tema on la tenora hi és ben present i està fet amb la trompetista i cantant Alba Caret. És ben bonic aquest tema que nosaltres fem servir per acabar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok i a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Sintonitzeu Ràdio Maricel al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Ostres, Laia, mira que n'arribem a estar de festers a tot arreu. Mira, ara s'acaben de les festes de Santa Tecla, aquestes ja les hem liquidades a Tarragona, però ara estem al mig de les festes de la Mercè a Barcelona, que també, déu-n'hi-do. A Sitges també no sé què fan, o em sembla que també les han liquidat. Però ara, clar, a Reus també, a Reus fan festa grossa, que és la Misericòrdia. Ja em diràs tu, déu-n'hi-do,
2: Sí, sí, i venim d'un estiu carregat de festa, vull dir que déu-n'hi-do.
1: És que no ens ho atrapem, Mira, llum vermella, comencem.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 25 de setembre de 2026, una jornada molt especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de la Misericòrdia i a Reus fan festa grossa. Arribem a la nostra edició número 864 en format digital i a la 2653 de tota la nostra trajectòria.
1: Recordeu que teniu tota la informació al nostre web www.festafesta.cat i avui és un dia de gran festa a Reus, però també estan de celebració Artesa de Segre, Cervera, Colera, a Canet d'Adri i Alforja i a moltíssims altres llocs del país.
2: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre reportatge central ens portarà a descobrir les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla de Tarragona, una publicació recent de Jordi Bertran.
1: Us queden per endavant, si voleu, 55 minuts de cultura popular de la bona, de veritat. Ens acompanyeu?
2: I tant, som-hi. Comença el Festa Festa.
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat a través de les xarxes socials de Facebook, d'Instagram, de X, de Telegram, així com des del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I una salutació molt especial a la gent que ens escolta a través de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast, Overcast i també especialment a totes les emissores de ràdio que ens emeten setmana rere setmana.
1: Avui gaudirem de l'actualitat del Tornaveu i de la informació castellera, de la saviesa paremiològica, del patrimoni religiós i del nostre fons tremés tradicional.
2: Però abans, endinsem-nos en la grandesa de les festes tarragonines. Jordi Bertran ho fa possible en el seu llibre Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Els del Festa Festa ens agrada anar amunt i avall amb les gravadores i sempre que podem enregistrar materials pel programa. El reportatge que avui us presentem el vàrem enregistrar el 13 de juliol, ja fa dies, a les dependències excelses del Seminari de Tarragona. Allí, a les 7 de la tarda, ens varen trobar moltíssima gent de diverses procedències, estudiosos, acadèmics, companys del camp de la comunicació, festers de tots els àmbits, gent de Tarragona, gent de la resta del país, molta expectació i molta calor. És clar que pagava la pena suar. El motiu era la presentació de les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona, de Jordi Bertran Luengo, i que recentment ha sortit publicat amb el segell de Cossetània. El títol no enganya i ja ens diu quin és el seu contingut. Un llibre que neix a partir de la tesis doctoral que l'autor va fer i defensar a la Universitat Rovira i Virgili. Ara Jordi Bertran ha considerat oportú fer-ne una síntesi i posar-la a l'abast de tothom. Dir-vos que si us penseu que aquesta presentació va ser una presentació a l'ús, estareu molt, però molt equivocats. Una gran sala, plena de gom a gom, on vam tenir la paraula, festers diversos, de Valls de Tarragona, acadèmics, i tot conduït magistralment per la Roser Marquès. De tot l'esdeveniment, hem seleccionat 5 talls que ens donaran una mirada ampla d'aquest llibre, Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona. En Jordi Bertran ens va explicar el per què va triar el tema de la teatralitat festiva de Santa Tecla com a camp d'estudi i investigació de la seva tesi doctoral.
5: En part, alguns dels culpables estan aquí, per dues bandes, no? Per una banda, aquells que ens van ensenyar doncs, de jovenets i de petitets que hi havia alguna cosa molt, molt feble que encara es deia Santa Tecla, però que ens van portar, no? de la mà i ens van ensenyar aquelles coses que quedaven, petites, no? Reduïdes en volum, però molt importants. No? Jo crec que el fil de Santa Tecla mai s'ha perdut. De fet, que passi Santa Tecla el 22 i 23 de setembre succeeix des del 1370 que haguem trobat. Per tant, déu-n'hi-do, amb més o menys èxit, però això s'ha mantingut. Després també, en el meu cas, vaig tenir la sort, avui m'acompanyen aquí alguns professors, perquè la URB ha fet una feina molt important. El món universitari jo crec que és molt important que es doni de la mà amb la ciutadania i en el cas de les entitats, ja sigui el Seguici o les Colles Castelleres, doncs és fonamental. No? Per tant, jo vaig agafar aquest fil i l'he anat continuant, intentant, com sembla que deia la Lídia, no? Sempre aportar algun detall nou. I crec que a la tesi n'hem trobat uns quants que doncs, els destacaran les persones que en parlin, però hem intentat posar aquest valor, no? I posar Tarragona molt al centre, és un llibre molt de Tarragona, però tampoc d'aquella Tarragona que a mi no m'agrada gens, que és la Tarragona tancada. No? Jo crec que Santa Tecla és la gran expressió d'aquesta ciutat oberta, no? I les entitats ho feu possible, la gent ho fa possible, però jo crec que ens explica aquesta ciutat molt diferent a la que de vegades ens han volgut fer veure. No? Crec que Santa Tecla és la màxima expressió, segurament hi ha altres moments de l'any també molt xulos. De fet, el llibre té mirades doncs, cap a altres moments, eh? Perquè Santa Tecla sempre es relaciona amb Setmana Santa, amb Sant Magí, amb el Carnaval, vull dir que passen coses per aquí, i també amb aquestes entrades dels arquebisbes i dels reis, que hi havia de tot, eh? O sigui, d'arquebisbes que estimaven molt la festa, arquebisbes que odiaven molt la festa, i reis que estimaven molt la festa i Santa Tecla, i reis que no els agradava res.
1: En la presentació de les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla, Tarragona, hi va haver una bona representació de festers i teclers, però també el món acadèmic va tenir-hi un lloc molt important, amb intervencions molt interessants sobre l'obra en qüestió. La primera, la d'en Francesc Massip, professor catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Aquest és un treball, podríem dir, pacient, continuat, de llarg recorregut, que va començar fa més de 30 anys, no? I que he tingut el privilegi de fer-ne un seguiment exhaustiu. No? De fet, podem dir que és la consumació, amb tota la intenció, de tota una vida dedicada doncs, a l'activisme i la gestió cultural d'una banda i a la recerca històrica de l'altra banda. No? Hem de dir que Jordi ha picat molta pedra als arxius tarragonins, a les biblioteques i a les hemeroteques i amb bon olfacte ha fet noves descobertes que han ajudat a omplir buits en la nostra història teatral. Que, com sabeu, és una història per molt temps bandejada i assetjada per les cultures supremacistes que ens han colonitzat el país des de fa més de 3 o 4 segles. Un teatre que, per tant, sovint s'ha hagut de refugiar justament en el bastió de la tradició popular, que té com a via d'expressió natural els carrers, les places, on ha pogut desenvolupar aquesta espectacularitat tan característica, una espectacularitat itinerant, dinàmica, que caracteritza totes les nostres festes. No? L'estudi, a més, té la virtut de combinar en la seva anàlisi els tres puntals que jo sempre he considerat en les anàlisis teatrals que doncs, en la nostra investigació, no? I que tinc la gran satisfacció, o m'omple de satisfacció, que és Jordi se les hagi fet també seues. No? D'una banda, la documentació escrita, la iconografia i els exemples vius de la tradició popular, allò que en diem etnoteatre i etnodança. I molt particularment un imponent recull d'imatges pròpies i alienes, que el llibre doncs, n'hi ha una mostra testimonial, però que suposo que en el repositori està tot l'apèndix sencer, que és impressionant.
1: La doctora Montserrat Canela Grau, professora lectora Serra Hunter i coordinadora de l'àrea de didàctica de l'expressió musical del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, va posar en valor que estàvem davant d'un treball imprescindible amb reivindicació inclosa. Escolteu.
7: Perquè omple un buit en l'historiografia de Tarragona. El segon, perquè converteix el patrimoni immaterial que tots els que estem aquí coneixem i estimem en un objecte d'estudi científic. I si és un objecte d'estudi científic, vol dir que està fet amb rigor. I com que ve d'una tesi doctoral, està fet amb molt de rigor, perquè és dur, una tesi doctoral, us assegurem els que estem aquí. Per tant, hi ha moltes hores, com han dit abans, i hi ha molt de rigor científic. Això vol dir que serà una eina de consulta, de bona consulta, perquè de llibres sobre el seguici, sobre balls, sobre la música se n'han fet, i n'hi ha que estan molt, molt ben fets, però aquest també. Val? Llavors serà, penso que és important tenir-lo. I un altre motiu que no té res a veure amb el llibre del Jordi, però que té a veure amb els llibres, és perquè és un llibre. Ja direu, i per què? Doncs perquè no es llegeix. I aquí, la gafita de torn, sempre reivindico els llibres. Perquè hem d'anar una mica més enllà del TikTok, de l'Instagram i del podcast. Perquè l'aprenentatge profund, això és que estem a la universitat ensenyant, ho tenim claríssim, l'aprenentatge profund és aquell que té que, quan tu arribes a comprendre el que estàs fent. I l'aprenentatge profund s'aprèn a través dels sabers. I on són els sabers? Els llibres. L'altre és un aprenentatge superficial. I estem en una societat que passa pel damunt de les coses i hem de tornar a la profunditat.
1: I Antoni Jordà, catedràtic d'Història del Dret del Departament de Dret Públic i de les institucions també de la Universitat Rovira i Virgili, va apuntar alguna de les aportacions remarcables del treball de Jordi Bertran.
8: Un primer resultat satisfactori és que ara hi ha noms i cognoms que abans no tenia. Hi ha una gran quantitat de personatges, fins ara anònims, fins ara desconeguts, dels que tenien molt poques referències, o cap, i que amb aquest llibre, amb aquest treball, tenen noms i cognoms. I sabem el que feien, el que deien, el que pensaven i com es movien en aquest entorn de la ciutat medieval, sobretot de la ciutat moderna, i la relació que existia entre aquestes persones i les seves entitats i les autoritats, etc. Vull dir que és una aportació molt destacada, crec jo, perquè a partir d'ara, si algú vol saber o vol conèixer la dinàmica, l'evolució, les circumstàncies, les dificultats en les quals es van moure totes aquestes entitats, aquestes confraries, haurà de consultar per força aquest treball. No perquè sigui l'únic que ha tractat aquestes qüestions, sinó perquè és el que ho ha tractat millor. Vull dir que en aquest sentit és una garantia, una solidesa molt potent la que tenim entre mans a l'hora de treballar i de llegir aquest llibre.
1: Finalment, Jordi Bertran va explicar-nos el perquè del títol Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona.
9: Llavors, el títol de la... Per què hem posat aquest títol de les meravelles, no? Doncs una mica perquè la paraula les meravelles jo crec que és que el que avui en dia els nens, no? Per una banda, veuen quan surt el seguici, no? Per ells és una meravella, una cosa fantàstica, no? Extraordinària, excepcional, no? Jo crec que això és molt xulo, no? Però per altra banda també m'he permès el joc amb els professors universitaris d'una segona lectura d'aquesta paraula, perquè a l'edat mitjana, quan Santa Tecla, una miqueta abans que Santa Tecla comencés a ocupar el carrer, en el segle XIII-XIV, hi havia un savi que era Ramon Llull, un personatge que va inventar l'enciclopèdia abans que existís aquest nom, que té un llibre que es diu Llibre de Meravelles, no? I el llibre de meravelles intenta explicar, no?, amb aquesta paraula, tot allò que a les persones, no?, els serveix per entendre el món. No? I aquí hi ha coses molt espirituals, no? Avui estem en un espai de l'Arquebisbat però hi ha coses també doncs, molt quotidianes. No? I un dels elements d'aquest llibre de meravelles de Ramon Llull és el llibre de les bèsties, no? Que és una de les parts, no? Bèsties que parlen. No? I a mi aquesta idea de que les bèsties ens parlen crec que encara avui en dia és molt vigent.
1: I fins aquí aquest reportatge a tall de presentació de les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla, Tarragona, de Jordi Bertran Luengo, publicat amb el segell de Cossetània. Nosaltres ara continuem amb el programa.
10: Festa, festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
11: De ben jove, Joan Tomàs havia fet recitals de piano i al llarg de tota la seva trajectòria professional va ser pianista i organista acompanyant classes, assaigs, proves o concerts.
12: Joan Amades i Gelats fou un etnòleg i folclorista de formació autodidacta que tenia dues grans passions relacionades entre si. L'una va ser l'estudi i recerca dels costums i tradicions catalanes i de l'altra va aplegar tot el material que queia a les seves mans relacionat amb aquest tema.
3: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
1: Paral·lelament a tot el que està passant aquí, al Passeig del Born, que és moltíssima cosa, perquè tenim parades amb totes les colles del bestiari, tenim activitats lúdiques i tal, però aquí en el nostre stand, en el programa del Festa Festa, doncs passaran coses. Mireu, ara parlarem amb en Mateu Tres, que és president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, i amb el seu vicepresident, que és el Jordi Mullor. Però també, després d'aquesta entrevista, entrevistarem i presentarem el Ferran Urgell, que és el nou cap del Servei de Cultura Popular de l'Institut de Cultura de Barcelona. Després d'aquesta entrevista, ens visitarà l'Arnau Cristóbal i la Meritxell Martín, que parlarem d'un projecte que versa entre associacionisme, bestiari i drets culturals. Posteriorment tindrem una visita i una entrevista que aportarà contingut d'ofici festiu, perquè tindrem el Manel Estalella, que ens parlarà del seu ofici com a pirotècnic, i tancarem aquests blocs d'entrevistes d'aquest Festa Festa Especial amb una entrevista al Josep Espín, que ens presentarà una iniciativa molt interessant que engloba les festes majors de Barcelona en forma de plataforma, la plataforma de festes majors.
3: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
13: Delfia Vella forma part del nucli fundacional dels 16 jutges, on s'instal·la amb el número 4.
14: A la cançó picant d'avui, les cartes es capgiren.
15: El pare Josep Massot va ser la persona que més va treballar i que més profundament coneixia els diversos aspectes que envolten l'obra del cançoner.
16: Avui a Clàssics de Cobla hem escoltat la sardana Un racó de claustre del mestre Josep Maria Bernat i Colomina.
3: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
2: Escoltem ara el primer tema musical del programa. És Homenatge a Teresa, que l'escoltem en la versió que varen registrar Coloma Bertran i San Josecs.

sempre recordaré-la. Teresa, ballant el vals.

0: sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
1: Sentíem aquest magnífic homenatge a Teresa, la versió del clàssic Ovidi Montllor, interpretada per Coloma Bertran i San Josex.
2: I ara és el moment de fer un repàs a l'actualitat associativa. Connectem amb la redacció del Tornaveu per rebre l'Emma Robres. Són les notícies del Tornaveu.
3: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu.
5: Falta almenys 2 mesos per començar a vestir els pessebres, segons la tradició, però el pròxim 4 d'octubre el món pessebrista ja arrencarà la temporada. Ho farà Camp de Bànol amb la 54a edició de la trobada de pessebristes de Catalunya i Balears, un punt de trobada i de convivència entre tota la comunitat. Estan convocades les 70 entitats que formen part de la Federació Catalana de Pessebristes, però és un acte que està obert a tothom. A part de generar germanor, també s'intenta donar a conèixer any rere any diverses localitats i diverses entitats. Enguany, doncs, es permetrà veure la manera de fer d'aquesta localitat del Ripollès i la seva terra. El punt àlgid de la jornada, de fet, serà veure tot el muntatge de pessebres que han estat organitzant i que quedarà oberta ja fins Nadal. Just després, un concert amb la banda de música de Sabadell posarà ritme a la jornada. A partir d'aquí, la federació encara una nova temporada amb molt d'optimisme. Així ho explica Ramon Albornal, president de la federació.
6: Llavors el que es preveu doncs, aquest Nadal és tota aquesta activitat intensa de les exposicions de pessebres que es fan arreu de Catalunya, però les que anualment en conjunt hi poden passar més de 800.000 persones.
5: Tocarà estar atent a aquesta nova temporada pessebrista. Rialp bullirà d'aromes i tradició amb la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. El 3 i 4 d'octubre, la població del Pallars Sobirà es convertirà en l'epicentre de la cultura gastronòmica tradicional catalana, amb 19 colles convidades de dins i fora fronteres. La previsió és que sigui una de les edicions amb la participació més alta de la història, amb l'esperança de reunir al voltant d'unes 2.500 persones. Una cita ben consolidada que serveix d'homenatge a la cuina popular i a les tradicions que fan poble. Així, dissabte, de 7 a 9 del vespre, es donarà la benvinguda a aquesta trobada amb una actuació musical del grup Buena Onda i Focs d'Artifici. Serà diumenge dia 4, que a partir de les 6 del matí fins les 2:30, els focs de les calderes començaran a crepitar. Ja cap al migdia, serà el moment de la benedicció de les calderes i d'iniciar el tast d'olletes amb les colles participants. A més, durant tot el matí, l'humorista Guillem Estadella amenitzarà la jornada. Parlem, doncs, d'una cita anual que deixarà molt bon sabor de boca.
2: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia. Et retrobem la setmana vinent.
1: I de l'actualitat de les entitats, passem a l'actualitat dels castells. És el Baròmetre Casteller amb en Carles Esteve.
7: Festa, festa.
3: Baròmetre Casteller amb Carles Esteve.
7: Nou novetats estrella en una jornada plena d'emocions.
8: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre estrella de la passada setmana. Els xiquets de Tarragona han recuperat el 3 de 9. No el descarregaven des del 2024 i ara torna a ser el sostre descarregat dels metalassers. Per la seva banda, els xiquets de Reus també han revalidat el 3 de 9, sostre històric de la colla. L'any passat el van estrenar al mes d'octubre. Per la seva part, a la mateixa cita, els castellers de Lleida han recuperat el 2 de 8, que no feien des del 2024. També van estrenar el 3 de 8. Unes altres novetats destacades de la jornada van arribar dissabte en el marc del concurs Quarts Amunt, celebrat a la Bisbal. La victòria va ser per als bous de la Bisbal, que ho van estrenar tot. 2 de 7 carregat, 3 de 7 amb l'agulla i 4 de 7 amb l'agulla. El segon lloc va ser per als castellers de Mediona, que van descarregar per primer cop el 5 de 7, mentre que la tercera posició la van ocupar els castellers de Viladecans en completar per primera vegada el 3 de 7 amb l'agulla. D'aquesta manera, les tres colles van signar la seva millor actuació històrica i han confirmat l'èxit d'aquesta imaginativa proposta. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera del baròmetre, la trobareu al nostre web baròmetrecasteller.cat.
2: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta radiografia del món casteller. Ens retrobem la setmana vinent.
3: Festa, festa!
1: I ara escoltem la segona proposta musical del programa. Des del País Valencià, ara gaudirem del talent de Sandra Montfort i el seu tema Bandida.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Tinguem la festa en
1: pau. Obrim ara la finestra de la saviesa popular, la saviesa de la paremiologia que ens porta cada setmana en Víctor Pàmies. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
0: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Val més boig conegut que savi per conèixer. En discrepo profundament. Amb aquest refrany, la moral conservadora del refranyer ens sotmet a l'immobilisme, a conformar-nos amb el que tenim per por d'anar amb el borràs. Ens calen emprenedors, gent il·lusionada amb el canvi, que eixamplin l'horitzó de l'esperança i la utopia. Qui es vulgui conformar amb la subsistència i l'anar fent, sense soroll i sense molestar, no m'hi trobarà. M'exalta el nou i pensar que les coses només poden millorar.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, molt, molt interessant. I, per aclarir les idees, quina millor opció que fer un viatge musical amb el Poni Pissador i la seva cançó La paradeta dels núvols.
5: Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes a La paradeta

0: Acomiadem la paradeta dels núvols dels Amics del Pont i Pissador i entrem directament a la nostra devoció popular. En Joan Arimany Joventeny ens parla avui a la Devocioteca sobre l'ús festiu dels reliquiaris.
1: Fes ta festa.
2: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els reliquiaris són els objectes que contenen relíquies de sants. Les seves formes

0: L'any 787, el setè cànon del Concili de Nicea va indicar la necessitat d'utilitzar relíquies en la consagració d'altars. Aquesta pràctica recordava les celebracions eucarístiques damunt mateix de les tombes dels màrtirs. Aleshores, la presència de les restes sagrades era bàsicament simbòlica. Estaven recollides en senzilles capses, les lipsenoteques, situades en els reconditoris dels peus d'altar, i restaven ben amagades. Ocasionalment, eren situades també a resguard en cavitats d'alguna imatge escultòrica com una Mare de Déu. A partir del segle X, a l'Occident cristià, les relíquies i els reliquiaris esdevenen elements de referència dins l'edifici eclesiàstic i en el parament litúrgic assumeixen un major protagonisme. La construcció expressa de recipients per acollir-les, acuradament embellits i cada vegada més ostentosos, va esdevenir una pauta freqüent i generalitzada. El cànon 62 del quart concili de Laterà, l'any 1215, ja establia que les relíquies d'antiga veneració fossin degudament protegides i col·locades. A la baixa edat mitjana, a l'esplendor de l'estil gòtic, els sepulcres de sants van adoptar formes festuoses, generalment damunt de pilars, que permetien la circulació de feligresos al seu voltant per venerar-los i dir-los missa a tocar. No seria fins després del Concili de Trento, a mitjan segle XVI, que es posaria la màxima cura a disposar les relíquies, fins i tot les més petites, a l'abast dels fidels amb la corresponent protecció. En aquesta època, la religiositat barroca eren freqüents els reliquiaris antropomorfes, generalment de metalls preciosos com l'or o la plata. Solien tenir les formes que simulaven les formes naturals d'aquelles parts del cos a la qual pertanyia la relíquia, un cap, un braç, un peu. També es van divulgar les veracreus, que contenien una petita estella atribuïda a la creu on va morir Jesús en la Passió. Se solien dur a punts concrets dels termes parroquials per beneir les collites i es traslladaven als comunidors quan calia conjurar una tempesta. Les acumulacions de relíquies va comportar que les catedrals fessin encàrrecs de mobles, relíquies, utilitzats també com altars. Un clar exemple es troba a la Seu de Vic, actualment a la Sagristia Major, però fins a la Guerra Civil el rere altar, que fins i tot disposava d'un sumari numerat per identificar cadascuna de les restes sacres. En les diferents guerres patides en els segles XIX i XX, des de la del francès a la Guerra Civil de 1936-1939, passant per les carlinades o episodis revolucionaris com la Setmana Tràgica, van desaparèixer molts reliquiaris. Amb ells i els seus continguts, progressivament es va anar perdent les mostres de veneració que es mantenia des de feia segles, dirigides a santes i sants.
1: Moltes gràcies, Joan Arimany, per compartir-nos tots aquests coneixements tan interessants.
2: Festa, festa!
1: A continuació, és el torn d'anar cap al mar i sentir les veus de la nostra terra. En Francesc Sánchez Carcassés ens porta un nou lliurament dels seus cants de taverna.
3: Festa, festa!
4: Cants de taverna. En Francesc Sánchez Carcassés.
5: El prolífic compositor i fundador del conegut grup Peixregit, Josep Bastons, va néixer al carrer de la Caritat de Palafrugell el 27 de juny de l'any 1927. Això vol dir que molt aviat es commemorarà el seu centenari. Al llarg de la seva trajectòria musical se li va reconèixer la seva aportació a la música popular en guardons com la Creu de Sant Jordi, el Premi Peixregit o la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell. I justament el passat 28 d'abril, aquest Ajuntament va aprovar una moció institucional per declarar el proper 2027 any Josep Bastons i Fàbrega.

0: Tindrem, doncs, 12 mesos per recordar la seva figura, enregistraments, composicions i interpretacions. Serà un bon moment per reviure la seva música, i no només del món de l'havanera i el cant de taverna, sinó d'altres facetes i la seva diversa activitat també com a vocalista d'orquestra. Segurament una faceta força desconeguda per molta gent, però que va ocupar una part molt destacada a partir dels anys 50, quan, després de col·laborar en algunes actuacions de les orquestres locals Primavera i Principal de Palafrugell, va entrar a formar part de la nova, aleshores però molt prestigiosa, Orquestra Meravella. Posteriorment va cantar amb la Tropicana i va fundar, amb altres músics palafrugellencs, l'Orquestra Costa Brava. En Josep, a més, tocava la bateria, la guitarra i el baix. En aquella època, l'Orquestra Meravella va realitzar diverses gravacions amb un èxit considerable. Cançons melòdiques de gran sortida comercial, també per l'inici de l'entrada del turisme, sobretot a l'illa de Mallorca. El 1954, en la formació de Caldes, enregistren els estudis Zafiro de Madrid un disc de vinil en 4 cançons. Segons explicava ell mateix, una tarda li donaven les partitures i l'endemà al matí interpretava temes com aquesta Bahía de Palma.
1: Bahía de Palma, aurora de amor, tu alma y mi alma, dos islas de sueños.

0: Sí, era la veu de Josep Estons amb Orquestra Meravella. Aquest Cants de Taverna ens serveix d'avançament de la commemoració del seu centenari, l'any 2027, any Josep Estons.
1: Moltes gràcies, Francesc Sánchez Carcassés, i per acabar aquest recorregut pels nostres continguts ens endinsem amb l'Antoni Serés en el Fons Amades, que avui ens parla sobre les imatges de les Mares de Déu trobades a Catalunya.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya és un llibre pòstum de Joan Amades del qual en va tenir cura Consol Mallofré, cunyada i secretària personal del folclorista, que l'editorial Selecta imprimiria l'any 1989 amb motiu del mil·lenari del naixement polític de Catalunya. Segons una nota editorial que hi ha en les primeres pàgines, aquest llibre no és un nomenclàtor exhaustiu de les imatges de la Mare de Déu trobades en el nostre àmbit històric i lingüístic. Amb tot, l'abundor de referències que hi ha, fruit de la tenacitat, esperit de recerca i lucidesa interpretativa de l'eminent Joan Amades, fa que aquest recull, únic existent en català, sigui, malgrat les possibles omissions, un document inestimable de característiques exclusivament folklòriques. En el volum hi ha també un text introductori de l'autor, en el qual remarca precisament que d'entre la nostra tradició mariana relatem allò que ens ha estat possible de plegar, amb preferència sobre les imatges de la Mare de Déu que la tradició suposa trobades. Prescindirem de tota consideració històrica, arqueològica i artística, ja que aquests aspectes cauen fora del nostre camp, estrictament folclòric. Doncs, per l'ocasió, com a exemple, divulgarem el recull que Joan Amades dedica en el llibre a la Mare de Déu del Vinyet a Sitges, on explica que el senyor del castell tenia un esclau moro que treballava a la terra. Un dia, cavant una vinya, trobà una imatge de la Mare de Déu. La va posar al cistell i, tot satisfet, la portà al castell. Però quan va voler-la ensenyar als amos, no la va trobar. En tornar a la vinya, va veure-hi la imatge sota els ceps. Tornà a agafar-la i li tornà a fugir, fins que comprengueren que no es volia moure d'aquell lloc. I allí mateix li van aixecar una capella. L'esclau moro es va convertir i fou un celós ermità servent de la imatge. Els raïms de la vinya on fou trobada la imatge van prendre una dolçor molt superior a la de tota altra mena de raïm i un gust com cap altre. Amb aquells raïms, els sitgetans van fer un vi propi i especial, que van anomenar Malvasia. Per tal de poder fer aquest vi de gran fama, van procurar que no es perdés la mena de ceps de la vinya de la Mare de Déu. I encara avui n'hi ha amb gran abundor per tot el terme de Sitges. Però no pas a fora, puig que només pot conrear-se dins del terme d'aquesta població, per efecte d'un prodigi especial de la Mare de Déu del Vinyet, que vol protegir la gent de Sitges. Aquesta imatge acut en ajuda de la gent de mar quan es troben en tràngols perillosos i, més d'una vegada, la imatge ha aparegut amb el mantell mullat d'aigua de mar per haver acudit a auxiliar alguna barca en perill. La gent de mar, agraïda del seu ajut, li feia presentalles de vaixells en miniatura dels quals se'n veien diversos penjats a la volta del temple. Quan les tropes franceses tractaren de saquejar la població i de cremar la capella, la imatge intercedí i distregué la soldadesca que no hi feu l'estrall que es proposaven de fer-hi. Té la festa el dia 5 d'agost.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés, per acostar-nos una vegada més al fons documental de Joan Amades.
6: Festa, festa!

0: Arribem al final d'aquest Festa Festa número 2653. Volem agrair sincerament la feina i les aportacions de tots els col·laboradors i col·laboradores que el fan possible. En el programa d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Joan Arimany, el Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
1: I com no pot ser d'una altra manera, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que s'alci la persiana del programa cada setmana. Són la Núria Pascual, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i els micròfons, l'Amadeu Carbó.
0: I la Laia Camproví. I ara sí, ara ens acomiadem però us deixem abans amb la millor música de Cobla, com fem sempre. Escoltem la composició Tarragona, que ens lliga una miqueta amb el tema que hem tocat en la presentació d'aquestes meravelles de Santa Tecla, de Jordi Bertran. Doncs això, escoltarem Tarragona, una composició d'Enric Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Marcel Sabater.
1: Que passeu una molt bona setmana, ens retrobarem la setmana vinent.
0: Fins la propera, a reveure!

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93... Això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim, de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca, que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continueu així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Olanka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials, en algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Beckett, Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well, I...

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Can't live, I can't give anymore. We've had you.

dia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. Si yo fuera rico.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto i van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir La calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

i l'amor, eh? Avui, com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, eh? Day after day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això hauria de funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

0: I Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66, que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca, això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir: quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.

de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè, i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviete als Estats Units, i quan venia a Barcelona a veure la família, ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això, que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. I ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carol King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un email aquí a cocodrilclub, tot junt,

cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I am the kitchen, I am the hall. I ain't gonna do you no good at all. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Yes, sir, ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio también nos dijo en el seu correo: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa Cocodril Club y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses. Nascuda a Seattle el 1947.

0: Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúrich, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust. Aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys.
1: For I don't love you anymore.
0: I ens diu des de Zúrich, Joan Vicente Bermejo, no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix, que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia, escoltar un fragment.
2: Hola, mama.
3: Hola.
2: Acabes de fer 93 anys.
3: Sí.
2: Com ho portes, això?
3: Bé, amb salut i bon humor.
2: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. Sí. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
3: Sí.
2: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
3: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
2: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
2: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
2: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
2: No, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
2: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
2: Un petó.
3: Ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Li deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. But when I see you hanging about with anyone... Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de la... els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. It's not unusual, it happens every day. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bé, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural.

0: lips. You and your pussycat eyes.
1: What's new, pussycat?
0: You and your pussycat.
1: Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió No elegimos los recuerdos. Se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes". Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: "Hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi". Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie D'Or. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie D'Or. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Catalunya Ràdio.
1: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions de migrants al Marroc, mentre el PP i Vox surten al carrer per reclamar eleccions anticipades per la crisi a Ceuta. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: La intenció de la Moncloa és que la nova regulació permeti retornar també als migrants que ja hagin iniciat els tràmits de petició d'asil abans de resoldre la sol·licitud. Mentrestant, 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat convocades per la societat civil espanyola, que eleva la xifra fins als 180.000 participants. I del món, cop de porta de Donald Trump a la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. El president nord-americà, a més, amenaçat de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. I avui, OpenAI ha admès que els seus agents d'intel·ligència artificial s'han infiltrat a webs del govern dels Estats Units, com el Departament de Comerç i la Comissió de Borsa i Valors. A Catalunya, rècord de treballadors del primer sector. A l'agost s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Cal tenir en compte, però, que bona part tenen contractes temporals. I a l'informatiu d'avui també us explicarem que l'augment de la temperatura del planeta està accelerant la pèrdua de les plantes que viuen als cims més alts d'Europa. Ho revela un estudi que durant 20 anys ha analitzat més de 60 cims dels Alps, els Pirineus i altres zones europees.
2: Per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
1: Pau Carnicero és un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science. I de la cultura, pendents avui del palmarès aquest vespre del Festival de Cinema de Sant Sebastià. De moment, Sant Sebastià Margarriga, ja sabem que La Bola Negra s'ha endut el Premi del Públic.
3: Sí, estava cantat perquè la nota era altíssima, la segona més alta de la història del festival, i aquest matí s'ha confirmat que cap altre film de la secció Perles l'ha superat. Per tant, un altre premi del públic per la pel·lícula dels Javis, després del de Toronto, i el premi que també és l'allau d'espectadors que l'estan anant a veure als cinemes. D'altra banda, El debut ha rebut el premi de la crítica espanyola.
1: Tot això us ho explicarem fins a 2:45. A partir de llavors, l'actualitat esportiva que destaquem avui, Sergi Camps.
4: Doncs aturada la primera divisió, aturada la Lliga de Primera, farem un repàs als compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans de la primera divisió. També repassarem la victòria d'ahir del Girona contra l'Albacete a casa, farem la prèvia del partit del Sabadell que juga avui a Balaïdos contra el Celta B. I també parlarem molt de bàsquet, perquè avui comença la Lliga ACB, avui debuten el Barça i el Manresa, i per ser un marcador d'última hora acaba de perdre el Badalona a la Lliga F, la màxima categoria, Badalona 0, Granada 1.
1: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
5: Bon dia, Eva. Sí, hi ha un carril tallat a la B30 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident. Intensitat a la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud a la C55. A Sant Vicenç de Castellet en sentit nord a la C58. A Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Quina és la previsió per les pròximes hores? Jofre Genué, bon dia.
7: Bon dia. Doncs, de moment, per les pròximes hores no esperem gran cosa que no sigui la presència d'aquests núvols baixos en alguns sectors de la costa, que al llarg de la jornada estan anant a més, i també alguns núvols prims passatgers per l'interior, fent que el sol doncs, no llueixi amb tanta força com dies enrere, tot i que és protagonista, i encara l'ambient és força d'estiu. De fet, avui les temperatures s'estan frenant més, i de fet els valors més alts, a més difícil que arribin ja als 35. Per tant, pels propers dies el pronòstic que és clar, anirem perdent una mica aquestes constants típiques d'estiu, els termòmetres lentament anirien de baixa, tot sempre de manera molt lenta, per tant encara amb temperatures força altes, i també aniran apareixent més núvols. De fet, demà esperem que al llarg del dia encara es facin més abundants, a la tarda un cel mig ennuvolat, puguin sorgir fins i tot alguns petits plogims a l'Empordà, també a la Costa Daurada, o també algunes nuvolades cap al Pireu, amb temperatures sense grans canvis, o amb tendència a això que dèiem, anar una mica de la baixa, que és el que tindrem la setmana que ve, i a més amb la presència de més risc d'algunes febles pluges.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. I comencem explicant-vos que el govern espanyol treballa contra rellotge per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez està preparant un decret llei per retornar al seu país els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. El volen aprovar dimarts al Consell de Ministres, Maria Guixà.
8: El govern espanyol ha confirmat que està treballant amb aquesta mesura, ho ha confirmat el ministre i secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López.
9: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta.
8: La regulació afectarà principalment els qui han iniciat els tràmits d'asil i els quals Espanya podria retornar abans de resoldre aquesta sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta des de l'entrada massiva del juliol, però no queda clar, en canvi, quants han iniciat els tràmits de petició d'asil. Les darreres xifres parlen d'unes 2.500 persones. El nou decret també contempla que redueixin a 5 dies els terminis judicials per resoldre recursos a una denegació d'asil, segons avança el diari El País.
1: I tot plegat enmig del nou pols que avui ha fet la dreta, Pedro Sánchez. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, han sortit al carrer per mostrar el suport a Ceuta, defensar la integritat territorial i exigir també eleccions generals anticipades. Anem, doncs, cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
10: Bon dia. Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Ho explica Santiago Abascal.
11: ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución? Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta y el culpable no es el que va a resolver la situación.
10: També reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. De moment, però, el PP no es mulla. Sentim Miguel Tellado, que hi ha anat en absència de Feijóo.
12: España es mucho mejor que el gobierno que hoy tiene y por eso exigimos de forma inmediata que Sánchez disuelva las cámaras, convoque elecciones y se someta al dictado de la sociedad española.
10: Pel que fa a Ceuta, volen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. La marxa ha sortit de Cibeles i ha recorregut el centre de Madrid fins a l'arc de la Moncloa i allà la policia ha impedit que alguns manifestants enfilessin cap a la seu de l'executiu. Recordem, finalment, que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
1: Gràcies, Alba. Bon dia.
10: Bon dia.
1: I sobre altres decrets que el govern de Pedro Sánchez té a l'agenda, els seus socis d'Esquerra continuen pressionant per separar els socialistes de les postures de Junts i el PNB.
13: En el decret de l'habitatge, en concret, Sumar ha emès un comunicat amenaçant de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Reclamen que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anterior. Han explicat que no es pot produir cap més cas com el de la veïna de Madrid, Mari Carmen, i que no esperen mesures parcials ni descafeinades en els desnonaments.
1: Gràcies, Joan Trias. I obrim ara crònica internacional. L'Iran planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran s'avé a obrir el pas marítim si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Però a Truth Social, Trump ha respost molt gràficament, Marta Sánchez.
14: Doncs sí, ho ha fet publicant un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Ja és pràctica habitual del president dels Estats Units rebatejar amb el seu nom punts geogràfics de llarga tradició. El diari Wall Street Journal assegura que Trump està estudiant la possibilitat, a més, de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Tot plegat després que des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, llancés aquesta proposta.
15: There are certain actions to be taken by the United States.
16: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
14: Diu l'Iran que les mesures que ells proposen estan incloses en el memoràndum que van signar tots dos països al juny per aturar la guerra a l'Orient Mitjà.
1: I de la guerra de l'Iran a la guerra d'Ucraïna, les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar. Això és al sud del país, Miquel Àngel Violant.
17: L'atac amb drons ha provocat almenys 3 morts i ha deixat sense electricitat prop de 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna en Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys a diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com a objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 ferits. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de les negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units, que s'havien de fer a partir del mes que ve.
1: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. L'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI reconeix que alguns dels seus agents han intentat accedir sense autorització a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units, sense haver rebut instruccions, per tant, explícites de fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. L'empresa que dirigeix Sam Altman ha confirmat que els agents van interactuar amb webs de diversos organismes públics, entre els quals, per exemple, els departaments de Comerç i Educació o la Comissió de Borsa i Valors. OpenAI diu, Marta, que està investigant aquests incidents.
14: És l'últim episodi d'una sèrie d'incidents que posen el focus en la capacitat dels agents d'intel·ligència artificial per actuar de manera autònoma i escapar, per tant, dels controls previstos pels seus desenvolupadors. El cas, a més, arriba pocs dies després que el govern d'Austràlia denunciés que agents d'OpenAI s'havien infiltrat també en webs del sistema sanitari del país, en un moment també en què es multipliquen les veus dins mateix de les empreses per posar fre al desenvolupament d'aquesta tecnologia. Avui mateix, el líder de Tesla i de SpaceX, Elon Musk, ha predit en una entrevista en una televisió xinesa que els robots humanoides podrien arribar a tenir capacitats físiques superiors a les humanes i que podrien generalitzar-se en un termini de 10 anys.
16: Els robots tenen un temps de reacció molt ràpid. Serà molt difícil superar un robot en aquest aspecte. I és que nosaltres estem una mica limitats per la nostra biologia. Però en el cas d'un robot, n'hi ha prou de millorar els actuadors, els sensors, la velocitat dels fotogrames de les càmeres i també augmentar la potència de càlcul de la IA perquè, en essència, sigui molt millor i tingui reaccions més ràpides que els humans.
14: En les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, unes imatges que provenien de comptes que havien autoritzat utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, aquestes imatges s'estan retirant.
1: I parlem ara d'ocupació. A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, Maite Curtó.
18: Sí, són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector primari són homes d'entre 45 i 54 anys.
1: I parlem ara de plantes, perquè l'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees, on cada cop se'n veuen més d'espècies que fins ara només es trobaven en cotes més baixes. Un estudi internacional ha analitzat durant 20 anys, 62 cims de diverses regions, com els Alps, els Pirineus o el Caucas, i ha constatat com la pujada dels termòmetres està canviant el paisatge i posant en risc la supervivència d'unes plantes adaptades al fred i a unes condicions cada cop més estranyes, Montse Poblet.
19: Per fer aquest estudi s'han triat excavat 62 cims on pràcticament no hi puja ningú i cada 7 anys els científics que el firmen hi han pujat i han mostrejat les plantes que hi ha. Han constatat que per cada 0,1 graus d'increment de temperatura puja un 1% la taxa d'extinció d'unes espècies acostumades a viure en condicions extremes que ara ja no troben. L'altra cara de la moneda són les plantes de cotes més baixes que amb la pujada de temperatura es poden permetre pujar i que estan canviant el paisatge dels cims. Pau Carnicero, un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science, ens parla de transformacions radicals del paisatge, tant d'alta com de mitja muntanya.
2: El que s'està observant és que aquestes zones més altes estan passant d'aquesta mena de tarteres o parts pedregosos a uns prats més tancats, i en canvi les zones més baixes estan passant de prats més tancats cap a matollars.
19: Els Pirineus són, de totes les serralades europees estudiades, la que està patint més extincions de plantes d'alta muntanya. Difícilment es pot fer res per revertir la pujada de temperatures que està acabant amb aquestes espècies, però sí que es poden prendre mesures per protegir-les abans no desapareguin.
2: Si estan en una zona que, a més, sabem que hi ha molta pressió de pastura, és una zona que és molt trepitjada, etcètera, etcètera. Aquí sí que llavors ens podríem plantejar algunes mesures que, com a mínim, no facin accelerar la desaparició d'aquesta espècie.
19: Abans d'extingir-se, les espècies pateixen una caiguda de població, senyal que toca fer alguna cosa per protegir-les.
20: I encara un exemple més d'aquests efectes del canvi climàtic a casa nostra, la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Anem cap a Estamariu. Joaquim Albalater.
21: Bon dia. Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultiu que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
21: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
20: Rescatada del Pakistan una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família, Gemma Bonet.
23: Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. També se'ls acusa d'un intent d'homicidi per haver agredit amb una arma blanca la parella de la dona, un home també veí de Barcelona, que és qui va alertar els agents del possible matrimoni forçat.
20: I al Nepal encara hi ha més de 6.000 persones desaparegudes per la monumental esllavissada d'avui fa just un mes. Després de 30 dies intentant trobar supervivents, ara les tasques se centren a intentar recuperar i identificar els cossos. Fins ara s'han registrat 1.400 morts.
23: La catàstrofe va arrasar la zona de Rasuba, a la frontera amb el Tibet, i va destruir la majoria de carreteres i ponts del nord del Nepal. Per això, un mes després, encara hi ha molts pobles que continuen aïllats. Jordi Mates, de l'Agència de Viatges Plan Himalaya, a Katmandú. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
24: Tot el que és la carretera que comunicava amb la frontera està absolutament desapareguda. El primer poble, així una mica important, és absolutament un poble fantasma, ha desaparegut tot. És un poble mig enterrat per tonelades de fang.
23: La catàstrofe va provocar desenes de milers de desplaçats, molts dels quals tenen por de tornar a casa davant del risc que un desastre similar es repeteixi.
20: I Múnich parteix com a favorita al davant de Colònia per ser designada en els pròxims minuts pels alemanys com a candidata per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o en les convocatòries posteriors, per exemple, les del 2040 o fins i tot del 2044, Miquel Àngel.
17: Les ciutats candidates han estat la mateixa Múnich, que és la capital de Baviera, i ja els va celebrar el 1972 amb un final tràgic amb la matança d'atletes israelians, i també candidata a la ciutat de Colònia conjuntament amb la regió de l'Ruhr. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la tardor electoral diumenge passat de l'actual alcalde de la CDU va descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegener, ha preferit retirar-la ell.
3: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Eralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això, vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
20: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Eli Veralp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem cap a Berlín, doncs. Jordi Regas, bon dia.
4: Bon dia. La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
3: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
4: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat a entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
5: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
4: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Eli Veralp.
6: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
4: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
20: Un minut per la publicitat i de seguida tornem.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
25: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
26: De veritat, Mallorca era platja, tio.
25: Torna la travessa Trescar. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
27: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
28: Vaig al límit amb tu.
25: Aquí la fama no serveix de res.
29: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
20: I ara cinema.
30: Hey Mona, what did you do all day? When kids can drive,
20: primers premis confirmats al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La Bola Negra aconsegueix el Premi del Públic de la secció Perles i el debut rep el Premi de la Crítica Espanyola. El palmarès oficial, però se sabrà aquesta nit. Tenim un enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
31: La nota de 9 amb 40 que va rebre la pel·lícula dels Javis la convertia en la màxima favorita al Premi del Públic i avui, després de rebre les notes dels últims films projectats a la secció Perles, es confirma que no l'ha superat cap altra. Per la seva part, l'Associació d'Informadors de Cinema Espanyols, que organitza els Premis Feroz, han considerat que el debut és la millor pel·lícula de la secció oficial a competició. És la història d'una dona ofegada per una família que l'ignora i que troba en el teatre amateur una taula de salvació. El seu director, Jesse Eisenberg, ho ha agraït recordant que el cinema espanyol l'ha inspirat sempre i ha explicat com va anar el procés d'escriptura del guió.
32: El meu terapeuta em diu cada setmana que no cal que em suïcidi per aconseguir una bona escena, però ell no sap com és escriure el guió d'una pel·lícula. Les meves millors idees sorgeixen d'un dolor real. Per exemple, l'escena on ell les cridassa a ella. La vaig viure a l'escola d'art dramàtic. Em vaig enfonsar, com li passa al personatge de Julianne Moore. Però també em va canviar la vida, com a ella, que després d'anys a callar, troba la seva veu i diu el que feia 50 anys que volia dir.
31: Julianne Moore i Paul Giamatti estan entre els favorits de cara als Oscars a millor actriu protagonista i millor actor de repartiment per aquesta pel·lícula.
20: I a Barcelona, dissabte de les Festes de la Mercè, avui jornada marcada pels grans concerts a la platja, també espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, Maria.
1: Sí, el Correfoc aquest any estrena precisament la nova Porta de l'Infern, de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc. És a 8:45 del vespre, el Passeig de Gràcia, precisament al mateix escenari del Correfoc infantil, que es fa a partir de les 6 de la tarda. A les 10 del vespre, a la platja de l'Espigó del Gas, s'hi fa el Festival Pirotècnic Internacional i també a la Façana Litoral, però en aquest cas a la platja del Bogatell, música. Tu, pocos más, me hablan y me miran de frente. Aquests qui sentim, Love of Lesbian, que ha anunciat que aquest any és el seu últim any als escenaris abans d'una aturada indefinida, seran un dels grans protagonistes aquest vespre, per tant, una de les cites més especials també per ells, aquest concert que comença a 11:45 de la nit. Abans, a les 8 del vespre, actuen Al·lèrgiques al Polen, a 9:45 farà La Pegatina i tancarà la nit musical, el ritme amb Svetlana a partir de 13:45 de la matinada.
20: I a Lleida també celebren, també són de festa aquest cap de setmana, festes de tardor en honor a Sant Miquel. Un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte ha estat la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons per commemorar els 325 anys de la primera referència d'aquesta dansa a la ciutat. Anem cap a Lleida, Alba Mor.
2: Uns 120 bastoners de 8 colles vingudes d'arreu de Catalunya han omplert el carrer Major de Lleida de cultura popular i tradició amb una cercavila. La trobada ha finalitzat a la plaça Sant Joan amb una ballada conjunta del Vall de l'Esquerrana, pròpia de les comarques de les Valls d'Àneu. Xavier Ramon Molins és el president dels bastoners de Lleida.
8: El dia 24 de setembre de 1701 va haver la primera referència de Vall de Bastons d'aquí de Lleida, el qual hi va haver també una trobada infantil de Vall de Bastons. I nosaltres el que hem volgut, el 24 no, perquè era dijous, ja vam fer la presentació de l'exposició, ho fem amb dissabte, adaptant la data, però intentant recuperar una mica l'esperit de fa 325 anys.
2: La trobada ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida en un programa que també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
20: I un parell de qüestions més abans dels esports. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti perquè tant visitants com veïns la puguin utilitzar. Berta Artigas Fontàs.
9: Fa 3 anys que una línia de bus que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses permet, per exemple, visitar la capital i la Fageda d'en Jordà sense haver de desplaçar-se en cotxe. Ara, des del Consell Comarcal, han demanat a la Generalitat una nova línia de bus que enllaci Olot amb altres municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca, també amb diversos espais naturals. Albert Danés és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
10: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n beneficia al públic local, la gent que viu a diferents municipis. Al final és una taxa molt econòmica, que és 2 euros al bitllet i pots fer els viatges que vulguis durant tot el dia, i crec que hi ha d'haver l'aposta per a joves, hi ha d'haver l'aposta per a gent gran, per desplaçar-se a la capital.
9: De fet, en aquests municipis ja han adequat 9 espais gràcies a un fons Next Generation amb estació de bus, aparcament dissuasiu per cotxes i també per bicicletes.
20: La nova presidenta del Liceu veu molt bé la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zora Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Helena Guardans, però, també defensa que cal anar més enllà i aconseguir seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
11: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? Però que, a més, puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només a l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
20: Helena Guardans i Cambó és, des d'ahir, la nova presidenta del Gran Teatre del Liceu. És la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de la institució. I dia de dol per al rock gallec. José Costas Peón, o més conegut com Peón Curs, fundador del grup Defcon 2, ha mort aquesta nit als 55 anys.
12: Nada tiene sentido sin ordenador.
20: Defcon 2 va ser un grup pioner del metal rap després de fer fusió entre el rock i el hip-hop. Peón Curs en va formar part fins al 2016. I el rock andalús també lamenta la pèrdua d'Eduardo Rodríguez Rodway, darrer integrant i membre fundador de la banda de rock progressiu Triana. El guitarrista de la banda ha mort avui als 81 anys a Cádiz. Són 2:45 als esports. Sergi Camps, bona tarda.
13: Bona tarda, Eva. Com deia el dramaturg irlandès Bernard Shaw, els que diuen que no es pot fer no haurien d'interrompre els que ho estan fent. Aturada la primera divisió, un coitus interruptus pel bon moment del Barça. Esperem que quan torni la Lliga els de Hansi Flick estiguin tan fins com abans de marxar amb les seleccions. Ara repassarem els compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans. El dia que el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B, en farem la prèvia, i l'endemà de la victòria del Girona contra Albacete per 2-0, en farem la ressaca. I el dia que comença la Lliga ACB, avui debut en el Barça i el Manresa, ara també en parlarem. Abans, però, Esport en directe, acaba de finalitzar la Lliga F, el Badalona 0, Granada 1, Municipal de Palamós. Joan Fito, què tal? Bona tarda.
14: Derrota per la mínima del Badalona Women a casa, a Palamós, una derrota que, a més, s'ha produït de forma molt cruel amb un gol en l'última acció del partit del Granada, un rebuig dins de l'àrea en una pilota penjada que Raquel Gil ha aprofitat per fer l'únic gol del partit. El Badalona, que ha merescut molt més, que ha dominat tot el partit, ha dominat la possessió, ha tingut les millors ocasions, però no ha estat capaç de materialitzar-les. Per tant, derrota del Badalona. Badalona 0, Granada 1, cinquena jornada de Lliga. El Badalona 7 punts de 15 possibles en aquestes 5 primeres jornades.
13: En motor en dansa, el Gran Premi de l'Azerbaidjan de la Fórmula 1 al circuit urbà de Bakú. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Ara mateix 6 voltes pel final, amb George Russell i el Mercedes líder, molt seguit de Verstappen, en situació de poder utilitzar el DRS per posar-se líder de la cursa, i amb Kimi Antonelli, el líder del Mundial, rodant en cinquena posició després d'una gran remuntada. Recordem que sortia des de la setzena posició. Gran premi accidentat, amb dos safety cars, amb accidents múltiples, Alonso està fora, per exemple, i un mitja dotzena més de corredors.
13: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
29: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
13: No hi ha Lliga a la primera divisió, estem en cap de setmana de seleccions i la selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Lliga de les Nacions de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Ho farà amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria: Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente finalment ha descartat pel partit d'avui el jugador de l'Espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz. Enviat especial a Wembley, Roger Busà, què tal? Bona tarda.
16: Com estàs? Bona tarda.
13: Escolta, com gairebé sempre en els últims anys, una selecció espanyola que parla amb accent del Barça, eh?
16: Sí, ara ho deies, 7 jugadors del Barça, eh? Aquests que ara anomenaves. Recordem que no hi és Joan Garcia, que està lesionat, tampoc hi és Gavi, que va quedar fora per decisió tècnica. Ha entrat Fermín, que torna a la selecció espanyola després de perdre's el Mundial per lesió. Però déu-n'hi-do, 7 jugadors del Barça en aquesta convocatòria. Al Mundial n'hi havia un més, eren 8, però vaja, n'hi ha molts. És el primer partit de la selecció espanyola en aquesta Nations League, el primer dels 4 que Espanya jugarà en aquesta llarga aturada, i és un partidàs pel rival, perquè és Anglaterra, una selecció històrica i recentment semifinalista del Mundial, i també per l'escenari, l'estadi de Wembley, que és tan especial sobretot pels barcelonistes. Aquí el Barça ja ha guanyat 2 de les 5 Champions, el 92 i el 2011. Avui, que és el partit gran, s'espera que Luis de la Fuente surti amb tot. Veurem Eric segurament al lateral dret. No hi són ni Pedro Porro, que està lesionat, ni Marcos Llorente, que ha deixat la selecció espanyola. Cubarsí indiscutible a l'eix de la defensa, Rodri al mig centre. Veurem, això sí, quin és el rol de Pedri, si continua sent el rol de suplent o torna a tenir més protagonisme. A la recta final del Mundial va ser suplent per darrere de Fabián. Lamine Yamal indiscutible a la dreta. I a la mitja punta el dubte és si Olmo o Fermín, que com dèiem torna després de perdre's el Mundial. Serà també el primer partit amb la selecció espanyola de Rodri ja com a jugador del Barça. Ha estat el nom de l'estiu pel que fa al mercat de fitxatges. A més, va ser el millor jugador del Mundial i ell mateix explica com ho ha viscut tot plegat aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, i també explica com de feliç és a Barcelona.
3: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
16: Rodri és el capità d'aquesta selecció espanyola, com dèiem, plena de jugadors del Barça, amb 7 blaugranes, i això és una cosa que Rodri celebra, perquè a més creu que l'estil del Barça és molt similar a l'estil de la selecció espanyola.
3: Siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando vienes a la selección, pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club, y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
16: Ahir, per cert, Sergi, va ser un dia mogut aquí a Anglaterra a partir d'aquesta notícia de la possible sanció del City, que va ser declarat culpable d'infringir les normes del fair play financer a la Premier. Hi havia molts mitjans anglesos ahir aquí a Wembley, a la roda de premsa prèvia a aquest partit, que li van preguntar a Rodri per tot plegat què en pensava sobre el seu ex-equip, i Rodri, ell, escombra cap a casa, ell coneix el club, el City, diu que confia molt en el City, però això sí, espera que en tot cas es faci justícia.
3: Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
16: Bé, veurem com acaba això aquí. Mentrestant, avui aquest Anglaterra-Espanya, Espanya que torna després de guanyar el Mundial. La pregunta ja de la Fuente era obligada, com s'ho farà la selecció espanyola per no caure en l'autocomplaença, per evitar allò de la panxa plena, diu de la Fuente, i ho deixa molt clar, el passat ja no val i aquest equip no es conforma.
4: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora, te lo garantizo. Ahora ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión. Queremos seguir caminando, queremos seguir haciendo cosas importantes, seguir haciendo registros tan históricos como los que se están consiguiendo.
16: El partit a 8:45 a Wembley, Espanya contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon i també de Harry Kane, aspirant a guanyar la pilota d'or, igual que el seu rival avui, amb la selecció espanyola, Lamine Yamal.
13: Doncs aquest partit el seguirem amb el Roger Bosà, desplaçat a Wembley. Gràcies, Roger. I també ahir la selecció espanyola sub-21 va perdre 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser canviat a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. I més enllà d'aquest Anglaterra-Espanya, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
13: Hi ha més vida a la jornada de seleccions.
5: Comencem amb els partits d'avui. D'entrada, del màxim grup d'aquesta UEFA Nations League, viurem a partir de 8:45 un República Txeca-Croàcia. Recordem Croàcia amb el porter blaugrana Livakovic, la República Txeca que entrena l'exjugador espanyol Santi Denia, ara seleccionador txec. El grup B d'aquesta UEFA Nations League, a punt de començar, ho farà a les 3, una Eslovènia-Escòcia. Ja tenim l'11 inicial i Eslovènia jugarà el central de l'Espanyol Derkusic de titular. Aquest partit començarà a les 3. I també, en presència de jugadors de dels equips catalans, un Sud-Àfrica-Guinea en el grup de l'Àfrica. Començarà a les 3 els guineans amb l'As Kuruma, el jugador del Girona. Pel que fa als partits de classificació per l'europeu sub-21, també destaquem el que jugaran aquesta tarda les seleccions d'Ucraïna i Turquia, perquè Ucraïna té dos jugadors més del Girona, són el Llargarut Pixur i el porter Krapitsov, que apunten a ser titulars. Tot això pel que fa a la jornada d'avui. Parlant de la jornada que vam viure ahir, el més important, la lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França d'ahir, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una lesió lleu, tot i que el seleccionador Zinedine Zidane ja l'ha descartat per als, als pròxims partits de la Lliga de les Nacions.
6: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament, és un problema lleu, però haurà de tornar.
5: A més, es va lesionar justament

0: Girona ahir a Montilivi, victòria per 2-0 contra l'Albacete. També marxem a Balaïdos per fer la prèvia del Sabadell-Celta B. Però abans, un últim apunt de futbol en clau primera divisió, perquè, escolta, aquesta setmana hem estrenat una nova temporada de l'Espanyol Reservat amb el Sergi Andreu, i en el primer capítol hi tenim un protagonista d'excepció, Quique de Lucas. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Sergi. Així és, arriba el primer capítol de la nova temporada de l'Espanyol Reservat. Ho fa en plena aturada de seleccions i després de dues derrotes doloroses de l'equip de Manolo. Per això mirem d'analitzar la situació de l'equip per saber què li ha passat en aquests últims partits, com es pot reconduir aquest sotrac i, sobretot, si en fem un gra massa amb la figura de Manolo, és a dir, si l'hem assenyalat massa com a principal responsable d'aquesta situació. En parlem amb l'Eudald Serra, el Marc Maiola i l'exjugador blanquiblau Quique de Lucas, que creu cegament en la feina que ha fet Manolo, com podem sentir en aquest extracte de l'entrevista.
2: Manolo ha fet un treball impressionant, innegable, no? Jo crec que ha fet un equip de recursos complicats, limitats, i jo crec que estan on ara mateix ha d'estar, no? Pensant que hem de lluitar per no baixar.
1: Recordeu que podeu recuperar l'Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
0: Doncs molt bé, gràcies, Sergi Andreu. Sí que hi ha Lliga, és a la segona divisió, però abans de marxar cap a Vigo, Alfons Gorina, últims revolts al circuit de Bakú, a tram final del Gran Premi de l'Azerbaidjan.
3: Sí, i segueix líder George Russell, és un d'aquests circuits urbans que és gairebé impossible avançar en cap punt. Ha estat enganxat el pilot de Mercedes Verstappen amb el seu Red Bull, quan alerta que veiem un accident ara a l'última volta, per tant pot ser que la cursa s'acabi aquí, és de Valtteri Bottas. En qualsevol cas, George Russell ja negocia en aquests darrers revolts. La victòria no se li hauria d'escapar, perquè Verstappen sembla que ha tirat la tovallola després d'estar una bona estona intentant avançar al pilot de Mercedes.
0: Per tant, que Russell guanyant aquest Gran Premi sortia des de la pole, un circuit urbà on és difícil avançar. Per tant, el primer que ha sortit, el primer que arribarà.
3: Doncs sembla que sí. A vegades passa això, ja ho vam veure amb el Mad Ring o aquestes curses de Mònaco, molt glamour, tot el que vulguis, però avançaments poquets més aviat, eh? Segueix Russell ara en aquesta gairebé recta final, volta llarga, amb molts revolts, òbviament, un circuit molt estret, i amb Verstappen enganxat en punt de DRS, però sempre impossible d'avançar. Guanya George Russell finalment amb Max Verstappen en segon lloc. El tercer hauria de ser Hadjar, que arriba ara amb el seu Red Bull, seguit de Charles Leclerc amb el Ferrari, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que salva els mobles, considerant que sortia des de molt enrere i acabarà en cinquena posició.
0: Doncs Russell, que s'apunta aquest Gran Premi de la Fórmula 1 de l'Azerbaidjan. Gràcies, Alfons.
3: Gràcies.
0: I tornem al futbol per parlar de la segona divisió, perquè avui el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B al partit de 6:45 de la tarda. El Sabadell setè, amb els mateixos punts que el sisè, ve de guanyar l'Oviedo per 3-1. El Celta B és 15è, ve de dues derrotes seguides. A Vigo, com dèiem, ja hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Última hora del Sabadell.
4: Doncs mira, que estan a l'hotel de concentració, que per cert és el mateix que el meu, per tant, ser de bona mà, que estan allà, ja han dinat i descansant per d'aquí un parell d'horetes i a marxar cap a Balaïdos, on intentaran aconseguir no la primera victòria de temporada, però sí la primera com a visitants, perquè les tres que han aconseguit fins ara ho han fet a la Nova Creu Alta, com a locals.
0: Ah, hi ha moltes baixes al Sabadell. T'atreveixes amb un possible 11 de l'equip de Ferran Costa?
4: Mira, Ferran Costa encara no ho ha fet, però jo diria que podem veure el primer cop que repeteix 11 respecte a la jornada anterior. Per tant, Foli la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar, Català i Codina a la defensa, Urri, Pere Pons i Quadri al mig del camp, i Adal Priego i Gastón Valles, que serà bull davanter centre després de la lesió de Joaquín, el màxim golejador, que vam conèixer que té una lesió greu, l'endoparà i per tant es perdrà el que resta de temporada.
0: I ara ho deies, Ripo, acabem de començar la temporada, jornada 7, però el Sabadell s'està fent fora a casa, com la temporada passada també la Primera Federació, però a fora de casa li està costant no puntuar, perquè suma dos empats, però sí guanyar, i el que deies, si avui es guanya Vigo, seria la primera victòria a domicili d'aquesta nova temporada.
4: Sí que és cert que els tres desplaçaments que ha tingut el Sabadell han estat molt complicats, el camp de l'Sporting de Gijón, el camp del Castelló, que ells es van empatar, i va perdre el camp del Mallorca, un dels equips cridats a pujar directe a primera divisió. la imatge al Sabadell a domicili ha estat bona, però li falta la victòria i també marcar un gol, perquè encara no ha marcat a domicili.
0: I el Celta B, Ripó, el butxí de l'any passat de l'Europa, a la play-off d'ascens sí. A la segona divisió,

0: l'únic filial d'un primera divisió a segona. Què hem d'esperar d'aquest equip?
1: Mira, és un equip... És un filial, és a dir, són jugadors que són joves, que són molt bons. De fet, Hugo González està amb el primer equip i va ser una de les estrelles del Celta B l'any passat. I és un equip irregular. Si mirem els últims resultats, pot guanyar per 4-2 a l'Andorra o 0-2 al camp del Ceuta, però sí que és cert que ha perdut els seus últims partits, 2-0 a l'Almeria, i l'últim que va jugar a Balaïdos, 0-4 contra l'Eibar. A més, el Celta també té baixes, té jugadors convocats. Per tant, aquests filials, que si em permet, Sergi, t'afegeixo que també hi ha la Reial Societat de Segona.
0: Ah, és veritat, sí, home, sí. Lapsus.
1: Doncs, són dos filials que no s'esperen on et sortiran, però que, evidentment, no serà partit fàcil.
0: Doncs sí, senyor, aquest filial del Celta ve amb aquest jugador Hugo, que ens va enamorar l'any passat contra l'Europa, que, lògicament, l'entrenador del Celta del primer equip ha dit, mira, aquest me'l deixes per mi, i que el filial s'arregli amb altres jugadors. Ripo, àrbitre del partit...
1: El basc Gorka Etayo.
0: Per cert, aquest partit, recordem, a 2:07, ens hi posarem una miqueta abans amb el Ripoll i el Fitel, Carles Fitel, el nostre comentarista dels partits del Sabadell. Viurem aquest partit a 2:07 en directe al Tot Girar. Gràcies, Ripo.
1: Adéu.
0: Avui a la segona divisió, de fet, tenim en joc un partit, el llindar del descans, el Ceuta 0, Reial Societat B, precisament, és 0, partit a punt d'acabar la primera meitat, el Granada-Andorra, 4:05, i a la mateixa hora que viurem aquest Celta B-Sabadell, a 6:45, tindrem també el Tenerife-Cádiz. I encara segona, jornada rodona pel Girona, per la victòria, pels protagonistes i per un retorn.
2: Encara Agus Medina, molt bé, se'n va Carles Pérez en velocitat, pot entrar dins l'àrea, la deixa per Van de Vic, precisament el xut, gol!
0: Ara explicarem, Xavi, per què reiem tots a la transmissió. Victòria contra l'Albacete i alguns noms propis destacats.
3: Aquest gol de Van de Vic arriba 30 segons després d'una rajada col·lectiva del jugador neerlandès a la transmissió del Girona Catalunya Ràdio. Un 2-0 ahir en un partit que no va ser brillant, però sí resolutiu, cosa que ja comença a ser habitual en aquest nou projecte de Quique Álvarez. Si parlem de noms propis, el primer va ser el d'Abel Ruiz, el davanter del Musafes, que va marcar el primer gol del partit i que comença a veure porteria després d'una temporada passada molt dura per ell.
4: La expulsió de la setmana de Castellón, pues obviamente fue duro, ¿no? Fue duro porque también pues esta temporada venía encontrándome bien, sintiéndome importante y la verdad que fue un palo, ¿no? Después de dos temporadas un poco complicadas, sobre todo a nivel personal, pues muy contento de poder estar disfrutando, ¿no? De minutos, de poder sentirme importante.
3: Unes declaracions d'Abel Ruiz que podrem sentir a l'entrevista sencera al Tot Gira aquesta tarda. El segon nom propi, ja ho sentíem, va ser el de Doni Van de Vic, que es va estrenar aquesta setmana com a golejador i va donar alguns minuts de qualitat que feia temps que no veiem a Girona i especialment a les transmissions del Girona de Catalunya Ràdio. També destaquem el bon partit de Gazzaniga i, sobretot, el més important... El nom de Porto va tornar a jugar després de més de 10 mesos absent per lesió.
5: Volver a sentir lo que era Montilivi y ha sido espectacular. Solo puedo decir gracias, es la palabra que más puedo decir del recibimiento de la gente. Ver cómo tantísima gente, tanto fuera como el equipo, como el staff, como trabajadores, se alegra, ¿no? Por ti, eso es algo muy difícil y la verdad que te llena.
3: Ara la Girona suma 13 punts i ocupa provisionalment, a falta de pràcticament tots els partits de la jornada, el tercer lloc de la classificació. La setmana que ve, diumenge, partit interessantíssim a Montilivi contra el Mallorca, on el club gironí espera recuperar Fran Beltran i té alguna petita opció de recuperar algun dels internacionals, com per exemple Júnior, Píxur o Krapitsov.
0: 4 minuts per sobre de 3:45. Tanquem la carpeta de les competicions masculines de futbol i obrim la carpeta de la Lliga F perquè a 4:45 Logroño-Barça, el Barça líder amb 4-4, ve de guanyar l'Alavés per 0-6. El Logroño, 7-6 punts, ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid per 2-0. A Logroño ja hi tenim el Marc Andrés. Marc, què tal? Bona tarda.
6: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Escolta, una última hora del Barça que suposo que passa per la tornada a la convocatòria de l'Aitana Bonmatí.
6: Sí, és la gran notícia del Barça per aquest partit. Una Aitana Bonmatí que, recordem-ho, es va lesionar, es va fracturar el peroné, de fet, al novembre del 2025. Va tornar a finals de la temporada passada, però sense fer net. Va forçar una miqueta per jugar partits importants, però no estava del tot bé. I fins ara, aquesta temporada 26-27, no havia disputat cap minut, ni havia trepitjat gespa, de fet, ni a la pretemporada, ni ara ja en competició oficial. però avui podríem tenir els primers minuts d'Aitana sobre la gespa. No és l'única novetat, també Clàudia Pina, que si bé és cert no s'ha perdut cap partit per lesió, aquesta setmana al partit de la Champions contra el París, que el Barça va guanyar per 5-2, Pina va acabar amb un fort cop al turmell, amb molèsties. Això sí, està bé, va poder fer sessions una mica específiques per ella i ha pogut entrar a la convocatòria. La notícia negativa, això sí, és Cata Coll, que no viatja per precaució pel seu genoll. És el segon desplaçament consecutiu, ja que el partit de l'Alavés tampoc va viatjar, però sí que va jugar aquest dimecres a la Champions.
0: Per tant, Marc, és un partit el d'avui entre dos compromisos de Champions, el París a casa de la setmana passada i el de la Roma a fora la setmana que ve. En aquest 11 que presentarà Pere Romeu, suposem que hi haurà rotacions avui, no?
6: A priori, sí, n'hi hauria d'haver. I dic a priori sí, perquè al final el Barça ha viatjat amb només 12 futbolistes de camp del primer equip. I la norma és bastant clara en aquest sentit. A l'inici hi han d'haver mínim 7 jugadores del primer equip i en cap moment poden coincidir, en cap moment del partit, poden coincidir més de 4 futbolistes que no siguin del primer equip. És a dir, 4 futbolistes del B poden estar al terreny de joc a la vegada. Per tant, sí, Sergi, hi ha d'haver rotacions, però hi ha unes normes a seguir i s'hauran de complir sí o sí.
0: En qualsevol cas, Marc, avui victòria a priori fàcil, no?
6: Sí, perquè el Logroño és veritat que ara porta 6 punts, però l'any passat en va aconseguir 21 i, de fet, 11 d'ells en les 7 últimes jornades. És a dir, va esperar fins al final per aconseguir la salvació. I, a més, hi ha una dada que és demolidora. El Barça ja no és que sempre hagi guanyat el Logroño, sinó és que a dia d'avui encara no ha encaixat. És a dir, tots els precedents, el Barça ha guanyat deixant a 0 la porteria. Per tant, un gran avantatge que té el Barça per aquest partit d'avui contra el Logroño, un rival a qui sempre ha guanyat i a qui no ha encaixat cap gol.
0: Vinga, et faig la clàssica. Àrbitre del partit?
6: La basca Arantxa Galastegui.
0: Gràcies, Marc.
6: Fins ara.
0: Avui a la Lliga F ja ha finalitzat la Reial Societat 3, Madrid 5. El Madrid ha començat perdent, ha hagut de remuntar i encara doncs li manté el pols al Barça al capdavant de la classificació. I a 6:45, Madrid Club de Futbol a l'Alavés. Demà l'Espanyol juga contra el Depor a les 6 a la Corunya i, com deien abans, el Badalona Women, que ha perdut per 0-1 contra el Granada amb un gol a l'últim segon gairebé. I em demana pas des del municipal de Palamós el Joan Fitó, que té protagonista, està al costat del míster del Badalona Women.
7: Doncs mira, Sergi, ara mateix al costat del tècnic del Badalona, del Marc Ballester. Marc, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Hi ha una màxima del món del futbol que diu que és molt injust l'esport. Avui aquesta màxima aplica al 100%?
8: Sí, crec que tant a primera part com a segona, dins que han sigut partits una miqueta diferents, crec que nosaltres hem tingut el control total i absolut del partit. En primera part el Granada encara s'ha atrevit una miqueta a moments a venir-nos, a segona part directament s'ha enfonsat. Crec que el partit que volíem jugar des d'un inici l'hem jugat, però sí que ens hem trobat en situacions de zona 3, d'àrea rival, on no hem decidit gens bé. Crec que a les jugadores doncs aquí ens ha faltat aquesta última comunicació de pot estar sola, tens un segon, et pots girar, pots golpejar, i ens ha faltat més situació això de trobar porteria rival, i això el que et provoca el futbol és que passen els minuts, l'altre equip es va creixent, es veu millor dins el camp, i bueno, doncs l'última acció al final és molt desafortunada, és una acció que et pengen des de mig del camp, però bueno, és futbol.
7: Això anava a dir, què us ha faltat? Perquè heu tingut moltíssima possessió, heu dominat el partit pràcticament de principi a final, però què us ha faltat exactament? Dius aquesta zona 3, aquest tram final, és només això o ha faltat alguna altra cosa més?
8: Bueno, jo sobretot penso que des del minut 20-30, quan hem vist que el Granada s'ha començat a enfonsar, hem guanyat una jugadora més en zones intermitges o avançades, ens hem quedat amb un 3-1 en zona defensiva perquè crec que era suficient per tapar les seves contres, tot i que en moments també ens han pogut fer mal, però havíem de ser agressius en el plantejament, jo crec que hem trobat solucions. El que passa és que bueno, els perfils tant d'inici com els que han entrat després no ens han acabat de donar justament el que buscàvem en aquesta última zona. Jo estic content, sobretot amb el partit que ha fet aquí, perquè és el que volíem fer des d'un inici, amb el que hem treballat durant tota la setmana, però al final el futbol són gols i avui no hem estat encertades.
7: Veig passar futbolistes del teu equip per aquí molt afectades. Això també parla bé d'elles, parla bé de l'equip, de l'ambició que teniu aquest any. 7 de 15, no, és un bon inici de temporada, tot i la derrota d'avui.
8: Volíem 10 de 15, és l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or, així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del peron i volem acabar amb molt bones sensacions.
7: Fantàstic, Marc, moltes gràcies.
8: Merci.
7: Són les paraules del Marc Ballester, tècnic del Badalona. Avui el conjunt badaloní ha caigut en l'última jugada del partit, a casa, aquí a Palamós contra el Granada. Setmana següent, pròxim repte, visita al camp del Sevilla.
0: Gràcies també, Joan Fitó. I un últim apunt de futbol. Tornem a les competicions masculines perquè a la Primera Federació aquesta tarda, a 3:15, es disputa a Tarragona el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. L'Europa rebrà demà el Majadahonda a 4:00 PM. 6 minuts i les 3, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de ciclisme.
9: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
12: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
13: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
14: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
12: La història del restaurant que ho va canviar tot.
13: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? El Leo.
12: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. El piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adéu a la Mercè.
15: Aquest any ho petarem molt fort.
12: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
16: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: A l'ACB, Barça i Manresa juguen la primera jornada de la Lliga contra rivals que tenen entrenadors catalans. Un dels equips catalans ho fa a casa i l'altre a fora. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
17: Bona tarda, Sergi. Sí, a les 9, debut del Barça després de guanyar l'Efes d'Istanbul a la primera jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes l'afronten amb només Oleg Balcerovski de pivot i amb altres jugadors com Stanley Umude, Tairis Martin i Joel Parra, havent de pujar el seu rol dins l'equip i la seva posició. El rival d'avui és el Coruña, que enguany torna a la CB, entrenat pel català Carles Marco. Sentim el blaugrana Olivier Camois.
18: És una de les millors lligues del món. Serà un partit molt emocionant, molt ritme, molta velocitat i molta intensitat. Pel que m'han explicat, tots els partits de l'ACB has d'esperar això, intensitat. I sent el Barça, tothom donarà la seva millor versió contra tu.
17: D'altra banda, el Manresa viatja a Bilbao per jugar contra l'equip de Jaume Pons Arnau. Els manresans tenen dos dubtes que, no obstant, han viatjat Pierre Oriola i Timmy Allen, dos dels homes forts. A l'altre costat, el Bilbao ha fet 6 fitxatges i ha pogut mantenir els jugadors més importants de l'any passat. Una de les noves incorporacions, Ondrej Ustak, jugava precisament al Manresa. El tècnic manresà, Diego Campo, parla del rival.
19: Tenen una estabilitat, no?, esportiva i econòmica molt alta i això les facilita, pues, mantenir el bloc, l'entrenador i com juguen. Crec que és una manera de jugar que està basada en el temps, en la convicció i la clau per mi és l'entrenador. Té una alta qualitat que ha fet créixer molt els jugadors que tenen i el club.
17: Aquest Bilbao Manresa és abans que el partit del Barça a 6:00 PM.
0: Gràcies, Biel Cadilla. I a la Lliga de Futbol Sala, pas enrere del Barça, que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda. Els blaugrana més també perden Mateus per problemes al genoll. Sergio González, autor del segon gol del Barça, lamenta el resultat i fa una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
21: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé, seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe, però bueno, el dimecres a per totes.
20: El CatGas Energia Santa Coloma visita demà a la una al Manzanares.
0: Gràcies, Roger. I per acabar, Xevi, una de ciclisme, perquè a les 3 comença el Mundial.
3: Sí, falten segons perquè comenci el Mundial femení. Són 180 quilòmetres amb 8 pujades, un port curt de 1,7 quilòmetres, però amb pràcticament el 7,5% de desnivell. Recordem dues catalanes, Paula Blas i Mireia Benito. D'elles, Paula Blas és qui té més opcions de medalla. Tot i això, no estaria entre les favoritíssimes, on hi podrien comptar Demi Bollering, Marlene Reusser, Kasian Yevadoma o Antonia Niedermayer. Espera Paula Blasi de poder fer un bon Mundial en una prova que, com diem, començarà a les 3 i s'allargarà aproximadament fins a les 8.
0: Gràcies, Xevi. La gent d'Esports anem a fer un cafè i ens hi posem a les 4 amb el Tot Gira avui amb l'Oriol Rodríguez.
16: Trescat Info.

0: El govern espanyol està treballant contra rellotge per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez prepara un decret llei per retornar al seu país als migrants que encara queden. A la ciutat autònoma es calcula que en són uns 10.000. La dreta ha fet avui un nou pols a Pedro Sánchez amb 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, que s'han mobilitzat per la capital espanyola per mostrar el seu suport a Ceuta, defensar la integritat territorial i exigir eleccions generals anticipades. Sumar amenaça de plantar dimarts al Consell de Ministres si no s'aprova un decret amb llei amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Reclama aprovar mesures efectives i valentes. Això mentre el PSOE negocia a contrarrellotge també amb Junts, que és imprescindible perquè tiri endavant aquest decret. L'Iran planteja reobrir l'estratègic Estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una nova proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran s'hi ha bé si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Però el president dels Estats Units respon amb un mapa a Truth Social on ha rebatejat l'Estret d'Hormuz com a Estret de Trump. L'empresa OpenAI admet que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització ni instruccions prèvies a webs del govern dels Estats Units. L'empresa també reconeix que alguns bots han publicat una cinquantena d'imatges enviades per usuaris particulars a ChatGPT. Rècord històric d'afiliats a la Seguretat Social en el primer sector. A l'agost, a Catalunya es va arribar gairebé als 61.200 treballadors en l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Molts dels contractes eren per treballar la campanya de recollida de la fruita i, per tant, eren contractes temporals. El canvi climàtic i l'augment de temperatures provoca la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi publicat a la revista Science, amb participació catalana, demostra com, en 20 anys, s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. La pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, La bola negra, ha guanyat el premi del públic del Festival de Cinema a Sant Sebastià. I el debut s'han portat el de la crítica espanyola. Avui a la nit sabrem el palmarès oficial de la 74a edició del certamen.
1: Esports.
2: A la Lliga F, derrota del Badalona per 0-1 al Municipal de Palamós amb un gol en l'últim minut del temps afegit contra el Granada. El líder, el Barça, visita el Logroño a 4:45 amb Aitana Bonmatí, que torna a la convocatòria. La selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Nations League contra Anglaterra a Wembley. Mentrestant, Kylian Mbappé torna cap a Madrid, on se sotmetrà a proves mèdiques després de lesionar-se ahir en un partit contra Turquia. I Mireia Benito i Paula Blasi disputen la prova femenina de ruta del Mundial de Ciclisme a Montreal, al Canadà. La cursa comença en aquests instants i la prova masculina es disputarà demà.
0: Tarda estable, amb alguns núvols poc importants i temperatures menys caloroses. Tot i això, entre els 28 i els 33 graus. Els núvols aniran guanyant terreny els pròxims dies, fins i tot amb algun plugim puntual, i la calor, progressivament, anirà afluixant.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda, us parla Jaume Brufau. El govern espanyol treballa per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez prepara un decret llei per retornar al seu país als migrants que encara queden a la ciutat autònoma. La regulació afectarà principalment aquells que ja han iniciat els tràmits d'asil, perquè Espanya els podrà retornar abans de resoldre la seva sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta, però no queda clar quantes han tramitat la petició d'asil. Les últimes xifres parlen d'unes 2.500 persones. El nou decret també contempla que redueixi a 5 dies el termini judicial per resoldre recursos a una denegació d'asil, segons que van ser el país. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts vinent i ha assegurat que el govern espanyol treballa a contrarrellotge.
3: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
0: Les mesures que modifiquen les condicions actuals dels sol·licitants d'asil podrien tenir una vigència provisional mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. Avui la dreta ha fet un nou pols a Pedro Sánchez amb aquesta qüestió com a eix central, amb una manifestació a Madrid convocada per Societat Civil Espanyola que ha comptat amb el suport de PP i Vox. Segons la delegació del govern espanyol a Madrid, hi han participat unes 20.000 persones. L'hem seguit amb l'Alba Gil.
1: Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Ho explica Santiago Abascal.
4: ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución? Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta y el culpable no es el que va a resolver la situación.
1: També reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. De moment, però, el PP no es mulla. Santi Miguel Tellado, que hi ha anat en absència de Feijó.
5: España es mucho mejor que el gobierno que hoy tiene y por eso exigimos de forma inmediata que Sánchez disuelva las cámaras, convoque elecciones y se someta al dictado de la sociedad española.
1: Pel que fa a Ceuta, volen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. La marxa ha sortit de Cibeles i ha recorregut el centre de Madrid fins a l'arc de la Moncloa i allà la policia ha impedit que alguns manifestants enfilessin cap a la seu de l'executiu. Recordem, finalment, que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
0: Sumar exigeix al PSOE mesures contundents per fer front a la crisi residencial i avui hi ha més un comunicat on amenaça de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge. Reclamen que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anterior. Així de contundent ho ha dit el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
6: Este martes al Consejo de Ministros tiene que ir el decreto ley de vivienda con las medidas para atajar la principal crisis que viven las clases trabajadoras en España. Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb Junts i amb el Partit Nacionalista Basc, que són imprescindibles perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava ahir el ministre socialista Òscar López.
3: Lo importante, sí, que pase por el Consejo de Ministros, claro, pero lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, es que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, muy especialmente en Madrid, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: Avui a la tarda, el sindicat de llogateres a Madrid ha convocat una manifestació de protesta pel desnonament dimecres a Madrid de la Mari Carmen, una dona de 87 anys.
7: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. L'Iran planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran saber obrir el pas marítim si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Però a Truth Social, Trump ha respost molt gràficament perquè ha publicat un mapa d'aquest punt estratègic, l'estret d'Hormuz, però amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Ja és pràctica habitual del president nord-americà rebatejar amb el seu nom punts geogràfics de llarga tradició. El diari Wall Street Journal assegura que Donald Trump està estudiant la possibilitat de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Tot plegat després que des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, llancés aquesta proposta.
8: There are certain actions to be taken by the United States.
9: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
8: On mutually agreed subjects.
0: Segons el govern de l'Iran, les mesures que ells proposen estan incloses al memoràndum signat entre tots dos països al juny per parar la guerra a l'Orient Mitjà. Les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar, al sud del país. L'atac amb drons ha provocat com a mínim 3 morts i ha deixat sense electricitat gairebé 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys en diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com a objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 persones ferides. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units que s'havien de fer a partir del mes vinent. Avui fa un mes de les inundacions que van patir al nord del Nepal i que van provocar més de 1.400 morts i arrasar la zona de Rasuwa, a la frontera amb el Tibet. Amb les tasques de rescat encara parades per trobar els més de 6.000 desapareguts que es calcula que hi ha, el país centra els esforços a reconstruir les infraestructures i també les poblacions que la riuada es va emportar, i ho fan enmig, però, de la por que pugui haver d'altres episodis similars agreujats pel canvi climàtic. És una informació que ha elaborat en Joan Aleix Mata.
10: El 26 d'agost, un enorme torrent d'aigua, fang i sediments va arrasar comunitats senceres al nord del Nepal. Un mes després, el país comença a refer-se de la devastació mentre centenars de famílies supervivents encara en un futur incert.
11: Cerca de desapareguts.
10: Després de més de 30 dies intentant trobar supervivents, ara les tasques se centren a intentar recuperar i identificar els cossos dels desapareguts. Una feina molt difícil perquè es tem que l'aigua hagi pogut arrossegar-los centenars de quilòmetres riu avall. Des de l'inici de l'emergència s'han pogut rescatar més de 13.000 persones, algunes després de més de 10 dies atrapades en túnels. Segons dades oficials, però, encara hi ha almenys 6.100 desapareguts.
11: El retorn als desplaçats.
10: Es calcula que la catàstrofe va provocar desenes de milers de desplaçats i es creu que més de 20.000 cases van quedar malmeses. La gran incògnita, però, també és decidir on establir-se, perquè moltes de les àrees afectades continuen exposades a esllavissades i inundacions sobtades. Jordi Matas d'Arnès, de l'empresa Plan Himalaya, explica que moltes de les víctimes tenen dubtes de si tornar als seus pobles.
12: La gent és conscient que això tornarà a passar, esperem que no amb aquesta magnitud, però això tornarà a passar i això ha generat de repent ara com una angoixa de viure a zones sensibles, zones de vall, però clar, què fas, no? És a dir, no pots evacuar tot el país, per dir-ho manera. Però la situació de Nepal en aquest aspecte amb el canvi climàtic i tot el que implica les geleres, jo crec que hi haurà molta gent que, si pot, no voldrà tornar...
11: La reconstrucció de les infraestructures.
10: Més enllà de la pèrdua de vides humanes, les inundacions van afectar greument les infraestructures del nord del país i moltes zones continuen aïllades perquè la majoria de ponts i carreteres principals han desaparegut.
12: Tot el que és la carretera que comunicava amb la frontera està absolutament desapareguda. El primer poble així una mica important és absolutament un poble fantasma, ha desaparegut tot. És un poble mig enterrat per tonelades de fang.
11: L'amenaça de la crisi climàtica.
10: El país afronta amb incertesa la possibilitat que aquest tipus de desastres es puguin veure agreujats per la crisi climàtica, que accelera el desgel i incrementa la inestabilitat a les valls de la serralada de l'Himàlaia. El cas del Nepal posa en evidència també la desigualtat de l'emergència climàtica, on sovint els països que menys contaminen acaben pagant uns costos molt alts.
12: Nepal està catalogat com un dels països més pobres de Nacions Unides, ven molt d'ajuda internacional, val? Sobretot d'organitzacions de Unió Europea, etc. No té els recursos per afrontar ni el que hi ha passat ara ni el que hi ve a sobre.
0: I avui s'ha declarat l'estat de desastre a Bangkok per les inundacions greus arran de la pluja torrencial que cau des de fa més de 24 hores a la capital de Tailàndia. L'alerta s'ha declarat a 50 districtes de la ciutat, que té desenes de carrers completament negats, i s'han habilitat diversos refugis temporals per les persones afectades. Bangkok és una ciutat enorme, té més de 9 milions d'habitants i més de 15 milions si sumem tota la seva àrea metropolitana.
7: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre.
7: El temps.
0: Jofre Genuer.
13: Aquesta tarda continuarà la bonança. El temps estable, assolellat, i només amb aquests núvols puntuals, núvols prims entrenyinant, enterbolint una mica el cel cap a l'interior, I a la resta, doncs, un panorama de sol o alguns núvols baixos també costaners, que no acabaran de desaparèixer, sobretot entre el Delta de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Bé, el pronòstic ens indica per als propers dies que els núvols han d'anar guanyant terreny. De fet, demà serà un dia en què els núvols es faran cada cop més abundants al llarg de la jornada, més a la tarda que al matí, amb un cel més tapat, de fet, amb núvols baixos a la costa, que fins i tot podrien donar alguna roïna, tant a la Costa Daurada com a l'Alt Empordà, per exemple. I també a l'interior els núvols, especialment a la tarda, es poden fer més abundants, i sobretot en el Pirineu, amb vents una mica de sud, una mica marcats, i amb aquestes temperatures que van perdent graus, però de manera molt lenta. Per tant, l'ambient calorós, però ja perdent una mica aquestes constants típiques d'estiu, perquè els valors més elevats doncs, ja pujaran poc per sobre dels 30 graus. Bé, comencem la setmana que ve doncs, amb aquesta inèrcia, així acabarà setembre, amb cada cop més núvols, amb més risc de plogims, d'un temps dominat per vents de sud humits, amb molta nuvolositat, els termòmetres baixen poc, i en tot cas potser doncs, la pluja vagi guanyant una mica més de terreny de cara a dimarts o probablement amb l'arribada d'octubre.
14: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai. Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença. Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: 3CAT Info.
0: L'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI reconeix que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. L'empresa que dirigeix Sam Altman ha confirmat que els agents van interactuar amb webs de diversos organismes públics, entre els quals els Departaments de Comerç i Educació i la Comissió de Borsa i Valors. OpenAI diu que està investigant els incidents. És l'últim episodi d'una sèrie de fets que posen el focus a la capacitat dels agents d'intel·ligència artificial per actuar de manera autònoma i escapar dels controls previstos pels seus desenvolupadors. El cas, a més, arriba pocs dies després que el govern australià denunciés que agents d'OpenAI s'havien infiltrat en webs del sistema sanitari d'Austràlia i dos mesos després l'ataca a l'empresa Hugging Face. I en un moment en què es multipliquen les veus, dins fins i tot mateix de les empreses d'aquesta intel·ligència artificial, per posar fre al desenvolupament d'aquesta tecnologia. Avui mateix el líder de Tesla i SpaceX, Elon Musk, ha predit en una entrevista en una televisió xinesa que els robots humanoides podrien arribar a tenir capacitats físiques superiors a les humanes i que podrien generalitzar-se en un termini de 10 anys.
16: Els robots tenen un temps de reacció molt ràpid. Serà molt difícil superar un robot en aquest aspecte. I és que nosaltres estem una mica limitats per la nostra biologia. Però en el cas d'un robot, n'hi ha prou de millorar els actuadors, els sensors, la velocitat dels fotogrames de les càmeres i també augmentar la potència de càlcul de la IA perquè, en essència, sigui molt millor i tingui reaccions més ràpides que els humans.
0: A les últimes hores també s'ha sabut que agents d'aquesta intel·ligència artificial d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat aquesta AI a fer servir el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges ja s'estan retirant. El passat mes d'agost, a Catalunya s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social als sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment a les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar a les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari per generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector en la contribució i també a l'economia catalana. A més, la generació d'ocupació, especialment en zones rurals. Si es va al detall, el 83% dels afiliats del sector primari són homes d'entre 45 i 54 anys. L'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees, on cada vegada se'n veuen menys d'espècies que fins ara només es trobaven en cotes més baixes. Un estudi internacional ha analitzat durant 20 anys més de 60 cims de diverses regions, com els Alps, els Pirineus o el Caucas. La investigació constata com la pujada dels termòmetres està canviant el paisatge i posant en risc la supervivència d'unes plantes adaptades al fred i a unes condicions cada vegada més estranyes. Informe de Montse Poblet.
17: Per fer aquest estudi s'han triat 62 cims on pràcticament no hi puja ningú i cada 7 anys els científics que el firmen hi han pujat i han mostrejat les plantes que hi ha. Han constatat que per cada 0,1 graus d'increment de temperatura puja un 1% la taxa d'extinció d'unes espècies acostumades a viure en condicions extremes que ara ja no troben. L'altra cara de la moneda són les plantes de cotes més baixes que amb la pujada de temperatura es poden permetre pujar i que estan canviant el paisatge dels cims. Pau Carnicero, un dels autors d'aquest estudi, publicat a la revista Science, ens parla de transformacions radicals del paisatge, tant d'alta com de mitja muntanya.
18: El que s'està observant és que aquestes zones més altes estan passant d'aquesta mena de tarteres o parts pedregosos a uns prats més tancats, i en canvi les zones més baixes estan passant de prats més tancats cap a matollars.
17: Els Pirineus són, de totes les serralades europees estudiades, la que està patint més extincions de plantes d'alta muntanya. Difícilment es pot fer res per revertir la pujada de temperatures que està acabant amb aquestes espècies, però sí que es poden prendre mesures per protegir-les abans no desapareguin.
18: Si estan en una zona que, a més, sabem que hi ha molta pressió de pastura, és una zona que és molt trepitjada, etcètera, etcètera. Aquí sí que llavors ens podríem plantejar algunes mesures que, com a mínim, no facin accelerar la desaparició d'aquesta espècie.
17: Abans d'extingir-se, les espècies pateixen una caiguda de població, senyal que toca fer alguna cosa per protegir-les.
7: 3CAT Info.
0: Primers premis confirmats al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La Bola Negra aconsegueix el Premi del Públic de la secció Perles i El Debut rep el Premi de la Crítica Espanyola al Palmarès Oficial. El sabrem avui a la nit i ens l'explicarà l'enviat especial de 3CAT Info aquests dies a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la Bola Negra?
20: La nota de 9 amb 40 que va rebre la pel·lícula dels Javis la convertia en la màxima favorita al Premi del Públic i avui, després de rebre les notes dels últims films projectats a la secció Perles, es confirma que no l'ha superat cap altra.
21: Hey, Mona, what did you do all day?
22: With kids can drive, she doesn't do anything anymore.
23: Today I auditioned for a musical show. Mona, look at you, full of surprises.
20: Per la seva part, l'Associació d'Informadors de Cinema Espanyols, que organitza els Premis Feroz, han considerat que El Debut és la millor pel·lícula de la secció oficial a competició.
24: El Premio Feroz Cinemaldia és per El Debut, dirigida per Jesse Eisenberg.
20: És la història d'una dona ofegada per una família que l'ignora i que troba en el teatre amateur una taula de salvació.
25: Mona Friedman.
26: That's me.
25: You're up.
26: Whenever you're ready.
20: El seu director, Jesse Eisenberg, ho ha agraït recordant que el cinema espanyol l'ha inspirat sempre i ha explicat com va anar el procés d'escriptura del guió.
27: El meu terapeuta em diu cada setmana que no cal que em suïcidi per aconseguir una bona escena, però ell no sap com és escriure el guió d'una pel·lícula. Les meves millors idees sorgeixen d'un dolor real. Per exemple, l'escena on ell les cridassa a ella. La vaig viure a l'escola d'art dramàtic. Em vaig enfonsar, com li passa al personatge de Julianne Moore. Però també em va canviar la vida, com a ella, que després d'anys a callar, troba la seva veu i diu el que feia 50 anys que volia dir.
20: Julianne Moore i Paul Giamatti estan entre els favorits de cara als Oscars a millor actriu protagonista i millor actor de repartiment per aquesta pel·lícula.
28: I'm gonna shine.
0: Cinc minuts i seran 3:45. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
0: Ara tenim a punt amb en Biel.
7: Esports.
2: Derrota del Badalona avui en el municipal de Palamós davant del Granada en la cinquena jornada de la Lliga F. Les catalanes han perdut per 0-1 amb un gol en l'últim minut del temps afegit. El tècnic del Badalona, Marc Ballester, ha lamentat el resultat.
1: Volíem 10 de 15, és l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or. Així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del parón i volem acabar amb molt bones sensacions.
2: Aquesta és la segona derrota del Badalona en les primeres 5 jornades de Lliga. Amb aquest resultat se situen provisionalment cinquenes a la classificació amb un partit més. També avui a la Lliga F, el líder, el Barça, visita el Logroño a 4:45, partit que podreu veure en directe per TV3 i podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. En aquest partit destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria blaugrana després de deixar enrere les molèsties derivades de la intervenció al turmell de la temporada passada. La jornada de la Lliga F la tancarà demà a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de primera pels partits de seleccions, però sí de segona. Aquesta llar del Sabadell visitarà el filial del Celta a 7:15, també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi, amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. En declaracions al Tot Gira, Abel Ruiz reconeix que l'objectiu és i ha de ser tornar a primera.
3: Que es el objetivo de desde un primer momento, lo sabemos, somos conscientes al el hecho de bajar a segunda división para nosotros fue un palo gordo y bueno, creo que estamos en el buen camino haciendo buenos resultados, consiguiendo victorias, que es el objetivo ahora mismo.
2: El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens amb 13 punts i amb un partit més. I a la Primera Federació, aquesta tarda, 6:45, es disputa a Tarragona el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. L'Europa demà rebrà el Maja de Honda a les 4.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol, pel que fa als partits de seleccions, Espanya debutarà aquest vespre a la Lliga de les Nacions de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Ho farà amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria: Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, finalment ha descartat pel partit d'avui el jugador de l'Espanyol, Roberto, i també el català Víctor Muñoz, mentre que amb Anglaterra podria jugar el blaugrana Anthony Gordon. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri qualifica la seva arribada al Barça com a il·lusionant i reconeix que li agradaria tornar a guanyar la pilota d'or.
4: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir, depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
2: Avui també es disputen diversos partits internacionals amb jugadors d'equips catalans. A la Nations League tenim en joc ara mateix l'Eslovènia 0, Escòcia 0, minut 25 de la primera meitat, amb el blanc i blau d'Erkusic. A 9:15, República Txeca-Croàcia, amb el blaugrana Livakovic. I a la classificació de la Copa Àfrica tenim en joc ara mateix el Sud-Àfrica 0, Guinea 0, minut 24, amb l'AS del Girona. Finalment, a la classificació per l'Europeu Sub-21, a les 6 de la tarda, Ucraïna-Turquia, amb Pixur i Krapitsov, també del Girona. I encara parlant de la Lliga de les Nacions de la UEFA, Kylian Mbappé es va lesionar ahir durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Real Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i tornarà cap a Madrid després que el seu seleccionador Zinedine Zidane l'hagi descartat pels propers partits de la Lliga de les Nacions. Aquesta tarda li faran proves per saber l'abast de la lesió. El blaugrana Koundé, per la seva banda, va jugar tot el partit. El Mundial de Ciclisme, mentrestant, està en marxa des de les 3, la prova en ruta femenina que es disputa a Montreal, al Canadà. Hi participen les catalanes Mireia Benito i Paula Blasi. Blasi ocupa ara mateix la 18a posició, Benito la 20a, a uns 3 minuts de la cap de cursa, que és la suïssa Reusser.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora estem ressaltant que el govern espanyol treballa per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez prepara un decret llei per retornar al seu país als migrants que encara queden a la ciutat autònoma. Es calcula que en són uns 10.000. Avui la dreta ha fet un nou pols a Pedro Sánchez i unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat per la ciutat per mostrar el seu suport a Ceuta, defensar la integritat territorial i exigir eleccions generals anticipades. Sumar amenaça de plantar dimarts al Consell de Ministres si no s'aprova un decret llei amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Reclama aprovar mesures efectives i valentes mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb Junts, que és imprescindible perquè tiri endavant aquest decret. L'Iran planteja reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una nova proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran s'hi ha bé si Washington, però, aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda us explicarem que han rescatat al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. La policia ha detingut dos homes a la ciutat de Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I la Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti, perquè tant visitants com veïns la puguin fer servir. Vial Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques en esports a aquesta hora, Vial?
2: Doncs mira que a la Lliga F, d'aquí a una hora, 4:45, juga el Barça, el líder al camp del Logroño. Aitana Bonmatí, que torna a la convocatòria, serà a la banqueta, no és a l'11 titular. D'altra banda, el Badalona, perdut aquest migdia, 0-1, a casa, a Palamós, contra el Granada, amb un gol en l'últim sospir del partit.
1: Tarda estable amb pocs núvols, poc importants, temperatures menys caloroses, entre 28 i 33 graus, núvols que aniran guanyant terreny els pròxims dies, amb algun plugim puntual, la calor anirà afluixant. El govern espanyol està treballant per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez està preparant un decret llei per retornar al seu país aquells migrants que encara queden a la ciutat autònoma. La regulació afectarà principalment els que ja han iniciat els tràmits d'asil, perquè Espanya els podrà retornar abans de resoldre la seva sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta, però no queda clar quantes han tramitat la petició d'asil. Les últimes xifres parlen d'unes 2.500 persones i el nou decret també contempla que redueixi a 5 dies el termini judicial per resoldre recursos a una denegació d'asil, segons avança El País. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà dimarts i assegura que el govern espanyol hi està treballant.
3: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
1: Les mesures que modifiquen les condicions actuals dels sol·licitants d'asil podrien tenir una vigència provisional mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. Avui la dreta ha fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola que ha comptat amb el suport de PP i Vox. La marxa ha volgut fer visible el suport a Ceuta i la integritat territorial i ha exigit eleccions generals anticipades. Segons la delegació del govern espanyol a Madrid, a la manifestació s'han sumat unes 20.000 persones. Madrid, Alba Gil.
4: Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Ho explica Santiago Abascal.
5: ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución? Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta y el culpable no es el que va a resolver la situación.
4: També reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. De moment, però, el PP no es mulla. Sentim Miguel Tellado, que hi ha anat en absència de Feijo.
0: España es mucho mejor que el gobierno que hoy tiene y por eso exigimos de forma inmediata que Sánchez disuelva las cámaras, convoque elecciones y se someta al dictado de la sociedad española.
4: Pel que fa a Ceuta, volen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. La marxa ha sortit de Cibeles i ha recorregut al centre de Madrid fins a l'arc de la Moncloa i allà la policia ha impedit que alguns manifestants enfilessin cap a la seu de l'executiu. Recordem, finalment, que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
1: Sumar exigeix al PSOE mesures contundents per fer front a la crisi residencial. Avui, a més, un comunicat on amenaça de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge. Reclamen que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anterior. Així de contundent s'ha expressat el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
6: Este martes al Consejo de Ministros tiene que ir el decreto ley de vivienda con las medidas para atajar la principal crisis que viven las clases trabajadoras en España. Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia a contrarrellotge amb Junts i el PNB, que són imprescindibles perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, com recordava el ministre socialista Óscar López.
3: Lo importante, sí, que pase por el Consejo de Ministros, claro, pero lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, es que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, muy especialmente en Madrid, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: Aquesta tarda, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una manifestació de protesta pel desnonament dimecres a la ciutat de Madrid de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Dos quarts i mig de quatre de la tarda, l'Iran planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz d'un termini de 7 dies amb una proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran sabe obrir el pas marítim si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger, però a Truth Social Donald Trump ha respost molt gràficament. Ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Ja és pràctica habitual del president dels Estats Units rebateja amb el seu nom punts geogràfics de llarga tradició. El diari Wall Street Journal assegura que Donald Trump està estudiant ara la possibilitat de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Tot plegat després que, des de la seu de les Nacions Unides, a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, llancés aquesta proposta.
7: There are certain actions to be taken by the United States.
8: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
7: On mutually agreed subjects.
1: Segons el govern de l'Iran, les mesures que ells proposen estan incloses en el memoràndum signat entre els dos països al juny per parar la guerra a l'Orient Mitjà. Els alemanys han triat finalment Múnich per davant de Colònia com a ciutat candidata per postular-se davant del Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o a les convocatòries de després del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per un comando palestí. Fins fa pocs dies també optava a aquest, la capital d'Alemanya, Berlín, que es va ja commemorar l'any 1936 amb els Jocs sota el règim de

0: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Eli Feralp, l'advocat alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges de grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital, Berlín, corresponsal Jordi Regàs.
1: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
2: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
1: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
3: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
1: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Eli Feralp.
4: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
1: Per dir-li que tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
0: Rescatada al Pakistan, una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional la va poder rescatar i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la ciutat de Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. Les detencions es van fer al juliol. La dona va viatjar al Pakistan, enganyada pel seu entorn familiar, i allà li van retirar el passaport i li van imposar un matrimoni amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, que va alertar de la situació i que va permetre la investigació després de patir un intent d'homicidi per part dels dos detinguts, que el van agredir amb una arma blanca i que després van fugir.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti perquè tant visitants com veïns la puguin fer servir. Girona Berta, Artigas Fontàs.
6: Fa 3 anys que una línia de bus que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses permet, per exemple, visitar la capital i la Fageda d'en Jordà sense haver de desplaçar-se en cotxe. Ara, des del Consell Comarcal, han demanat a la Generalitat una nova línia de bus que enllaci Olot amb altres municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca, també amb diversos espais naturals. Albert Danés és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
7: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n benefici al públic local, la gent que viu a diferents municipis. Al final és una taxa molt econòmica, que és 2 euros al bitllet, i pots fer els viatges que vulguis durant tot el dia, i crec que hi ha d'haver l'aposta per joves, hi ha d'haver l'aposta per gent gran, per desplaçar-se a la capital.
6: De fet, en aquests municipis ja han adequat 9 espais gràcies a un fons Next Generation amb estació de bus, aparcament dissuasiu per cotxes i també per bicicletes.
0: Gairebé són 3:15.
5: El temps.
0: Jofre Genué.
8: Aquesta tarda continuarà la bonança, el temps estable, assolellat, i només amb aquests núvols puntuals, núvols prims entrenyinant, enterbolint una mica el cel cap a l'interior, i a la resta, doncs, un panorama de sol o alguns núvols baixos també costaners, que no acabaran de desaparèixer, sobretot entre el Delta de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Bé, el pronòstic ens indica per als propers dies que els núvols han d'anar guanyant terreny. De fet, demà serà un dia en què els núvols es faran cada cop més abundants al llarg de la jornada, més a la tarda que al matí, amb un cel més tapat, de fet, amb núvols baixos a la costa,

0: que fins i tot podrien donar alguna roina, tant a la Costa Daurada com a l'Alt Empordà, per exemple. I també a l'interior els núvols, especialment a la tarda, es poden fer més abundants, i sobretot en el Pirineu, amb vents una mica de sud, una mica marcats. I amb aquestes temperatures que van perdent graus, però de manera molt lenta. Per tant, l'ambient calorós, però ja perdent una mica aquestes constants típiques d'estiu, perquè els valors més elevats doncs, ja pujaran poc per sobre dels 30 graus. Bé, comencem la setmana que ve doncs, amb aquesta inèrcia, així acabarà setembre, amb cada cop més núvols, amb més risc de plogims, d'un temps dominat per vents de sud humits, amb molta nuvolositat, els termòmetres baixen poc, i en tot cas potser doncs, la pluja vagi guanyant una mica de més de terreny de cara a dimarts o probablement amb l'arribada d'octubre.
1: La nova presidenta del Liceu, Elena Guardans, aposta per seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per l'òpera metropolitana, però ha defensat que cal anar més enllà.
2: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? Però és que, a més, puguem oferir entrades més assequibles. També es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
1: Elena Guardans i Cambó és, des d'ahir, la nova presidenta del Gran Teatre del Liceu. És la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de la institució. Lleida celebra aquest cap de setmana les festes de tardor en honor a Sant Miquel. Un dels actes més destacats de la jornada d'avui ha sigut la trobada nacional infantil del Ball de Bastons per commemorar els 325 anys de la primera referència d'aquesta dansa a la capital del Segrià. Des d'allà mateix ens ho explica l'Alba Mor.
3: Uns 120 bastoners de 8 colles vingudes d'arreu de Catalunya han omplert el carrer Major de Lleida de cultura popular i tradició amb una cercavila. La trobada ha finalitzat a la plaça Sant Joan amb una ballada conjunta del Ball de l'Esquerrana, pròpia de les comarques de les Valls d'Àneu. Xavier Ramon Molins és el president dels bastoners de Lleida.
4: El dia 24 de setembre de 1701 va haver la primera referència de Ball de Bastons d'aquí de Lleida, el qual hi va haver també una trobada infantil de Ball de Bastons. I nosaltres el que hem volgut, el 24 no, perquè era dijous, ja vam fer la presentació de l'exposició, ho fem amb dissabte, adaptant la data, però intentant recuperar una mica l'esperit de fa 325 anys.
3: La trobada ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida en un programa que també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.

0: Barcelona, l'agenda de les festes de la Mercè, avui la marquen els grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular. El Correfoc estrena aquest any la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada. L'espectacle serà a 9:15, al Passeig de Gràcia, al mateix escenari del Correfoc infantil, que es viurà a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, al Festival Pirotècnic Internacional. I també a la façana del litoral, però a la platja del Bogatell, la música amb protagonistes com Love of Lesbian, que han anunciat que aquest és el seu últim any als escenaris, abans d'una aturada indefinida, concert de la Mercè, que per tant serà una de les cites més especials amb la banda, a 11:45 de la nit. Abans de les 8 actuen Al·lèrgiques al Pol·len i a 9:15 La Pegatina. Tancarà la nit Desvelada. Començarà a 2:15 de la matinada. Molta música, però també moltes propostes amb dansa, teatre urbà, circ, protagonistes al Parc del Fòrum i al Port Olímpic. I una de les propostes més potents, també aquest any a la Mercè, és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, que és la ciutat convidada d'aquest any. Aquest any es compleixen 20 anys de l'inici de les excavacions arqueològiques del jaciment de la Boella, a la Canonja, un projecte científic que ha anat ampliant el coneixement sobre la prehistòria més antiga del Camp de Tarragona. També ha tingut un impacte destacat al continent europeu. Com cada any, el públic general ha pogut veure de prop els professionals que treballen en aquesta campanya d'excavació a la Canonja Ariadna Escoda.
1: En campanyes anteriors s'han descobert peces tan destacades com les restes de dents i defenses d'un mamut. Enguany, l'equip de l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social ha trobat unes 300 peces, majoritàriament indicis de fauna i més peces de la indústria lítica, com detalla Palmira Saladier, codirectora de les excavacions.
2: Tenim indicis d'un os de rinoceron a la cala 1, aquí hem trobat una dent d'hipopòtam, també trobem altres animals, cèrvids, cavalls, aquests són els més comuns, de fet, a tots els jaciments plistocens de la península Ibèrica.
1: Després de 20 anys de feina, no els en falta. Segons Saladier, com a mínim una altra generació d'arqueòlegs seguirà excavant i escrivint la història dels hominis de fa un milió d'anys enrere, que en aquest espai, que abans era un delta, hi trobaven aliment i el processaven, tal com indiquen les restes d'eines que han anat trobant i que determinen la importància d'aquest jaciment. Per donar-ho a conèixer, durant tot el dia s'ha programat una jornada de portes obertes al barranc de la Boella.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir ara fa un parell d'anys a la terrassa de l'hotel Grand Hyatt. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país amb festes temàtiques on cuina quatre mans amb els cuiners peruans més reconeguts, Òscar Callau.
3: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
4: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruano, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
3: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Xacres, situat a la vall agrícola de Pachacama.
5: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo, nuestro insumo súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de estos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
3: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
6: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído yosas, muchos insumos peruanos, para que el sabor no cambie, ¿no?
3: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe.
7: Trescat Info.
0: 5 minuts i mig seran les 4.
7: Esports.
0: Biel Cadilla, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de la Lliga F de futbol. El líder, el Barça, visita el Logroño a 4:45 en directe per TV3 i també al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un partit en què destaca el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria, tot i que començarà a la banqueta. Anem cap a les Gaunes per conèixer l'11 de Pere Romeu. Marc Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, com bé dius, Biel, Aitana Bonmatí començarà a la banqueta amb un Barça que sortirà amb Gemma Font sota la porteria, defensa per Lu Arufe, Marta Torrejón, Martina i Martina González, Martina Fernández i Martina González, mig del camp per Clara Serra Jordi, Carolina Ferrera i Sidney Schertenleib, i en atac Caroline Graham Hansen i, atenció, Maísa Baja, futbolista del 2011, descansen jugadores com Pina, Patri, Brooks o Eva Payor. El partit a 4:45 i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Gràcies, Marc. Encara la Lliga F, derrota del Badalona Women al municipal de Palamós davant del Granada. Les catalanes han perdut per 0-1 amb un gol en l'últim sospir. El tècnic del Badalona, Marc Ballester, ha lamentat el resultat.
10: Volíem 10 de 15, és l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or. Així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del parón i volem acabar amb molt bones sensacions.
8: Aquesta és la segona derrota del Badalona en les primeres 5 jornades de Lliga. Amb aquest resultat se situen provisionalment cinquenes amb un partit més. La jornada de la Lliga F la tancarà demà a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga Primera pels partits de seleccions, però sí de segona. Aquesta tarda el Sabadell visitarà el filial del Celta a 7:15 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vic. En declaracions al Tot Gira, Ruiz reconeix que l'objectiu és i ha de ser tornar a primera.
11: Que és l'objectiu des d'un primer moment, lo sabemos, somos conscientes al el hecho de bajar a segunda división para nosotros fue un palo gordo y bueno, creo que estamos en el buen camino haciendo buenos resultados, consiguiendo victorias, que es el objetivo ahora mismo.
8: El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. I a la Primera Federació, aquesta tarda, 6:45, es disputa a Tarragona el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. L'Europa demà rebrà el Maja de Jondra a les 4.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Pel que fa als partits de seleccions, Espanya debutarà aquest vespre a la Lliga de les Nacions de la UEFA contra Anglaterra a Wembley i ho farà amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria: Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente finalment ha descartat pel partit d'avui el jugador de l'Espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz, mentre que amb Anglaterra podria jugar el blaugrana Anthony Gordon. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri qualifica la seva arribada al Barça com a il·lusionant i reconeix que li agradaria tornar a guanyar la pilota d'or.
12: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir, depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
8: Avui també es disputen diversos partits internacionals amb jugadors d'equips catalans. A la Nations League tenim al descans ara mateix l'Eslovènia 0, Escòcia 0, amb el blanquiblau d'Erkusic. A 9:15, el República Txeca Croàcia amb el Borana Livakovic. I a la classificació de la Copa d'Àfrica tenim al descans també Sud-àfrica 1, Guinea 0, amb l'as del Girona també en aquest partit. Finalment, a la classificació per l'Europeu Sub-21, a les 6 de la tarda es disputarà l'Ucraïna-Turquia amb Pixur i Krapitsov, també del Girona. Encara parlant d'aquesta Lliga de les Nacions de la UEFA, Kylian Mbappé es va lesionar ahir durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Real Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i tornarà cap a Madrid després que el seu seleccionador, Zinedine Zidane, l'hagi descartat pels propers partits. Aquesta tarda li faran proves per saber l'abast de la lesió. El Blaugrana Koundé, de la seva banda, va jugar tot el partit. El Mundial de Ciclisme està en marxa des de les 3, la prova en ruta femenina que es disputa a Montreal, al Canadà, una cursa de 181 quilòmetres, i participen les catalanes Mireia Benito i Paula Blasi. La prova de ruta masculina es disputarà demà amb el català Marcel Camproví. I en Fórmula 1, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Zach Hadjar, tots dos de Red Bull. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè.

0: La nostra roda de portaveus continua, com continua la vida, amb en Josep Maria Tubau de Guanyem Sitges. Tubau, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Comencem amb el taxi.
1: Déu-n'hi-do, el taxi.
0: Vostès tenen pensat, què va passar? Què va passar? Doncs bé, aquí tenim un regidor que hi era. Bé, perquè en la vida de Tubau l'assumpte regidor és una peça d'un trencaclosques de moltes peces. Bé, el cas és que veu ajudar a carregar el cotxe i d'allò o no va arribar?
1: Ajudar no, però amb condició de cap de colla de l'espetegafoc, doncs sí que una hora abans de l'inici de
0: la cercavila
1: de l'espetegafoc, doncs vam anar a fer una roda de reconeixement pel recorregut i ja vam veure aquell taxi allà aparcat.
0: Amb els intermitents posats, és a dir, la típica imatge de vehicle estacionat que, suposadament, d'aquí poca estona marxarà.
1: És allò que ens pensàvem, està fent un servei, ara agafarà i marxarà. Clar, la sorpresa va ser que ja iniciat el recorregut de l'espetegafoc i quan estàvem a punt d'entrar al carrer Barcelona, doncs ens diuen que el taxi continua allà i que, clar, que aleshores aviam què fèiem amb el foc penjat que hi havia a la plaça del cable. I bé, doncs ens vam endarrerir una mica, vam anar dilatant el temps i anant més lents, doncs veiem si trobem una solució. S'estava buscant la grua, però la grua no tenia servei en aquells moments.
0: És a dir, en aquells moments no hi havia un servei de grua,
1: No, no, no.
0: El dissabte a la nit.
1: Sí, correcte. Que és una cosa que no entenc, perquè al final, ostres, una grua ha d'estar 24/7 pel que pugui passar, per si s'ha de treure algun cotxe d'un lloc, d'algun parc.
0: No, és que ens imaginem aquest vehicle o qualsevol altre davant la porta del pàrquing d'algú que té una urgència i no pot sortir, i aleshores què fa? Perquè no hi ha, diguem-ne, la gentada que hi havia allà al cable davant de la casa d'un particular no hi és. Per tant, gràcies a la gent, el cotxe es va poder apartar, però si no, aquell cotxe s'hagués quedat allà i...
1: Sí, igual, doncs a vegades fins l'endemà que no hi hagués el torn actiu.
0: Sí.
1: Vull dir, i al final és allò tan màgic, no? Allò que al final, on no arriba l'Ajuntament, arriba el poder popular. I la gent va acabar movent el taxi i es va poder fer l'encesa com tocava ja a la plaça del cable per part de l'espetegafoc.
0: Va quedar tocadet el taxi o què?
1: No ho sé, no estava jo per mirar com el taxi, sinó estava per altres coses.
0: Ningú va saber com va arribar aquell taxi allà?
1: No,
0: perquè
1: no.
0: També és estrany que tenint en compte que se celebrava l'espetegafoc, la nit de foc, i que per tant hi ha tota una sèrie de restriccions als carrers, aquell taxi arribés allà.
1: I que a part, ostres, el cable és un dels dies que hi ha ambient, vull dir, és un dissabte a nit de foc, hi ha gent que va fer prèvies a la nit del foc, i hi ha ambient, clar, aquell taxi ja aparcat, doncs... Bueno, una cosa curiosa, és una anècdota divertida, és el que dèiem, que, ostres, que totes les coses que passin
0: siguin com aquesta.
1: I bé, i al final va poder fer-se tot amb normalitat, la nit de foc va anar molt bé, tant l'espetegafoc com el correfoc, amb les colles de Sitges i les colles convidades, i després tant el sopar popular de les colles com el concert de la nit de foc, i bé, no hi ha notícies com l'any passat, que algun membre es va fer mal. I per tant, jo sempre dic que si ningú es fa mal i tot va mínimament bé,
0: ja va bé.
1: Doncs ja es pot donar per bo.
0: Pensem que podran veure també algunes stories d'Instagram amb l'Oriol fent paella.
1: Sí.
0: Per una paella d'aquelles, paelles. Sí, i les paelles traslladades per tot el racó del que... Té un mèrit traslladar una paella feta des del Miramar fins a Baix a Mar, passant per tot el racó de la Calma, el Baluar, baixant les escales fins a baix.
1: Sí, no.
0: I que t'arribi sencera.
1: I molt bona que estava. Vull dir, també agrair a la confraria perquè...
0: Clar, la confraria de pescadors, estupendíssim.
1: Sí.
0: Com es dèiem, una anècdota bona que apareix en algun altre mitjà de comunicació avui. Vinga, doncs anem pel que no va ser anècdota i no va ser bo, comencem per aquí, que va ser el que va passar la matinada de Festa Major, les reflexions que en el seu moment ja ens va deixar en Pol Vigó, la que va deixar en el seu moment també en Josep Maria Tubau, les que van deixar pubilles i hereus en la nit del pubillatge sobre aquests fets de la Festa Major i fins a quin punt no representen de cap manera el jovent sitgetà. Bé, han passat ja uns quants dies, per no dir que estem a punt d'arribar al mes des d'aquells fets. S'ha sabut alguna cosa més? S'ha pensat alguna cosa més?
1: Bueno, ja, una de les reflexions... Bueno, jo, primer de tot, dic que per mi és una de les coses que encara cou. La ferida jo encara la tinc oberta. Crec que trigarà a curar-se, perquè és una de les coses que realment a mi personalment em va tocar. Tot i que també veig que hi ha esperança, no? Perquè, ostres, veure la gent tan jove com es manifesta tan i tan en contra d'aquests fets, en comptes de que...
0: I d'una manera tan explícita,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, que a vegades dius, va, el jovent passa de les coses... No. Aquí s'ha condemnat des de diversos fronts, de gent jove, i jo crec que això ho hem de posar en valor. El que sí que crec és que s'ha de treballar a les escoles, s'ha de treballar a les entitats, s'ha de treballar a casa també, perquè al final tot comença per casa, i crec que és una situació que va tocar a fons, i ara doncs toca donar-li la volta, i crec que s'han de donar totes les eines necessàries doncs perquè això succeeixi.
0: Sembla en aquests dies previs a Santa Tecla que hi ha un compromís molt ferm amb això, eh?
1: Sí, però és que al final, davant d'aquestes circumstàncies, l'únic que queda és la unió de tots, perquè la festa transcorri amb la màxima normalitat possible, que ostres, que al final dius, hi ha el debat de, és la festa, no és la festa? Sí, al final, aquell dia el poble està de festa. Aquell dia el poble està de festa, i s'ha de fer una anàlisi general de tot plegat, perquè també és conseqüència de la pròpia festa.
0: De la dinàmica de la festa, sí?
1: Home, podem parlar de l'entrada de grallers, podem entrar de la bandera, vull dir, podem parlar de les prèvies, tot plegat, i a mi em dona la sensació que alguna cosa podia passar per Festa Major, i és que nosaltres ho vam manifestar just abans.
0: Però quan en Josep Maria tu parla de la dinàmica de la festa, què vol dir això de la dinàmica?
1: Bueno, doncs que...
0: Ja no referim als fets concrets del punt lila i el que va passar en el punt lila, d'expressions públiques, diguem-ne, que estan absolutament fora de lloc, sinó la festa porta...
1: No, jo em referia a... Cal que a les 12 del migdia hi hagin ampolles de vidre a l'entrada de grallers, ampolles d'alta graduació?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir...
0: No cal, evidentment.
1: No cal. Vull dir, i a partir d'aquí podem seguir desenvolupant tot plegat, diguem, ostres...
0: Ara que marxem una mica de la política, però com que diríem que és el regidor més experimentat en el món, diguem-ne, de festa, gent jove, etc, ja no pregunto tant si cal, sinó per què hi són aquelles ampolles allà.
1: Bueno, perquè algú les ha venut, els hi ven, o l'amic,
0: algú les ha comprat,
1: o l'amic que té 18 anys les compra... Perquè això ens hi trobem. I no passa res per dir-ho. Jo, quan estava president de Barraques, un any, un voluntari va vendre una consumició a un menor.
0: Sí.
1: Un menor que estava acompanyat d'un adult. I vam tenir una denúncia. Escolta, Barraques va assumir...
0: Un menor que era evident que era menor, suposo, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, que es veia a simple vista.
1: Bueno, en aquell moment no es va demanar. Des d'aquell dia...
0: Sí, sí, en aquell moment no es va identificar, sí. però diguem-ne que suposo que l'experiència aquí també és un grau.
1: Parlo de fa anys. Des d'aquell dia, vull dir, les coses es miren, bueno, almenys en el context de les barres populars de Nit de Foc, de Barraques, es mira molt, i el tema cartelleria, o sigui, la gent sap que no es pot, però al final un menor busca la manera, com, com ho vaig fer jo. Quan era jove, d'obtenir aquest alcohol.
0: El que passa
1: un dels problemes és que, clar, l'alcohol és la droga que està
0: per això que vista
1: i la que més mal fa.
0: Però anava a dir, això té una difícil solució, perquè l'alcohol és present tot l'any,
1: socialment
0: i està molt incorporat socialment. Vull dir, aquí és difícil incidir en això.
1: Bueno, és el que dèiem.
0: Vull dir que no sé si caldrà fer com fan a la plaça Catalunya per Cap d'Any, de que hi hagi la policia que impedeixi l'entrada de bosses amb ampolles.
1: Clar, però aquí ja...
0: Perquè ja comencem, es comença amb això i s'acaba amb les tanques i totes aquelles coses.
1: Sí, clar, el tema carnaval tanques, però em pregunto, ostres, a la plaça, per exemple,
0: Sí, sí.
1: Jo quan vaig a la Patum, ostres, no veig ampolles des de la plaça Sant Pere. No en veig. Ostres, per què aquí...
0: I no serà perquè no sigui una festa on es begui la Patum,
1: No, la barreja allà va...
0: Però a la plaça no...
1: No. Pues perquè la gent allà té un respecte a la festa en aquell moment.
0: D'acord.
1: I això és el que...
0: És a dir, no és tant que algú ho filtri, sinó que hi ha una consciència de que en determinats moments aquí s'ha d'estar a ple rendiment, per dir-ho així.
1: Jo crec que... I s'ha de fer l'exercici.
0: Sí, sí.
1: S'ha de fer l'exercici. Vull dir, tenim una entrada a grallers maquíssima. Ostres, tenim uns grallers que són estupendos. No, lo següent. Ostres, fem que llueixin, perquè a vegades...
0: Però aquest és un debat etern, no, ja?
1: Ja, Vicenç, però...
0: Perquè deu fer com a, jo què sé,
1: sí,
0: 20 anys, 25...
1: No és una cosa d'ara, no és una cosa d'ara.
0: No. I quants presidents de comissió s'han trencat la closca intentant a veure què fer?
1: Però, bueno, també et dic, vull dir, tenim una comissió que de 10, vull dir, jo crec que la comissió ho ha fet molt bé, han treballat molt les coses, l'anterior també ho va fer meravellosament bé i bueno, estem en bones mans, però...
0: Té un mèrit molt gran ser de comissions, de festa major, de qualsevol comissió de carnaval, en aquesta època que ens ha tocat viure, en què tot és tan intens i tot és tan, hi ha tanta pulsió amb les coses.
1: I els mals de cap que...
0: I els mals de cap.
1: Que suposa. Vull dir, els mals de cap que suposa, les eines que falten per part de l'administració, que al final sempre les comissions s'acaben sobreposant a tot això.
0: Hem començat per aquí, a l'entorn dels fets de la nit de Sant Bartomeu. Anem per l'assumpte polític-policial, ja que ens hem referit al jovent i aquesta actitud d'ara molt potent contra tot allò que es va viure i fins a quin punt allò no representa el jovent. Anem per la banda política i com s'han desenvolupat les coses aquest mes i com creu Josep Maria Tubau que han anat les coses des del punt de vista polític sobre aquesta crisi.
1: Aviam, des del punt de vista polític és millorable totalment. Vull dir, jo crec que en el seu moment ha faltat informació, ha faltat agafar els portaveus, donar-los tota la informació a hora, o sigui, al moment. Jo crec que això és una crítica que podem fer al govern des de tots els grups municipals. Dit això...
0: Hi ha una postura molt unitària en aquest aspecte.
1: Sí, vull dir, però com en molt d'altres, vull dir, jo crec que, ostres, a vegades a mi em dona la sensació que amb el govern li falta, ostres, han de tenir en compte de que governen amb 7 regidors, o sigui, amb el 33% dels regidors, i que l'oposició ha d'estar informada de gairebé tot el que vagin fent. Crec que ens ho mereixem i crec que a l'hora de buscar consensos facilitaria molt les coses si la informació es passés al moment. Perquè què passa? Aleshores, la gent... alguns partits s'enroquen i llavors ja no hi ha manera d'arribar a acords. I això és una cosa que crec que el govern hauria de millorar.
0: És paradoxal perquè resulta gairebé, diríem, que més edificant la resposta del jovent que la resposta dels... En Tubau riu, però clar, té un punt, perquè el jovent no direm que sense organitzar-se, però ahir també els versos de les colles de diables, totes tres colles, una crítica absoluta als fets de la nit de Sant Bartomeu, Pubilles i Hereus també,
1: Els...
0: I evidentment, des de la classe política s'ha rebutjat aquests fets, però el desenvolupament de la gestió d'això no,
1: i deixa'm felicitar sí. a les tres colles de diables
0: infantils
1: que van fer amb versos amb molta classe. Jo crec que aquests últims anys mm-hmm. ha millorat molt el tema versos tant d'infantils que xapó, ens hem de treure el barret, com també de les colles grans. Crec que s'està fent com tocava, dir.
0: I apareix la vivenda, i apareixen les instal·lacions esportives, i apareixen les instal·lacions escolars, etcètera.
1: El que anàvem, això per la banda política.
0: No sé si d'alguna manera el ple extraordinari va ajudar alguna cosa en aquest sentit, o des del punt de vista de la informació tot continua més o menys igual?
1: No, continua igual. Continuem amb les mateixes.
0: D'acord, no se sap res més del que se sabia?
1: No. De moment no ha transcendit més del que se sabia. Esperem que a mesura que hi hagi havent informació, doncs també la vagin passant. A nivell policial, jo em vaig reunir amb el Jordi Altarriba,
0: amb l'inspector en cap de la policia.
1: Vam parlar d'algun tema que va ser un pèl viral. Però
0: el tema que veu fer referència, sí. tant recordaran en Josep Maria Tubau com Carme Gasulla, es van mostrar, diguem-ne, no diré que fins a cert punt indignats, però veritablement...
1: Una mala actuació, val? Que no se li ha de restar importància, jo crec que és molt important assenyalar, però també cal dir que tenim un cos de policia local que treballa d'una manera molt bona, i tenim bons professionals allà dins. Crec que s'està dirigint bé a la policia mm-hmm. local. Crec que hi ha hagut un canvi molt bo respecte a fa uns anys, quan hi havia el senyor Pino. O sigui, jo, i des de Guanyem, hem pogut notar un bon canvi en el cos.
0: En quin sentit?
1: Doncs jo veig una policia més de proximitat, que jo crec que la policia local ha de ser així. Que tenen raó moltes vegades en què els hi falten eines? Totalment d'acord. Vull dir, no pot ser que es quedessin, bueno, que no tinguin cascos mm-hmm. per poder-se protegir en determinats...
0: Probablement també perquè deuen passar coses que no passaven fa 20 anys.
1: Però mateix...
0: Diguem-ne que es van trobar en una posició de vulnerabilitat.
1: Sí, correcte. Ells es van trobar d'alguna manera deixats de la mà de Déu. Clar, els fets del 23, els arrogafen, marxen i es queden
0: la policia allà
1: amb tota la marabunta de gent, i s'encén una espurna d'una baralla i comença tot plegat. Ostres, quin cacau! I al final, doncs, ostres... El primer de tot sempre és preservar
0: la integritat
1: física. Vull dir. I això, doncs, el que anava una mica, no? Jo crec que tenim un bon cos de policia local.
0: Per tant, si la conversa va anar bé i el resultat és positiu i la consideració a la policia és la que és, com aleshores, diguem-ne, considera, Guanyem, aquell fet... concret no, de la nit del 24.
1: És un fet reprovable, és un fet que internament s'ha de tractar, vull dir, però jo crec que no hauria costat res per part del cos o de qui pertoqui a sortir al minut 1 fer una crítica a aquesta actuació i després, doncs, internament, doncs, parlar-ne amb la gent del cos, i si fa falta fer xerrades. Si hi ha coses que al llarg dels anys han canviat, i hi ha coses que ostres, que les hem de treballar personalment, i això és una de les coses que havíem de treballar. La frase estava fora de lloc, l'actuació doncs és qüestionable. No sé, jo no entenc de seguretat, però no sé si amb la que estava caient allà tocava córrer, bueno, fer aquesta persecució mm-hmm. Això, que després també hem de fer autocrítica, perquè després, no hi han detinguts, no? O sigui, després la gent demanem més, però davant de la situació no sé si tocava aquesta acció. Dit això, jo crec que tenim un bon cos de policia local, crec que se'ls ha d'escoltar i bé, també s'ha de fer autocrítica per part de totes les parts.
0: A partir de la conversa que veu tenir, perquè recordo quan vam parlar telefònicament amb en Josep Maria Tubau, que va fer referència a aquest vídeo viral en concret, i ell va dir obertament, perquè evidentment era difícil identificar-ho això, s'escoltava, i és cert que s'escoltava, a partir de la conversa s'ha pogut identificar d'on venia aquella expressió?
1: Aviam, jo no tinc eines per dir en total seguretat...
0: Per això ho pregunto, perquè, és a dir, estem com estàvem en aquest sentit, eh?
1: Sí. D'acord. Però t'asseguraria que el 99%
0: ve d'on ve.
1: I ja està. I al final és això. És, ostres, que qui ho hagi comès, doncs, ostres, que assumeixi les conseqüències, que aquesta persona doncs, digui, ostres, em vaig equivocar, no ho vaig fer bé, treballem-ho de cara altres vegades i mirem endavant, que al final el que fa falta és això, una mirada doncs, cap endavant, que tinguem un bon cos de policia local que el tenim i de cara a properes actuacions doncs actuar correctament.
0: Dues coses més sobre això. Creu en Josep Maria Tubau que per Festa Major, per Santa Tecla, com han dit altres portaveus aquí, la policia ha d'estar tota ella al carrer?
1: Bé, jo sempre ho he dit i ho vaig dir amb una junta de portaveus. Ha d'estar al carrer, però hi ha moments que potser no han de ser visibles. O sigui, a mi, a vegades, per exemple, en algun dels concerts, tenir una furgoneta del Zarro allà davant, a mi no em dona molta confiança. Vull dir, jo vull gaudir d'un concert...
0: Molta confiança en el sentit que crea una mena d'incomoditat.
1: Sí, ja. No sé, no és agradable, no, al meu entendre.
0: Ja.
1: Òbviament,
0: aquesta agradable passada... en el sentit que genera una certa sensació de sí. No puc tenir tota la llibertat per divertir-me, perquè algú m'està vigilant a tota hora.
1: Correcte. I, ostres, jo crec que aquesta passada, bé, no tinc dades, però la sensació que em dona que no va haver-hi cap problema als concerts de la Nit de Foc, que era una data que la teníem en vermell.
0: Mm-hmm. I més tal com estaven les coses.
1: Sí, i va anar en total normalitat i bé, esperem que el 22 a la nit i el 23 per Santa Tecla, doncs no, tot continuï com va anar per la Nit de Foc.
0: La segona, i té relació també amb el que va comentar l'alcaldessa, demà escoltaran la xerrada que va mantenir a la gralla, però va comentar que l'Ajuntament es personaria com a acusació en el cas del Punt Lila, i que ho preveu també fer en la mesura que avanci la investigació sobre els fets del 24 d'agost i s'identifiqui a les persones. Què hauria de fer o quin càstig haurien de tenir aquestes persones?
1: Bé, jo no sóc aquí per dir quin càstig haurien de tenir, però el que sí que sé que les coses no es van fer bé. Vull dir, les coses en un primer moment s'han de denunciar i s'ha de tirar endavant. Això pot fer un efecte de que, ostres, a la propera vegada ja t'hi miris una mica.
0: Perquè entenc que en el Punt Lira en el primer moment es va denunciar o no?
1: Divendres ja van passar uns fets, no van transcendir. I això jo
0: el
1: vaig...
0: divendres de Barraques, eh?
1: Divendres de Barraques. Jo vaig informar a qui pertocava d'aquests fets.
0: Però diguem-ne, no va passar res més que el fet que Josep Maria Tubau informés que havia passat alguna cosa al Punt Lila.
1: Sí.
0: Que ja us feia malfiar,
1: sí.
0: Suposo.
1: Sí, sí. Dissabte també va tornar a passar i aquest sí que va transcendir. Però és que després...
0: Es va denunciar? El que va passar el dissabte?
1: Sí, bueno, sí, ho va fer, els primers que van fer va ser Barraques.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, vull dir, al final Barraques, jo crec que en tot moment ha estat al lloc on, bueno, ha fet una molt bona gestió de tot plegat. A l'igual que les comissions de barris, de Cases Noves, que també va fer un comunicat i que també ha passat en altres punts liles d'altres festes. Mm-hmm. Vull dir, i ostres, jo crec que estem en un moment que s'ha de parar els peus a tot agressor masclista, bueno, feixista, xenòfob, vull dir, s'ha de posar a fre a tot aquest tipus d'agressions per la deriva social que està tenint tot plegat, per tant, amb l'ascens de l'extrema dreta.
0: Que ningú se n'estigui de denunciar.
1: Sí, no.
0: Encara que en el seu moment es pugui pensar que les conseqüències d'això, vés a saber on em ficaré tot plegat.
1: Sí, no, aviam. Al final, per això, un mateix té total llibertat de denunciar o no denunciar.
0: Està clar.
1: Ara, una empresa i una institució, sí? No.
0: Tenen l'obligació, la responsabilitat, tot el que s'hi vulgui afegir.
1: Si no, tenim un problema.
0: Dijous es va celebrar ple extraordinari, que és el ple que Josep Maria Tubau va dir que no va servir per res.
1: No, és que per mi...
0: Un ple inútil, si no recordo. Que
1: sí,
0: cosa
1: va ser
0: així.
1: Un ple inútil que va comportar doncs, una despesa municipal i al final no es va dir res, no es va dir res que no s'hagués dit abans. Vull dir, va ser, i crec que ho vaig dir al ple, va ser un acte preelectoral d'alguns partits polítics. Vull dir, no en vam treure res. Tot el que vam dir ja ho havíem dit amb anterioritat. Vull dir, calia. Jo entenc un ple extraordinari, doncs s'ha de fer amb temes capdals, com es va fer l'anterior legislatura amb habitatge, com es va fer aquesta legislatura que va anar, bueno, que vam fer des de Guanyem, que vam incitar l'Ajuntament amb Junts i altres partits, doncs pel tema de l'emergència
0: educativa.
1: Vull dir, aquests són els temes que realment s'han de fer plens extraordinaris, els temes que realment importen a la gent. Habitatge, emergència educativa, vull dir, però no sé, jo crec que el que estava al ple aquest no servia per res, i no serveix per res perquè, clar, es demanen una sèrie de coses que tampoc el govern les haguessin donat, i al final és el que dèiem, aquí el que s'ha de fer és un full de ruta de què farà el govern aquests 7 mesos o 8 mesos que queden de legislatura. Què faran? Vale? Però això amb un ple no t'ho diran. I no sé, i crec que una de les formes que es ve a fer és a través d'una moció, a través del ple ordinari.
0: Que el ple ordinari proper tindrà 6 mocions, o sigui que...
1: O alguna més.
0: O alguna més.
1: Sí, avui tenim comissions informatives, aviam com va tot plegat.
0: Veu ser l'únic que us veu abstenir?
1: Sí. Bé, perquè enteníem que ple no era necessari, però també vam donar molta culpa a tot plegat al govern. Vull dir, és que amb aquest govern, una mica el que deia abans, falta transparència, falta que treballi. Vull dir, crec que els primers que vam dir que no treballàvem vam ser nosaltres. Sí, sí. I falta que tirin les coses
0: entre
1: endavant.
0: Aquesta frase i la de la gestoria que no funciona?
1: Sí, no, mira, l'altre dia parlant amb la frase aquesta de la gestoria, ara ja no és una gestoria que no funciona. Ara sembla que és una gestoria que està tancada per vacances. I,
0: sí?
1: I queden 8 mesos. Aviam si això, buscant consensos, buscant suports d'on sigui, estenent la mà com Guanyem ha fet, que no han fet altres partits, compte que és això que... també a vegades les responsabilitats són compartides,
0: és que no sé si anava a dir, us veu més aliat al govern que no Guanyem, és a dir, govern us considera més aliat que no pas Guanyem considera aliat al govern?
1: No sé, nosaltres hem estès la mà sempre que calgut per responsabilitat, però és que a vegades hi ha coses que cauen pel seu propi pes. I ho vam dir l'altre dia, no ens agrada que no es compleixin les coses que s'acorden, i han estat unes quantes. Vull dir, l'altre dia fent un recompte de totes les mocions que ha presentat Guanyem aquests últims anys, pràcticament no s'han, bueno, no s'han posat a pràctica cap. Vull dir, i no només passa en guanyem. Si en guanyem, que en principi, doncs, segons ells, érem el soci preferent, que per nosaltres està clar que no ho hem sigut, doncs què deu passar amb els altres partits? Vull dir, què està passant amb les mocions? Vull dir, i sí, les mocions es porten per fer debat, però també darrere, si s'aproven, hi ha d'haver un compliment d'aquestes mocions, i no s'està fent. I per això dic, on està la feina d'aquest govern? Per què no s'acompleixen les coses o els acords en què s'arriba amb ells?
0: Veu ser molt dur en el seu dia sobre la reforma del patronat. Va haver molts grups polítics que ho van ser, però diríem que el més dur en el seu moment va ser Guanyem. Ara s'ha afegit Verds en Comú Podem amb una nota de premsa també igualment dura sobre la reforma del patronat. Us ha cridat l'atenció?
1: Bé, aviam, celebrem que Verds en Comú s'afegeixi, vull dir, s'afegeixi als nostres plantejaments, però, ostres, també ens hauria agradat que quan estaven al govern doncs haguessin tingut una mica més d'influència sobre el govern, perquè nosaltres ho hem dit sempre, ells ho diuen ara. Val? Dit això, està clar que les polítiques políticament, doncs, amb la Carme i amb el Xavi, doncs hi ha molta afinitat, però, ostres, em sobta que ara siguem tan durs quan abans quan estaven a govern potser no ho eren tant, però bé, celebrem que ara doncs puguem fer front comú amb molta de les coses doncs que encara queden per davant, i bé, nosaltres estem disposats doncs a treballar conjuntament.
0: Va quedar pendent l'assumpte de la licitació de la llibreria en un ple, tampoc es portarà en aquest ple. Us veu mirar els números?
1: Aviam, el tema de la licitació, nosaltres vam mirar el model, i el model no ens agrada. Vull dir, per lo tant,
0: per què?
1: Doncs perquè entenem que aquí tenia cabuda qualsevol tipus d'empresa més gran. Nosaltres trobam que la llibreria, el patronat, havia de ser un model cooperatiu, i si podia ser de quilòmetre zero, millor. I això
0: Bueno. És a dir, la licitació està oberta a empreses més grans.
1: Sí, no, i aviam qui pot acabar venint. Però, ostres, al final el projecte d'inici era un, i ha anat virant molt cap a una licitació qualsevol, que es pot fer en qualsevol equipament, i, ostres, jo crec que una llibreria municipal ha de ser més que una simple llibreria.
0: Clar, és que a nosaltres ens va cridar l'atenció perquè els números que proposava la licitació, que és una licitació de 12 anys, contemplava que en el tercer any, quan la llibreria, diguem-ne, ja no té pèrdues, hi ha uns ingressos per la cafeteria de 160.000 euros i per la venda de llibres de 90.000. I és clar, mirant el local, mirant la barra que hi ha per la suposada cafeteria,
1: qui ho pot pagar això, Vicenç?
0: I si ens poden sortir aquestes xifres, tenint en compte les llibreries que hi ha hagut a Sitges i la facturació que han tingut.
1: Per sort vam aconseguir que això no anés al ple de juliol. Van dir que ho posarien aquest mes de setembre no hi va. Bueno, estem esperant que ens agafin, que ens sentem i que en parlem. Per Guanyem, aquest és un dels és una prioritat, és un tema prioritari, i bé, estem esperant doncs que ens sentem a una taula, que en parlem, si hi ha altres forces polítiques doncs que tenen que tenen una manera de veure-ho similar a la nostra, doncs també convidem a mirar-ho tots plegats.
0: I ho pregunto per si es pot fer una licitació, diguem-ne, com ho podem dir això, apartant de la licitació a determinades empreses. Es pot fer?
1: Ho desconec, Vicenç, ho desconec. Però el que sí que tenim clar és que la línia de la licitació per nosaltres no era l'adequada. Per això vam demanar que retirés i a hores d'ara estem moment, esperant
0: a tornar a agafar el fil d'aquest
1: assumpte. Sí, tornar a començar i tornar-ne a parlar i dirigir una mica cap on creiem nosaltres que ha d'anar. Però al final és això, necessitem el consens, el màxim consens possible.
0: Del que parlarà el ple de setembre és de Vallcarca.
1: Sí, sí, a nosaltres ens sobta que aquest tema vagi a ple.
0: Per què se n'ha parlat de Vallcarca entre els portaveus polítics? Hi ha hagut possibilitat de reunir-se amb el govern, de tenir al damunt un posicionament, tot plegat?
1: Però, sí, bueno, suposo que cadascú té el seu posicionament, però és que abans de tenir un posicionament, tu el que has de fer és una exposició pública oberta a la ciutadania, oberta a les entitats, medioambientals, vull dir, i això no s'ha fet. Com pots tenir tu un posicionament que sí que el tens perquè has vist el projecte,
0: sí, sí,
1: però no has escoltat el conjunt de la ciutadania ni tampoc a les entitats?
0: Els representants polítics sí que s'han pogut trobar per parlar-ne?
1: Bé, n'hem parlat amb juntes de portaveus i nosaltres ens hem reunit amb el Jordi Artigas, vull dir, ho diem. Però bueno, ell ens va explicar el projecte i nosaltres li vam dir també què en pensàvem.
0: Sí, cadascú ha pogut en aquest sentit exposar les inquietuds, les incerteses, el que li hagi convingut.
1: Però bé, a ningú se li escapa els 2.000 i pico habitatges que van allà. Vull dir, si actualment Sitges...
0: Això no ha decaigut mai, del projecte?
1: Que jo sàpiga, no, però clar...
0: Per bé que per fer-los, com saben tots vostès, fa falta un canvi, evidentment, en les claus urbanístiques d'aquest indret.
1: I una altra cosa, si tu no estàs donant, o hi ha uns... des de botigues es queixen de que no estàs donant servei a botigues, des de Garraf també hi ha mancances, a part del tema de les pedreres, que també és un tema preocupant.
0: Però aquí sí que sembla que hi ha una unanimitat,
1: sí,
0: per part de tothom,
1: sí,
0: no?
1: Però ostres, si aquests nuclis ja no els tens controlats, cal un nucli més a Vallcarca, a part de tot el tema de que està a la porta del parc, vull dir, del parc natural, bueno, del parc del Garraf. Vull dir, ostres, jo crec que el primer que s'ha de fer és treure tot el que hi ha allà, desballestar-ho, aviam si la propietat es posa de cara, renaturalitzar, i a partir d'aquí doncs ja veurem per on es fa.
0: Qui ha estat sempre més contrari o més recelós al projecte, ha estat Guanyem i Verds en Comú Podem?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que som els dos únics partits que...
0: A la contra, per dir-ho,
1: sí,
0: així, des del primer moment.
1: Que des del primer moment ho hem dit. Vull dir, i sense fissures i tenir-ho molt clar.
0: Per tant, a l'hora de votar això, què pot passar?
1: Bé, ja ho veurem el proper dia 30... però està clar on estarà el sentit del vot de Guanyem Sitges. Però també crec que cap on aniran la votació, crec que...
0: Que tirarà endavant?
1: Jo crec que... Bueno, ja ho veurem, però... crec que sí.
0: En el fort intern sí. hi ha un sí, bastant convençut. L'alcaldessa va comentar també a Canal Blau que les ordenances fiscals probablement no formaran part del debat. És obvi que d'ordenances fiscals n'hi haurà d'haver i s'hauran de modificar les que per llei corresponguin, però que no hi haurà debat i, per tant, tampoc sabem si en el sentit de debat de pressupostos es plantejarà alguna cosa o no.
1: Bé, primer de tot ja veurem si no hi hauran ordenances fiscals, perquè no entenem, des de Guanyem, com no poden haver-hi unes ordenances fiscals de cara al proper any. Nosaltres demanem al govern que les treballin. De fet, nosaltres vam adquirir una sèrie d'acords amb el govern fa un any, vale, que incluïen doncs, diferents bueno, acords que s'havien d'aprovar per aquestes ordenances fiscals. Aquí anem a que nosaltres diem que el govern no compleix els acords en Guanyem cada vegada que arribem a un acord amb ells. Es va parlar d'una taxa turística als autobusos que fan parada a Sitges.
0: Sí, ho recordem.
1: Es va parlar també de gravar el l'IBI màxim als grans hotels. Hi ha la qüestió també de l'IBI pels habitatges
0: d'ús turístic.
1: O sigui, hi ha un

0: totals. De fet, ara Sitges necessita més que mai una força com la CUP, com guanyem Sitges a dintre de la institució, pel tema habitatge, pel tema turistificació, per temes socials, vull dir, per mil històries, guanyem Sitges, la CUP ha d'estar present a Sitges, a l'Ajuntament, i crec que podem conformar una candidatura molt, molt maca de cara al mes de maig.
1: El darrer cop la feina va ser escollir cap de llista, i un cop escollit, després de circumstàncies de la vida, van propiciar que arribés a cap de llista Josep Maria Tubau.
0: Bé, sí, però a nosaltres sempre ens ha costat molt, trobar gent que encapçalés el projecte. Vull dir, no és agraït, vull dir, els que encapçalem el projecte no cobrem, a la diferència d'altres regidors, no cobrem ni un duro, ni per presències a ple, ni per res. Ho fem, doncs, a l'igual que quan estem amb una altra entitat, i bé, nosaltres creiem que ara més que mai guanyem Sitges ha de tenir, doncs, molta força a la propera legislatura, que hi ha moltes coses per desencallar, coses que no s'ha fet aquesta legislatura, que, com recordem, hem dit des d'un bon començament, ha estat la legislatura perduda, i que crec que serà bàsic tirar, que si Sitges, que si guanyem Sitges i la CUP Sitges està, doncs tirar grans projectes d'habitatge i de temes socials, i sobretot doncs mirar des d'una òptica de Sitges i no d'una òptica, doncs, des del turisme, des dels peixos grans. Vull dir que nosaltres, doncs, hi serem pel poble i tirem endavant com faci falta.
1: Josep Maria Tubau, gràcies.
0: De res, Vicenç.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: 11 i 10 minuts, anem pels versos dels Diables Infantils. Començarem per la vella, seguirem per la jove i acabarem amb els Diables de l'Agrupació de Balls Populars. Alguns dels temes, com hem apuntat també fa una estona, un posicionament molt, molt concret, molt ferm, contra el que es va viure el dia de Sant Bartomeu, la matinada de Sant Bartomeu, contra els aldarulls i els protagonistes dels aldarulls. I després tindríem, diguem-ne, uns quants clàssics. La neteja, que no falti, la vivenda, que no falti, i les instal·lacions esportives o les instal·lacions escolars, que no faltin tampoc. La temperatura, bé, totes aquelles coses que vostès ja saben perquè les hem escoltat manta vegades, però també els més joves les diuen en veu alta. Comencem amb els versos de la colla de Diables Infantils de la Vella.
1: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa derruït de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys, la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ell i fent danys. Però tingues percebut que qui lluita contra Déu, per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
2: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
3: No t'espantis, Jucifer, que seré ton nord i guia i coratges ajutaré amb ta amable companyia. Vora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo, jo mestresa, el pecat triomfarà.
4: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria

vomitada i sortida de l'infern. Jo faré cataloctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res es presenta. Jo faré el dels cristians, que amb manyes vols enganyar. No caiguin a les teves mans ni a les del teu capità.

0: Per Corpus, cosa estranya, disgust i plors ja han hagut. Algú amb molt mala entranya, un gran llapí s'ha endut. Dues noies molt bufones han comès l'acte pervers. El volia per pintamones o escriure la Bíblia en vers. Era un llapí gegantí que al cap de la vila guarnia, i perquè amb el llapí van fugir i van tornar-lo cap un dia.
1: Les noies van descobrir, i és per plorar o per riure, que no sabien pas llegir i tampoc sabien escriure.

0: El passat 23 de juny, coincidint amb la revetlla, es va començar a veure fum, no per culpa de la vella. 15 metres de flamarades, més d'un veí tot neguitós, les herbes mal podades i un manteniment molt penós. Però quan alguna cosa així passa, la culpa és de la pirotècnia, en comptes de fotre la brasa a qui no fa la seva feina. Quan són dates assenyalades, tingueu els parcs en condicions, que després d'aquestes cagades fan trontollar les tradicions.
1: Sembla que algú s'ha proposat que haguem d'assajar l'estació. És possible que hagin estat els diables de l'agrupació.

0: Sempre em miro el programa dies abans de festa major i cada any és un drama, unes errades que fan por. Sigui un carrer, una plaça o si no una carretera, que no hi ha algú que ho repassa o qui ho fa no s'entera. Enguany la cagada ha sigut carrer de Rafael Lluport. L'apartat de recorregut l'escriuria millor un mort. Ni excuses ni caramboles, no pot tenir tantes faltes. Passeu-nos a les escoles i ja ho corregim nosaltres.
1: Que ens pagui la regidoria, que fas feina i els diners ni els veus. O canviarem cap de la vila per plaçar les neus.

0: Molts anys, els nostres focs són els millors d'Espanya, com si ells n'havien pocs. Ja avui tothom ens fot canya, de Bilbao a Granollers, de Blanes a Castelló. Pobles, barris i carrers, els seus focs són molt millors. Igual bé que es barallen en un pressupost tan retallat i que l'Agri i Caçaban fa un espectacle en dignitat. Aquest coi d'Ajuntament retalla que retallaràs. Calés pel qualsevol invent, però pel pólvora no n'hi ha pas.
1: Aquests es fan els profetes i acabarem fent focs anants, amb bengales i bombetes i fent pum picant de mans. El que m'emprenya més i tant i la trempera m'estova és que ens passin al davant fins als focs de Vilanova.

0: Per fi s'acaba l'espera, per la matinal de Sant Bartomeu, però em baixava la trempera a l'atreçar-me més d'hora i deu. Pou vedre amb barricades, policlins rebentats per terra, eren ja les 7 tocades i Sitges fotut en guerra. La situació era surrealista, ni els de blau sabien què fer. Volem un alcalde en vista i que no passi l'any que ve.
1: La festa s'ha de protegir. No volem aquesta muralla. Ni a l'infern podríem tenir malparits d'aquesta talla.
2: M'escolteu? Provant, provant. Quina merda d'aparato! Això sí que és un bon mojón. He perdut ja un bon rato i no escolto el Salmerón. Nova era a comissió, semblaven de la secreta. Organitzen la situació amb auriculars i petaqueta. Els voluntaris incomunicats no seguien la transmissió. Potser havien d'estar equipats per no ser conos a la processó. La tendència és ben clara, tecnologia amb tradició. L'any vinent més gastos encara i aneu amb drons, la comissió.
1: De tecnologia i tradició, la jove sempre lliga caps. La diablesa a la processó portava AirPods com a taps. Un podcast estava escoltant, o potser un partit de lliga. Tot passant per davant del sant, li va suar ben bé la figa.
3: Comença el curs escolar, no sabeu la mandra que em fot, però pel que em fa treballar, sembla que no fotarem ni brot. Les classes em passen lentes, però són tantes que pateixo poc. Mitja hora passant llistes, l'altra mitja em trec un moc. La profe no para de faltar, sempre s'està manifestant. Al final no sabem ni sumar, de tant que m'estic columpiant. Alguna cosa no va bé, per alguna cosa es deuen de queixar. Però mentre jugui aquest vaivé, seguiré sense estudiar.
1: El primer dia per la vaga, el segon pel temporal, el quart era la diada i al cap de poc la matinal. Quan jo arribi a la poltrona, instauraré una regla. No començarem l'escola fins després de Santa Tecla.

0: Santa Tecla ja ha arribat. Per fi és el nostre dia. Però una colla de pesats ha decidit que ens seguiria. Pares, tiets i el gos del cunyat. Fins i tot l'havia amb el Siri. Com a mínim n'heu portat els que estan al cementiri. Em fareu créixer les banyes. Si pogués us cremaria. Us hem dit moltes vegades que no volem galetes, Maria. Deixeu foc, balls i gegants, la matina li la mostra. Quedeu-vos a casa sovant i deixeu-nos fer la nostra.
1: Jo faria com carnaval. Em agradaries tots sentadets i que ens esperin al final pares, mares, avis i tiets. Però m'ha vingut una idea, una d'aquelles ben guapes. Per acabar amb l'Odissea, muntarem el tram dels papes.

0: Quin goig, quina alegria viure aquesta situació. Tornar a la sinfonia de promeses per vocació. Que si l'Aurora no fa res, que si la Gallardo rondina. El David ja no em fa el pes i tots lluiten per la cadira. Per altra banda, m'emoció, estic esperant amb crispetes. Quina serà la comissió? Veient el Salme amb les maletes. Algú hauran d'enredar perquè faci tal matraca. I a la santa toca resar perquè no sigui de la saca.
1: Veient els últims historials, algú de Huertos serà el següent. Potser el que entén de temporals, si no se l'emporta abans el vent.

0: Els companys de celebració, a més de parlar castellà, utilitzen cada expressió impossible de desxifrar. Diuen que no tinc caure, que dono un crins que t'hi cagues. No entenc ni mitja paraula, m'he perdut. 6-7 de vegades. Es diuen bro contínuament, com si fossin d'altres regions. Els tiraré un fax d'aquesta gent. Sou del poble sec, no del Bronx.
1: Bro, literal que el seu mut no fa hype ni renta full. Els fotré un diccionari amb embut en honor a Ramon Llull. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'infern du condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria!
2: Això no és tot el moment. Ai, us ho fe dissortat, contra Déu ni potent. Res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
3: No t'esveris, Jucifer, que jo sempre et restaré. I per defensar el teu costat farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí s'hi pot cantar i ballar la bolanguera, la mazurca i la vanera, entre amics de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
2: Diablesa, vil i malvada, que així sembles la ruïna. Contra la llei divina, m'agitant desenfrenada. Fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern, sofriràs penes eternes i sembraràs el foc etern.
4: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb Jucifer i nosaltres amb l'Excels.
5: Onze i 24 minuts, els versos de la colla vella infantil dels Diables de Sitges, amb una color que feia, però literalment com si, fos festa major. Ahir feia el migdia o migdia, després els vespres i a primera hora del matí s'està bé, però al migdia apretava de valent la calor, primer amb tots els gegants i gegantons, que allò era una munió. Afortunadament estem retrobant fa anys, que els papàs ja no intervenen tant a l'hora de fer els gegants. Sí que intervenen a la cercavila, perquè ara no recordo quina colla va ser, dels Diables Infantils, que va dir en veu alta que potser al final de la cercavila s'hauria de fer una graderia només per papàs i mamàs i que s'estiguessin allà tota la cercavila fins que arribessin les colles de gegants. Però, com a mínim, se'n veuen més ja que decididament són fets per la canalla. Sí, que molt bé. Bé, sota aquest sol batent, el torn de la colla jove de Diables, la colla infantil de la jove de Sitges.
6: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa d'heruït de l'arcàngel Sant Miquel. A la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Lucifer, mils de mils d'anys de la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ells i fent danys. Però tinguis percebut que qui lluiti contra Déu, per Déu serà combatut. I el patró Sant Bartomeu, entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes, la foguera de l'infern.
7: Companys meus plens aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
8: Alerta, doncs, alerta!
7: No t'espantis, Jucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré,
9: amb tan amable companyia. Vora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo, i jo mestresa, el pecat triomfarà.
2: Dona superme malvada, que combats el Déu etern. Com a fúria vomitada i sortida de l'infern, jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res si es presenta. Jo faré que els cristians que amb manya vols enganyar mai caiguin a les teves mans ni les del teu capità.

0: Se un jove si jazz és com ser invisible. Mai pensen en nosaltres. I si fer? Com és possible? Som la següent generació, però sembla que no importa. Haurem de passar l'acció. O voleu que acabi morta? Envieu les vostres propostes, o això és el que ens diuen. Però un cop les tenen a les taules, et dic jo que ni les miren.
1: Hauríem de cremar-los per cada proposta que ignorin, i així espavilar-los i fer que ens valorin.

0: Quan arriba el foc pels carrers, els guiris comencen a córrer, sempre molt espantadets, a veure si algú els socorre. Ens han donat poca pólvora i això ja fa enfadar. Sense foc ni carretilles, què collons hem de cremar? No volem foc de joguina, siguem seriosos, per favor. Volem pólvora que trona, que nosaltres no tenim por.
1: Som diables de tota la vida, el foc és la nostra passió. Amb la colla ben unida, us farem tremolar d'emoció.

0: Pel poble faig una volta i només de ser-hi em fot fàstic. La merda pels carrers flota. Aurora, això ja sembla un càstig. Ojo, no trepitgis una panerola. Això és un problema present. L'Ajuntament va a la seva bola. Llucifer, troba una solució urgent. Cada any és la queixa habitual i amb tristesa us comunico. Si la brutícia no es frena com cal, en abocador es convertirà en perico.
1: Aurora, si no et pronuncies ja que el tema et fa molt de pal, recollirem nosaltres tota la brutícia i la deixarem al teu portal.

0: El passat Corpus unes noies lladragotes de guant blanc no es van fer famoses per robar joies, sinó per robar un llapis gegant. L'utrillo estava de celebració, la catifa al cap de la vila va triomfar, però les xarxes van fer tanta pressió que avergonyides el van tornar. La recompensa va ser el millor de tot aquest gran desfase. Una mansió d'honor i galetes per tota la classe.
1: Per fer-se un selfie fan el que sigui, fins i tot robar el llapis d'una escola. Però perdoneu que us digui, sortir-ne així de retratades no mola.

0: Ara vinc jo a posar-me místic, pensant què dirien els nostres avis dels habitatges d'ús turístic que fan morir els nostres barris. I com que Sitges és un paradís, flipa amb el preu d'un immoble, que per poder accedir a un pis te n'has d'anar a un altre poble. Són preus que no fan per riure, aquest turisme s'ha d'acabar. Els sitgetans volem llars per viure i no per especular.
1: Mentre el lloguer sigui pel turista i tot ho compri el guiri ricachón, ell viurà en una casa de revista i tu sota d'un pont.

0: La matinada de Sant Bartomeu, mentre no dormia de tanta calor, què va passar al voltant meu? El poble va viure un horror. Pels carrers sorolls i aldarulls, volaven ampolles i ningú es calmava. Tantes destrosses em van fer mal als ulls, festa i alegria és el que tocava. Un any per festa petitona, no volem una altra batalla campal. Festa amb una energia molt bona i que soni sempre el nostre timbal.
1: Ens queixem dels forasters, però els vídeos cares sitjatanes. Qui cremi contenidors als carrers, que corri o li tallarem les cames.

0: A Sitges som molt esportistes, això ho diu fins l'Ajuntament. Però quan demanem quatre pistes, ens diuen ja en farem. Parlem de salut i esport, de jovent actiu i motivat. Però si vols fer quatre xuts, més val que siguis afortunat. Si encara no ho enteneu, ho direm ben alt i ben fort. Llucifer, el jovent no vol més excuses, el jovent vol fer esport.
1: Ajuntament, ja n'hi ha prou de promeses i paperassa. Volem pistes per jugar, no una altra foto amb la faixa.

0: Un any més per festa major. Sitges està ple de quillos. Jovents sense massa educació confonen masses per palillos. Ja sigui al pont dels ocells o enxubats allà al cable. Sempre et trobes amb aquells que volen la foto inigualable. Lucifer, ja no puc més, no aguanto les massificacions. Només embruten la festa i ja n'estic fins als collons.
1: Júlia, estic molt enfadat. Ja no es fa cultura de poble, però amb el que m'has explicat m'he cabrejat el doble.

0: Jo sóc el diable del carrer Tacó, un carrer que heu deixat abandonat. Fa anys que reclamem una solució i encara ningú l'ha arreglat. Amb la massa tapa els forats, que semblen cràters d'un volcà. Mentre altres ja estan pagats, el nostre enfonsat acabarà. Ajuntament, feu menys inauguracions i més cas al nostre veïnat. Arregleu el carrer Tacó i aquest cop que sigui de veritat.
1: Els veïns del carrer Carreta els hi vau canviar fets una fera. Envieu-nos ja un paleta i que ens toqui la vorera.

0: Vaig arribar a Sitges pensant trobar-hi la calma, però entre viris i maletes no hi cabia ninguna ànima. A la platja ni un forat, els bars preus que fan mal, em quedaré a casa amagat i ja sortiré per carnaval. Jo que sóc fill de l'infern i no em fa por ni el foc, però quan arriba Santa Tecla em poso nerviós de cop.
1: Si vols anar a la platja, hauràs d'anar ben al matí i et trobaràs algun salvatge que encara no ha anat a dormir. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer relater Déu i a l'infern de condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria. Visca el Llucifer!
2: Visca! De genolls, tots al moment. A Llucifer dissortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta teva gent.
1: No t'esveris, Llucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí s'hi pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la manera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com els temps de carnaval.
2: Diable, sabil malvada, que així sembres la ruïna i contra la llei divina vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més terribles de l'infern, sofriràs penes eternes i cremaràs el foc etern.
3: Mare Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb el Llucifer i nosaltres amb l'Excels.
4: Cinc minuts i seran tres quarts de dotze. Els versos de la jove de Diables, de la jove infantil de Diables, tal i com els van declamar ahir a la fregata plena de gom a gom en aquesta trobada de les colles infantils que va acabar, com sempre acaba cada any, amb els versos de les tres colles de Diables. Per tant, ens queden només els versos de la colla de l'agrupació de Valls Populars.
5: Companys meus, prens aquí. Jo com a capità mano que no enganyar tots els que em persegueixen a mi. Aquestos d'aquí n'hi han de pelea per aconseguir una victòria completa. És per això que us demano que estigueu alerta.
6: Alerta!
3: No t'espantis, Llucifer, que jo sempre t'ajudaré.
5: Ale, amb va, hòstia.

0: Tu miris per on tu miris, aquí és impossible tenir un piset. En canvi, els expats i els guiris acabaran d'ermitans al vinyet. Viure a Sitges és de milionaris, un pis val una ronyonada. I si vols una casa amb molts armaris, hauràs de viure genollada. Haurem d'acabar fent les maletes, i ho si fe, és injust i denigrant. Hauré d'emigrar a les Roquetes o fer-me ric al flamboyant. Si els gitans l'hem de fer grossa, manifestem-nos contra el turista, o ens acabaran buidant la brossa i el poble ens perdrà de vista.
1: Podries anar a veure l'hospital, que el teu pare és l'administrador, encara no et cou el pipi pel camal, però segur que et treu una habitació.

0: Crido com a fi de les fogarades, que Sitges ha tornat a cremar. Amb toitois per barricades i ampolles volant sense parar. Perquè no és només una nit d'agost, a l'estiu no es pot ni caminar. Els carrers plens de pixades de gos i aquest govern que no ho sap gestionar. La seguretat és una merda, la gent del poble no és cap prioritat. No hi ha parcs ni cap zona verda, ni un pavelló de qualitat. I per si no hi hagués prou, paga l'entrada i posa't la gorra, que entre tant turista amb cara d'ou, ja no ens queda ni un gra de sorra.
1: Viure a Sitges és un infern, el poble està fet pels turistes. Al polític li molesta el jovent i arriba no hi ha millors vistes.

0: Pel passeig tothom va relaxat, fins que algú es pensa que és carnaval i el que hauria de ser normalitzat ens fa preguntar si això és legal. Si ja és festa, això ho sabem, volem riure i molta diversió, però si els límits no els posem, perdem el seny del nostre racó. La 2 de maig ja no hi ha qui l'aguanti, amb sorprenents escenes pel vianant. L'Ajuntament permissiu no fot cap canvi, que s'ho facin mirar de tant en tant. No volem prohibir ni treure diversió, però el respecte d'estar al carrer, que la gent no perdi la tradició i que grans i petits la visquem bé.
1: El que no es gestiona bé és el problema del Joan Tarrida. Hi ha més ous que un galliner i si el creues no tens sortida.

0: A la Renfe tot són cancel·lacions. Anar a Barcelona és un patiment. Hem de fer mil combinacions i mai surt bé l'experiment. El millor és tenir paciència, com els nostres botiguers. El top manta actua en diligència i a ells es maten amb lloguers. I si vols pillar una vivenda, trobar lloguers una loteria. I tot el que trobes en venda és que ara és una porqueria. Ajuntament, espavileu ja. Ara volem festa i xivarri. Però Santa Tecla us va reclamar que Sitges és la gent del barri.
1: El problema dels habitatges, a mi, és el que més em preocupa. Busquem pisos d'estiuets dels fatxes i comencem a viure d'ocupa.

0: Consellera, va per tu. Banyador, tovallola i aigüeta. Starter pack per aquest any. Amb entrada gratuïta al nou institut Balneari Bany. És insuportable l'aixafogor. No podem fer classe de català. Veient els tepicursors entre la suor que no em deixen ni concentrar. I els polítics al seu despatxet. Bevent aigua com camells. Fins i tot van passant fred com fermeja en aura entre ells. A les aules tothom es cou viu. Utilitzeu els ventiladors. Té collons qui ho diu. Té el seu aire a 22.
1: El Lucifer se les sap totes. Com sempre, tinc la solució. Anem tots a classe en pilotes i anirem calents sense calor.

0: Llucifer, no ens fa cas l'Ajuntament amb el tema dels pavellons. Sembla que no hi ha res urgent, sinó es guanyen calerons. Ja en tenim els seus ben plens, tot està brut i fa cagar. Sabeu que potser hi ha molts nens que han preferit marxar a fumar. L'Utrillo està ple de sorra, per no caure's d'esta alerta. I això que el calvo d'esquerra ens va prometre una coberta. Cada vegada maneu més pocs, perquè no compliu les vostres promeses. Us pensem que ens mengem els mocs, però també sabem enfonsar alcaldesses.
1: El problema és que aquests polítics no han fet mai esport, pobrets. Digue'm tiquis-miquis, però tots estan ben grassonets.

0: A la festa major d'aquesta vila hi ha normes per donar i vendre. Aquest any, per fer la cercavila, ens faran signar abans d'encendre. A la comissió fan reunions per decidir com hem de viure. Amb tantes normes i prohibicions, aviat ens diran què ens fa riure. I l'alcaldessa des de l'Ajuntament, amb els regidors fent-li costat. Ja n'hi ha prou de tant reglament. Aurora, deixa el càrrec aparcat! Per això us demano, Lucifer, com jo sóc un pobre diable i de versos no en sé fer, dona'm una solució irrevocable!
1: Jo sé que la solució ja fa temps que la tens pensada. Entra l'Ajuntament a traïció i fot una gran fogarada!

0: calma, Nahuel.
1: A la fi arriba a Barraques, festa i birra ben tirada, però apareixen algunes taques amb crits i gent insultada. Ja tenim prous problemes amb cert grup madrileny, com per aguantar situacions extremes i aquestes sortides de seny. Prometen festes i respecte, seguretat i diversió. No permeteu que algun insecte ens espatlli la celebració. Barraques són de la gent, un espai de festa i germanor, que no vinguin amb odi pudent i no ens robin mai la il·lusió.
2: A tots aquests buscafullons us diré una cosa molt en sèrio. Qui vingui a tocar-nos els collons se les veurà amb el Joaquim Monasterio.

0: El poble ja es va relaxant. Després d'un Sant Bartomeu complicat, contenidors i ampolles volant, que el nom de Sitges han embrutat. Pel follon d'aquella nit, la matinal va quedar aturada. Al final, gairebé les 8, va sortir prescursada. Amb respecte pel sitgetà, passarem una Santa Tecla bona. Sortirem preparats per cremar en honor a la nostra patrona. Escolteu-me bé, Lucifer, una cosa al cap em balla. Vull una festa sense merder on no hi hagi cap baralla.
1: Aquesta xusma sense educació, i que l'únic que fan és pena, els hi donava una escombra i un recollidor i que ho deixi tot com una patena.

0: Mare meva, quina calor! Això comença a ser traumàtic. Ni aigua, ni vano, ni ventilador poden amb el canvi climàtic. La temperatura augmenta com la gentussa, de la que jo n'estic ben tip. Anem de batussa en batussa i això no ho salva ni en Gori Masip. Amb l'ambient tan caldejat ens toca tornar a l'institut. Aules com forns, és la realitat. No em puc concentrar, estic fotut. I què serà del nostre futur? Un desert i gent irrespectuosa. Al final serem la negra subur, que malament pinta la cosa.
1: I per saber-ho del canvi climàtic, no cal trucar al Gori Masip, que el tio va de simpàtic, però de tots està ben tip. O de Sant Josefé, quan em veig d'aquesta manera, sóc llançat a l'espera, s'ha guanyat l'altre el primer. Ara que deu Berta Herma té de sa presència, faré tota dirigència per enganyar els mortals. Companys, feu tants enganys i tan mals com pugueu.
2: Oh, diable malvat! Saps que Déu ha estat poderós i el jutge tan rigorós? I ara que et veus condemnat, i ara que et veus castigat per les astúcies perxures, enganyant ànimes pures perquè vagin a l'infern.
3: Coratge i valor, Llucifer, que jo sempre seré ta guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestresa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
4: Diablesa, vini malvada, tu que sembles l'arbina contra la llei divina, va lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs el foc etern.
3: Ja que la culpa la tenim tots, haurem de pagar la pena. Diguem no i farem un foc etern. Us arrepentiu?
5: No! Bé, doncs ja ho tindríem. Vigília de la vigília de Santa Tecla i hem escoltat els versos de les tres colles infantils de Diables. Els poden trobar tots al nostre web www.radiomaricel.cat, als nostres perfils de Facebook i Instagram. Poden trobar el clip de vídeo del moment de la proclamació de la pubilla i l'hereu d'aquest 2026 de la Emma i l'Oriol, i també l'arribada de Santa Tecla a l'ermita de Sant Sebastià, que la poden visitar durant tot el dia d'avui i també demà, òbviament, abans la processó cívica de la vigília no la porti cap a la parròquia. Tornem a recordar per acabar l'agenda d'avui, per tots aquells que vulguin ja més o menys fer bullir l'olla, perquè avui és dia de prèvia interessant. El pregó infantil de la Festa Major, a la grupa, amb la colla de la gorra, a partir de 6:15 de la tarda, després xocolatada infantil i després es vestiran a Gegants Moros i de camí cap a l'Ajuntament. Ja ho saben que per Santa Tecla no hi ha instituït aquest acte previ dels gegants, les bèsties, tots a una, amb la banda de música i tot això. No, per Santa Tecla s'arriba a l'Ajuntament. Així, pom. Però és evident que avui ja hi haurà moviment i els moros quedaran vestits i es traslladaran a l'Ajuntament. 6:15 de la tarda, pregó infantil. Demà el podrem escoltar. A l'Hort de Can Fals, a 6:00 de la tarda, el Ball de la Gent Gran, amb el trio musical Almas Gemelas, sobretot aigua i hidratació. Que Can Fals, encara que hi hagi aquell diríem allò, versió planera, aquell toldo, així una mica de nyigui-nyoguis, allà hi cau el sol de ple, Per tant, sobretot hidratació. Ball de la Gent Gran a partir de 6:00 de la tarda. Palau del Rei Moro a 9:00 de la nit. L'assaig popular de la Jove de Sitges, de cara a l'exhibició castellera de Santa Tecla el dissabte dia 26, amb els xicots de Vilafranca i els nois de la Torre. Avui a 9:00, Palau del Rei Moro, assaig popular de la Jove de Sitges. I a més de tot això, no cal que els diem, tenen les exposicions de fotos de la Festa Major, l'exposició de la imatge de Santa Tecla, com ja han dit, aquest art a quatre mans amb en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà a la capella de la Fundació Ave Maria cada dia de 11:00 a 1:00 i de 6:00 a 8:00, i recordar-los que avui demà és dia de bus gratuït. Estem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i, per tant, tant avui dilluns com demà dimarts, el bus gratuït. Demà que parlarem d'una activitat molt maca pel 27 de setembre. 27 de setembre, atenció que és diumenge. Diumenge 27 de setembre a la platja de la Fregata a partir de les 10. Tots aquells que tingueu canalla d'entre 5 i 12 anys, aquesta pot ser una activitat que els pot agradar molt, perquè el Centre de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, organitza aquest diumenge dia 27 una activitat gratuïta sobre la protecció dels nius de tortuga marina. Què s'ha de fer si es troba un niu de tortuga marina? Què s'ha de fer si es veuen les tortugues? Què s'ha de fer? Doncs tota una activitat que ha preparat el CRAM pels més menuts de la casa, pels nens i nenes que tenen entre 5 i 12 anys. És una activitat gratuïta, no cal que s'apuntin enlloc. Només anar a la platja de la Fregata aquest diumenge a partir de les 10 del matí. Demà en parlarem amb una de les especialistes del CRAM sobre l'activitat i també sobre, evidentment, tot aquest món de les tortugues marines i de fins a quin punt és importantíssim vetllar perquè les cries puguin sortir dels ous tranquil·lament, puguin arribar a la llera de la platja, puguin entrar a mar sense que els humans les molestem. Bé, doncs, diumenge dia 27, a partir de les 10 del matí, aquest taller per nens i nenes de 5 a 12 anys de sensibilització sobre la protecció de les tortugues marines. Demà en parlarem a la primera hora de programa. Demà que recordarem també alguns minuts de la conversa que mantenia en Pito Valera amb la pandonista, perquè, és clar, demà ja començarà a ser el seu dia. En fi, la prèvia de Santa Tecla. Més coses demà. Que passin un molt bon dilluns. Fins demà a les 9. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Bé, els ho apuntem només. El diumenge dia 27, per tots aquells pares i mares, sobretot, que hi tinguin interès, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, organitza l'activitat gratuïta Hem trobat un niu de tortuga marina. Aprendrem com protegir un niu de tortuga i com podem cuidar les nostres platges. Està recomanat a famílies amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Això serà a partir de les 10 del matí a la platja de la Fregata. És una activitat que el CRAM, hem d'entendre, que organitza a diferents platges de tot Catalunya i està destinada sobretot perquè els més menuts de la casa, i els no tan menuts, sàpiguen què hem de fer, què hem de fer si trobem un niu de tortuga marina, com l'hem de cuidar. La instrucció inicial és, probablement, no tocar-lo. Però això ens ho explicarà millor la Marta Mendoza del CRAM, que la tenim a l'altre costat del fiu telefònic. Marta Mendoza, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Assenyalàvem que ens sembla que la primera instrucció que cal donar a aquells que no ens hi han trobat mai i si algun dia ens trobem un niu de tortuga marina és no tocar res, bàsicament.
1: Exacte, aquesta és la millor. La millor ajuda, et diria, és trucar. Aquest és l'eslògan. Trucar al 112 i esperar, això sí, la persona que pugui detectar un rastre, que vegi a la femella, per exemple, sortint a fer aquest niu, importantíssim sempre, distància, no il·luminar-les amb el flash, perquè això, per exemple, doncs, les pot fer girar cua i tornar al mar. Agafar fotos, això sí, per exemple, si trobem un rastre important per quan arribin els professionals per poder veure doncs, el rastre d'entrada, de sortida, però en cap cas actuar.
0: Ahà. Anem pel començament, perquè la Marta ja ens ha deixat tot un seguit d'instruccions, però potser valdria la pena, perquè no sé si d'entrada és habitual a qualsevol platja poder-se trobar tortugues, i després si totes les tortugues d'alguna manera han de mereixer la mateixa cura o hi ha espècies que, no sé si dir-ho, són, diguem-ne, van més a la seva i no cal protegir-les tant, o totes les espècies o qualsevol tortuga que ens trobem a la platja mereix la mateixa precaució.
1: Doncs, evidentment, totes mereixen la mateixa precaució. La realitat és que a tot el món doncs, tenim 7 espècies de tortugues, però aquí, en el mar Mediterrani, n'hi tenim 3, la tortuga careta-careta, que és la més habitual i de la que ens hem trobat nius fins a dia d'avui. També hi ha doncs, tortuga verda i tortuga llaüt, però en aquestes dues últimes no s'ha trobat cap niada d'aquesta espècie. Per tant, estem parlant de la tortuga careta-careta, que és la que a dia d'avui doncs, hem trobat nius. I sí, a les nostres costes, doncs, en tot aquest procés una miqueta d'escalfament global que està patint, les tortugues estan començant a canviar una miqueta tota la seva zona de nidificació en busca doncs, de zones no tan càlides i estan doncs, arribant al nostre litoral i aquest estiu doncs, només hem tingut un únic niu controlat i detectat que ha estat a l'Estartit, un niu que ha tingut un èxit altíssim perquè de 71 ous que hi havia al niu, 68 van néixer, per tant 68 noves tortuguetes naden al mar. Però veníem de l'any passat d'una temporada rècord, d'11 nius. Per tant, doncs sí, pot passar a les nostres platges i a tortugues nidificants.
0: I això pot ser tan aleatori com comentes, Marta? Una temporada pot haver un niu de tortugues, 1, 2 o 3, i una altra temporada hi pot haver 11, 12 o 15 nius de tortugues?
1: Pot ser perquè, en el cas de l'espècie careta-careta, doncs les tortugues solen reproduir-se cada 2 anys. Pot ser que hi hagi tortugues que ho facin cada any, però el patró general d'aquesta espècie ens indica que és cada 2 anys. Per tant, podem dir d'alguna manera, la lògica ens diria que l'any que ve, a l'estiu, doncs podria tornar a ser forta en aquest sentit.
0: Ho has apuntat. De quin mes a quin mes parlem, més o menys, en aquest període de nidificació?
1: Doncs comencem el mes de juny. Amb les temperatures que tenim, doncs sí que setmanes amunt, setmanes avall, tot pot anar variant, però direm que del juny i tancant després amb les posteriors eclosions al, podríem dir, doncs, a finals de setembre, octubre, si hi ha hagut algun niu que hagi anat tard.
0: I quines acostumen a ser, no sé si dir, les primeres observacions que es poden donar a l'hora de intentar saber que hi ha algun niu de tortuga careta pels voltants? Perquè, és clar, la platja, la sorra... quins són els elements que permeten, no sé si dir, intuir que pot haver un niu de tortuga careta a prop?
1: Doncs la més important és que són les tortugues femelles, surten per la nit, per tant és detectar que hi hagi una femella sortint a sorra a fer aquest niu. D'altres vegades...
0: És a dir, d'entrada, Marta, de dia no acostuma a passar gran cosa.
1: No. Igual que els naixements, que sí, solen ser de nit, sí que de vegades doncs, això pot variar, però per un tema doncs, de depredació i de més, doncs, aquestes tortugues surten a platja a les hores més tranquil·les,
0: d'acord,
1: i és a la nit. Per tant, podríem trobar de nit.
0: Surten a prop de la llera de la platja, a prop del mar, o pot el niu pot estar bastant platja endins?
1: No. Hi ha tortugues doncs, que decideixen posar el niu a un metre i mig, per exemple, de l'aigua, sí, i en aquest cas després doncs, els professionals han de valorar si aquest niu ha de ser traslocat o no, una mica més enllà per poder-lo protegir, ja no només pel nivell del mar que pugui pujar, sinó també es valora doncs, el risc doncs, d'aigües freàtiques, també, que no es pugui inundar per sota, vull dir que són coses que es valoren, però això sí que és una miqueta doncs, a disposició de la mare, és ella qui tria on posa aquest niu.
0: Haig d'entendre que la mare és una tortuga d'un cert tamany.
1: Sí, podríem parlar de tortugues d'uns 50 quilos, tranquil·lament.
0: D'acord.

0: anant a fer el niu o la tortuga tornant d'haver posat els ous.
1: Exacte.
0: Són les dues úniques ocasions en què veurem a la mare, per dir-ho així, eh?
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Sí, llavors, la mare tornarà al mar i seguirà fent la seva i probablement al cap de 15 dies tornarà a sortir per fer un altre niu, perquè les femelles durant una temporada de nidificació poden arribar a fer 4 o 5 nius.
0: D'acord. Com que entenem, i és obvi, que aquest niu queda enterrat amb la sorra,
1: sí.
0: Quina possibilitat podem tenir, esclar, d'equivocadament, doncs, trepitjar aquest niu si no hem estat massa atents on ha anat a parar la mare tortuga a fer el niu?
1: Doncs aquí és important perquè a l'estiu doncs, no cal que us expliqui com estan les platges. Per això és molt important fer pedagogia de quins són els rastres que hem de tenir molt en compte si veiem a la platja, perquè si no hem tingut la possibilitat de veure la mare, però potser a les primeres hores del matí potser hi ha algú que ha tingut la destresa o ha rebut aquesta informació de saber distingir un rastre de tortuga marina.
0: Perquè és evident
1: que... molt peculiars.
0: És evident que les tortugues deixen empremta, no?
1: Exacte. En aquesta sortida i entrada a mar poden semblar... el centre és pla i pels costats es veuen les aletes. Realment, quan algú se li ha ensenyat, és inequívoc, perquè de vegades doncs, hi ha roderes que es podrien confondre, però realment, quan una tortuga surt, sempre, faci el recorregut que faci, hi ha una doble trajectòria, que és la d'entrada i la sortida. I és molt important doncs aquestes persones que puguin arribar-ho a reconèixer, que ho puguin fotografiar, perquè trobar el punt on està el niu és absolutament clau, perquè seria buscar una agulla en un paller. Si està enterrat, una platja és irregular, òbviament. Doncs per aquestes trajectòries, tant d'entrada com de sortida, els experts en nidificació doncs, són capaços de valorar, en funció d'on conflueixen, d'on surt, d'on entra, on pot estar el niu.
0: La mare tortuga fa un forat molt profund. Aquest niu està...
1: Pot estar a 40 centímetres sota terra.
0: D'acord. És a dir, a la vora d'un mig metre de la superfície de la sorra. T'ho pregunto perquè no sé si des del CRAM, a vegades, en alguns ajuntaments us han comentat bé, nosaltres llaurem la platja a primera hora, la netegem, i si a vegades els serveis de neteja d'una platja, òbviament, sense voler, poden aquí influir també en el desenvolupament d'aquests nius.
1: Ha passat algun cop que realment doncs, passen les màquines, no s'havia detectat ni rastre ni femella, i després doncs, hi ha hagut nius espontanis, com va passar a Castelldefels, com va passar l'estiu passat a Arenys de Mar, que de cop i volta algú s'ha trobat emergint de la sorra una tortugueta.
0: D'acord.
1: Què pot passar? Doncs que siguin casos una miqueta més crítics, perquè evidentment pel pes d'aquesta maquinària doncs, hagi compactat més la sorra i es pugui haver aixafat tot més del compte, però... pot passar, i passa, que hi hagin nius espontanis i ens n'adonem quan algú detecta doncs, que hi ha una tortugueta a margen de sota terra.
0: D'acord, ens posem en el cas més habitual que ens deia la Marta. Hem comprovat que hi ha petjades de tortuga a la sorra i, per tant, aquestes petjades dirigeixen cap a un niu. Aquest niu, com ens comentaves, Marta, ni s'ha de tocar ni s'hi ha de fer res, perquè, en principi, haig d'entendre que, a simple vista... No sabrem que hi ha un niu amb bous perquè quedarà colgat per la sorra, aquest niu.
1: Exacte. Per tant, és important simplement donar la notificació doncs, que hi ha un rastre, que s'ha vist la femella
0: sí.
1: O doncs, si hi ha sospita alguna, però en aquest cas han de ser els experts activats doncs, des del servei d'emergències, és trucar al 112 i llavors doncs, ja s'activa tot el protocol de nidificació per la cerca i després, evidentment, doncs, per avaluar l'estat d'aquest niu, tenir també, evidentment, doncs, la comptabilitat dels ous que hi ha, poder-hi fer el seguiment, poder ficar el tancat protector, articular tot el procés de voluntariat que hi va associat per poder doncs, tenir aquesta zona controlada. Bueno, realment l'engranatge és complex.
0: Quants dies dura la nidificació?
1: Estem parlant d'uns 40 aproximadament.
0: D'acord.
1: Depèn de les temperatures i també, doncs, evidentment, d'altres factors, però un intermig podrien ser uns entre 40 i 60 dies.

0: dies.
1: D'acord, i suposo que des del moment en què hi ha la consciència o la informació que allà hi ha un niu de tortuga careta careta, l'expectació ha de ser el compte enrere pel dia en què puguin començar a sortir les tortuguetes i amb allò i amb voluntat i empeny i força arribin a mar, no?
0: Totalment, i per això també doncs, a nivell científic s'hi col·loquen uns bloggers, a diari es controlen les temperatures i, per exemple, quan ja estem a 15 dies de la que creiem, que és la data d'eclosió, és com que tot s'accelera més, comencen les nocturnitats a la vigilància i de més, però a través d'aquests sensors a sota terra som capaços de poder detectar la temperatura metabòlica, veure si realment aquest niu s'està desenvolupant bé, i abans de l'eclosió dels ous hi ha com una caiguda de temperatura i després repunta. Aquí estem veient que realment allà hi ha vida i estan començant a néixer. Vull dir que hi ha indicadors a nivell científic que fan que res sigui a la sort. Sí que poden trigar, per exemple, des que es fa cràter a dalt a la sorra, un dia, dos o tres en emergir, però són faves comptades.
1: I les tortugues surten de nit o de dia?
0: De nit.
1: De nit també, eh?
0: Sí, de nit i juntes també, per un tema de supervivència.
1: Ahà.
0: De sortir, emergir, totes juntes, ja també per un tema, evidentment, de força, de poder sortir de sota terra, és més fàcil que ho facin 20 de cop que no que ho faci una de sola. I després també per un tema d'anar fins a mar, fins a aigua. També és una estratègia de supervivència.
1: És a dir, això és un instint d'espècie. Poden no eclosionar totes de cop, però sortiran totes de cop.
0: Sí, exacte. S'esperen a dintre del niu i quan ja, diguéssim que quan ja hi som tots, llavors comencen a emergir juntes. És curiós, però és així.
1: Una pregunta molt, molt des de la ignorància. Aquestes tortugues no veuran mai més a la mare?
0: No, mai més.
1: A diferència d'altres espècies de la reina del regne animal, aquí la mare no hi té cap paper. Les tortugues hauran de fer la seva vida espavilant-se des del naixement.
0: Exacte, i només aproximadament una de cada 1000 arribaran a edat adulta.
1: Déu-n'hi-do. Edat adulta, quants anys són, Marta?
0: Doncs que puguin començar amb la seva activitat reproductiva, estem parlant a partir dels 20 anys, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Han de sobreviure molt de temps i han de passar molt. Per tant, arriba adulta ha passat totes les peripècies que us pugueu imaginar.
1: D'aquí, per tant, suposo que sigui una espècie especialment protegida, no?
0: Exacte, perquè realment el nivell de selecció natural que hi ha des del seu naixement és el que us dic, una de cada 1000 arriba adulta. També d'aquí aquesta estratègia de femella, que una femella pugui fer nius d'entre 80 i 120 ous, que en pugui fer 4 durant una temporada. Clar, que una mateixa femella tingui la capacitat de, en una temporada, posar 600, 700 ous,
1: tot
0: rau en aquesta mètrica de 1 de cada 1000.
1: Una altra pregunta des de la ignorància. La femella té, no sé si diu, una percepció d'anar a cercar llocs relativament que pugui intuir que són tranquils, que són llocs segurs per les seves cries?
0: Sí, en principi sí. Al final aquesta femella el que buscarà és el que ella creu que és el millor lloc per posar aquest niu. Però al final quan una femella decideix i creu que té la necessitat i surt a platja o fa de nit, clar, el problema que tenim nosaltres és a l'entorn que tenim i en què es converteix de dia en una platja. Clar, per ella és un bon entorn, però després això ja depèn de nosaltres. Per això hi ha la importància de fer aquesta conscienciació ciutadana i no reblar gens en aquest sentit.
1: Perquè el trànsit d'una platja, la vida quotidiana d'una platja, pot interferir en el període d'incubació de totes aquestes cries?
0: No, perquè es protegeix aquest niu, evidentment. Per això és tan important després potser el que fem és marcar perímetres de seguretat, i a més perquè la gent no hi tingui accés, ja no només la gent, sinó també depredadors, possibles depredadors d'aquests ous.
1: Suposo que, és una pregunta retòrica, les tortugues no s'han de tocar ni s'han d'emportar a casa, ningú n'ha de fer res de les tortugues, eh?
0: Correcte. Ni intentar-se fer una foto.
1: A tu res.
0: No, estem parlant de fauna marina salvatge, i això és el que ens hem de gravar a foc, salvatge. Per tant, el millor que podem fer per a aquests animals, per aquesta espècie, és intentar-los conservar.
1: Perquè una tortuga no es pot tenir a casa.
0: No, evidentment no.
1: No, eh?
0: Una tortuga marina no pot viure a casa.
1: Que quedi clar. Encara que ens pugui semblar aquesta humanització que fem del regne animal molt, molt sovint, una tortuga marina té la seva vida i la seva vida és al mar, no pas a casa de cadascú. Aquesta és una activitat que feu per la canalla, per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Jo suposo que allò que tenim sempre de petits curiosits per tot, els nens i les nenes deuen fer ulls com a taronges quan els expliqueu aquestes històries, no?
0: Ja ho crec. I el millor de tot és que els nens són el nostre present i el nostre futur. I ja s'ha donat el cas de dues persones que han trucat al 112 i a posar-se en contacte amb nosaltres l'estiu passat. Era una mare que havien trobat una tortuga que estava enredada en deixalles marines al mar, estaven en una embarcació, va trucar i llavors quan li vam començar a donar les instruccions diu, és que el meu fill va venir al CRAM i m'ha explicat que l'hem de posar a l'ombra, que no li podem tallar aquest emmallament perquè aquesta infecció pot passar tot el rec sanguini.
1: Vaja.
0: I els nens són els nostres millors prescriptors i això ho tenim claríssim i per això fem aquest tipus d'activitats com aquest de hem trobat un niu de tortuga marina, perquè és important conèixer les tortugues marines del Mediterrani, les característiques, el procés de nidificació, però penso que aquí l'important és aprendre a actuar davant la troballa d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga, el que sigui, també fomentar el més important, doncs, la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunar i, sobretot, identificar les bones pràctiques per reduir el nostre impacte.
1: Ah, haig d'entendre, per tant, que la canalla són no només els millors prescriptors, sinó també els qui presten més atenció als consells?
0: Totalment. Totalment, perquè són els que hi creuen, tenen la ment oberta, ulls oberts, orelles obertes, i tot el que els hi diguis ho agafen com...
1: Al peu de la lletra.
0: Al peu de la lletra, tot. Perquè nosaltres, per molt que aquesta cantarella de no toquis, no facis una foto, un flash, no facis, estem veient com cada estiu gent que jo puc entendre i podem empatitzar que tots tenim aquest instint de salvació, per dir-ho d'alguna manera, però tristament veiem imatges de gent, doncs, per exemple, intentant reintroduir dofins varats a platja, tibant-los de la cua, que se'ls fa més mal que una altra cosa. Si un animal ha arribat varat a platja és perquè té un problema. L'instint és l'hem de tornar a l'aigua perquè és un animal del mar, ja, però és que un dofí té respiració pulmonar, o sigui, pot estar fora i no se'ns ofegarà, probablement. Si no sabem quin problema té i no l'atén un professional i el reintroduïm a l'aigua, probablement sí que l'ofegarem, però pensant que l'estem ajudant. I com això ha moltíssims casos, com tortugues, que se les troben en tortolligades i el primer que fan és treure unes tisores i treure-li aquest emmallament. Error, perquè si té en aquesta extremitat una infecció, què passa? Passa tot el torrent sanguini i acabem comprometent la vida d'aquesta tortuga. Uh-huh. Per tant, l'instint humà és intentar actuar, però per això us donava l'eslògan inicial de la millor ajuda és trucar al 112, perquè realment, de vegades, sense voler-ho, òbviament, vagi per davant, podem fer més mal que acaben ajudant.
1: Segurament perquè molt sovint també tenim associat el 112 a altres tipus d'emergències i no aquestes, no?
0: Totalment, totalment, però deixa de ser una emergència i llavors, doncs, nosaltres, quan hi ha una emergència i és fauna marina protegida, doncs llavors ens activem des del CRAM.
1: Aquest diumenge 27 de setembre, a partir de les 10 del matí, la platja de la Fregata, petits i grans, perquè l'activitat és oberta a tothom, és gratuïta, no cal que s'apuntin enlloc, només cal que vagin a la platja el diumenge a partir de les 10, la gent del CRAM farà aquest taller titulat Hem trobat un niu de tortuga marina, aprendrem com protegir un niu de tortuga i, en principi, totes aquestes explicacions que ens ha donat la Marta Mendoza la rebran també tots els nens i nenes que estiguin a la platja, òbviament, i els familiars. Marta, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
0: Adéu.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Anem per coses maques, 9:27, tal dia com avui. és una efemèride d'aquestes importants, eh? Perquè ens sembla que no hi ha hagut, 4 de 8 aixecat entre més cridòria, ni descarregat entre més cridòria, que la de fa 20 anys al cap de la vila, quan la jove de Sitges va descarregar el seu primer 4 de 8. En Carrasco era el cap de colla i l'escoltaran ara cridant, òbviament, els elements de la pinya i de tot el castell. Com que aquí a Sitges som poc ortodoxos en tot, aquests aplaudiments que han escoltat són els que van acompanyar el castell des que es va carregar fins que es va descarregar del tot. Santi Terraza, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia, Vicenç.
1: En quina posició del castell estava en Santi en aquell moment?
3: Jo anava al segon, pis.
1: Vaja. Estava bastant clar que això sortiria?
3: Home, s'havia ensejat molt. El que passa és que tots els precedents que teníem, doncs, no havien estat positius. Avui fa 20 anys que vam descarregar el 4-8, que vam assolir que vam descarregar el 4-8, però abans d'ahir va fer 30 anys que ho vam intentar per primera vegada. I des del primer intentat, el 96, amb una colla que tot just feia 3 anys que anava pel món, i que va ser molt agosarat en aquells moments provar un castell de 8, fins que el vam assolir, doncs hi va haver 10 intents. 9 intents i un intent desmuntat. És a dir, que els precedents no estimulaven. El que passa és que sí que és cert que aquell any 2006 es va planificar l'any per poder arribar al 4-8 i es va fer doncs, una intensificació en els assajos i en la preparació tècnica perquè això fos possible.
1: Què va significar aquell 4-8 per la colla?
3: Portes del cel. Fer castells de 8 és una cosa extraordinàriament difícil i més en un poble com Sitges. Ara veiem que hi ha els castells de Vilafranca, la Colla Vella, fan castells de 10. Mm-hmm. I pot arribar a semblar que fer castells de 8 doncs, sigui una cosa doncs, relativament poc important al costat doncs, d'aquestes proeses que fan aquestes grans colles. Però és que és molt més difícil fer un 4-8 o un 3-8 a Sitges que no pas fer un castell de 10 a Vilafranca o a Valls.
1: Això demostra...
3: Per tots els condicionants que hi ha.
1: Està clar, això demostra que tampoc va ser tan fàcil poder repetir el 4 de 8 massa sovint. No ha estat fins aquesta darrera temporada en què gairebé diríem que ens hem acostumat als 4 de 8, però en aquell moment això de fer un 4 de 8 no sovintejava tampoc.
3: No, exacte, perquè és que es requereix, primer es requereix doncs, bueno, un tronc que sigui bo amb tots els pisos, que hi hagi castellers doncs, capacitats doncs, per anar a tots els pisos. Després una canalla que ser una canalla doncs, d'aquelles que en diem caviar, vull dir que pugi bé, que sigui decidida, que tingui les mides adequades, i després necessites un bon gruix de gent, un molt bon gruix de gent per ensejar-lo. I això a Sitges sempre és més complicat. I després també es necessita doncs, un equip tècnic, un cap de colla o caps de colla doncs, que ho liderin i que vagin, que siguin decisius, acompanyat doncs, amb un creixement social i amb un entorn i amb un context social també que afavoreixin tot això.
1: Ho dic perquè no sé si en el seu moment semblava o podia semblar que, mira, havent aconseguit el 4 de 8, el camí seria relativament fàcil des del punt de vista de captar més gent, de que la colla ja pogués evolucionar amb una certa rapidesa, i el camí no va ser tan fàcil com va semblar després d'aquell primer 4 de 8.
3: No, i els he passat a moltes colles també, colles petites que van arribar a fer el festeig de 8 i que després doncs, no els van poder mantenir. I en el cas de Sitges, doncs, bueno, per tots els factors aquests. Primer, perquè abans era un poble doncs, que la gent vivia del turisme, ara la gent ja no hi viu del turisme. Però després un poble amb una activitat social, cultural i d'oci molt intensa, i això doncs, amb una activitat com és la castellera, que requereix constància, regularitat, presència, doncs, bueno, genera unes certes incompatibilitats. I ara recentment doncs, encara hi afegim un altre factor que encara és més complicat que els anteriors, que és el de la gentrificació que obliga el jovent a marxar de Sitges. És a dir, tot això no ajuda a la vida cultural d'un poble en general, però és que amb una colla castellera encara menys per la necessitat de ser-hi sempre i molta gent. Mm-hmm. Per això, bueno, acostumem a dir això, que és que fer un castell de 8 de Sitges té molt més valor que no pas de fer-lo de 10 a Vilafranca a Valls i fer-lo amb la intensitat, doncs això, que ara, en aquells moments, com tu deies, doncs, bueno, se'n feia un, el 2006 mm-hmm. se'n van fer aquest de per Santa Tecla i a la Diada de la Colla. Però després, tots els anys, com a molts, en feia un. Sí que el 2016, quan es va recuperar, se'n van fer dos descarregats i un carregat. El 17 també se'n van fer dos descarregats. Però els anys que es feia, se'n feia un a final de temporada. Doncs, bueno, doncs això, perquè requeria tot un esforç que no s'aconseguia arribar fins a final de temporada. Això fins que l'any passat vam dir, home, no, això hem de fer que sigui abans. I bueno, això es va fer tot un pla molt intens per poder-hi arribar abans i es va aconseguir tot el que es va aconseguir l'any passat.
1: Em va servir també aquell 4 de 8 per esborrar, però que ho recordaran sentit i raça, com els primers anys de la Jove de Sitges anaven, diguem-ne, anaven acompanyats d'aquella brama que sovint apareixia de, bé, això durarà 4 dies, vés a saber, perquè Sitges no és plaça castellera, etc. El 4 de 8 va servir per esborrar també una mica del tot aquell comentari, aquella subordinada afegida que molts encara atorgaven a la jove sobre la seva continuïtat futura?
3: Bueno, les persones amargades ho seran tota la vida, i per tant, tampoc cal dedicar-hi gaire temps. Jo crec que ja en els primers anys de la colla ja es va veure que això era un projecte sòlid que tindria recorregut, malgrat tots aquests condicionants que estaven comentant, que no sempre són positius. Ja vam sortir el 93 i el 95 ja descarregàvem el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. I aquests castells sempre s'han mantingut en els registres de la colla. Bueno, fer un 5 de 7 per una colla petita doncs, bueno, requereix això, també un volum de gent, d'assats, de gent de canalla, i això s'ha anat mantenint sempre. Ara bé, sí que és cert que la frontera està en els castells de 8, i el que es va assolir el 2006 doncs, bueno, va ser la confirmació de que això realment anava de debò, i que ha tingut doncs, això, tota aquesta continuïtat, perquè intermitentment durant alguns anys i últimament ja de manera regular doncs es van fer els castells de 8.
1: Evidentment aquesta tarda hi ha una trobada, una xerrada amb imatges per parlar de tot plegat a la Seta al Palau del Rei Moro, però a aquestes alçades de la trajectòria de la jove, els veterans que varen viure aquell 4 de 8 i que ara són més veterans, què els poden dir als joves que no van viure aquell 4 de 8 o que quan el van viure eren molt petits i s'han incorporat a posteriori a la colla.
3: Clar, jo és que em venen molt al cap els primers intents, no? Els dels anys 90, el 96 i el 97. El 96 el van provar 3 vegades i totes 3 van caure en l'aixecador col·locat. Mm. És a dir, que ja gairebé hi era. I en aquells moments es deia que érem una colla doncs, molt, molt valenta i que estàvem desafiant moltíssimes coses, perquè en aquells moments no era, ni en aquells moments, ni després, posteriorment, no era gens normal que una colla, doncs, que això, que amb 3 anys de vida, doncs, ja volgués encarar-se els 68. El que passa és que sí que és cert que fa 30 anys, i fins i tot fa 20 anys, respecte amb ara, hi ha coses que han millorat moltíssim. El castellà ha canviat molt, sobretot en les dinàmiques d'assaig i de treballar. Abans, amb molts menys assaigs, es tiraven castells que avui en dia doncs, requereixen moltes proves, molta preparació, molts estudis, i que, bueno, que això es tradueix en un resultat més positiu, amb més seguretat, amb menys caigudes, i per tant, doncs, en seguir més a prop de tot allò que es plantejava. La gran diferència, sobretot, és això, que abans, doncs, era en general, tot i que amb molts matisos, anar més a la valenta, i ara doncs està tot molt més tecnificat i molt més estudiat.
1: És que mirant les imatges i escoltant el so, aquell castell de fa 20 anys enrere, allà s'hi va posar molt de cor, s'hi va posar molt, molt de tot, no? Perquè sí, dona aquella sensació d'heroïcitat gairebé en algun moment, eh?
3: Es va fer amb el cor, però també es va fer perquè prèviament s'havia ensejat.
1: Està clar.
3: Recordo que això va ser, doncs, això, el dia de la Marcela, la Santa Tecla del 2006, i 2 setmanes abans vam fer un gran assaig que ens l'havíem programat com aquest dia ha de ser el gran assaig, que era el 8 de setembre i vam fer tota la campanya. En aquells moments doncs, no hi havia WhatsApp, i es feien, bueno, mòbils sí que hi havia, però es feien SMS, i aleshores, sí. Bueno, si se'n recordeu, el del 2004 es va posar de moda allò, doncs, després dels atemptats de l'11M i la gran mentida que
1: sí.
3: I el Passaló, doncs nosaltres vam fer un missatge similar i aleshores vam dir gran assaig de Sitges, la 4 de 8, el 8 de setembre, Passaló, i va córrer pel poble, no?, a través dels SMS. Bé, aquell dia vam alçar tot el castell fins a 2 a sobre de la pinya. Això no ho havíem fet mai en els anteriors intents, en els 10 intents anteriors, posaven 15, com a molt, sobre la pinya, i es feia una vegada, com a molt, una, 4-7 net, i aquell any no, es van posar 2 a més amb 2 setmanes d'antelació, que encara permetia fins i tot corregir doncs, algunes deficiències que pugues tenir. I allò doncs, ja va ser doncs, tot una declaració d'intencions i una demostració doncs, que realment estàvem allà. És a dir, aquesta preparació tècnica sumada i afegida doncs, bueno, a posar-hi tot el cor, les ganes, la il·lusió i sobretot la concentració doncs, va fer que arribés a bon port. Mm-hmm.
1: Una qüestió final també pel record, i suposo que en aquell dia també va ser molt important, bé, en aquell dia i en els previs, però en aquell dia les imatges també es poden veure el gran Ricard Baqués, es pot veure Mario Parra abraçant-se amb el cap de colla, amb en Carrasco, el fet que els veterans de l'antiga colla de Castellers de Sitges també fossin allà, no?
3: Sí, home, a veure, nosaltres sempre diem que el que vam aprendre de Castells a l'inici de tot va ser gràcies al Ricard Baqués, que en molt bona part, va ser qui ens ho va ensenyar, també hi havia altra gent, com el Tito, Xavi Moliner, el Pájaro, i bueno, tota aquesta gent. Nosaltres, que en aquells moments, quan vam muntar la colla, que érem joves, doncs, que no havíem fet castells, perquè no havíem anat als castells de Sitges, doncs van ser ells qui ens van aportar els coneixements tècnics. Després sí que ens vam espavilar per anar a Vilafranca i en altres places també, i parlar amb altres colles, però la comunió entre la gent que havia portat l'antiga colla dels castells de Sitges i els que aleshores érem joves que havien muntat la nova colla de joves de castells de Sitges, doncs bueno, va ser una cosa molt positiva. I en aquí 4 de 8, el 2006, doncs es va visualitzar d'una manera molt clara, perquè estaven tots junts, els que havien portat camisa blava i que després havien posat la camisa de color vi. Alguns que havien portat camisa blava i pel que fos, després no s'havien pogut posada de color vi, i els que sempre havien portat la camisa de color vi, doncs estàvem tots junts allà per fer doncs, bueno, aquesta gran fita somiada que també en l'època dels castells de Sitges s'havia somiat i que nosaltres des de que vam sortir doncs, també l'havíem tingut sempre com un horitzó a aconseguir.
1: 9:42 minuts. Santi Terraza, feliç aniversari.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Que d'aquí 4 dies serà el 25è aniversari, però el temps passa molt ràpid i per descomptat que pels castells cada dia és un dia de reptes i un dia d'aprendre i de tirar endavant.
3: I tant, el proper repte és tornar-ho a fer aquest dissabte al Cap de la Vila.
1: Vinga. Santi, gràcies una vegada més.
3: A vosaltres.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: parlarem avui del punt lila d'aquests espais segurs que s'instal·len doncs, en entorns festius, en concerts, en llocs d'oci, per atendre doncs, situacions de violència masclista o LGTB-fòbiques i que, com saben, a Sitges els tenim habitualment des de fa ja uns anys a les nostres festes i que, a més, malauradament, aquest estiu, durant les barraques, doncs, un dels punts liles, bueno, el punt lila que hi havia va patir una agressió. Avui volem saber una mica més de què va tot això del punt lila i entre d'altres tenim amb nosaltres la Júlia Pardo, que és la coordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes de la cooperativa Cúrcuma, que és qui s'encarrega dels punts lila. Júlia, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: D'entrada, el primer que et preguntaria, Júlia, és què és un punt lila? Per a aquella gent que no sàpiga què és, no? I que en senti parlar, com definim què és un punt lila?
1: Mira, doncs un punt lila és un espai que normalment, com bé has explicat, s'hi troba en contextos de festa, sobretot d'oci nocturn, i és un espai de sensibilització i de prevenció envers les violències masclistes, que nosaltres dins de violències masclistes entenem no només les que s'adrecen cap a les dones, sinó també cap al col·lectiu LGTBIQ+, i les persones racialitzades. Llavors, a partir d'aquí, a part de totes les actuacions que es fan, com més de dinamització i d'informació, també és un espai on rebre atencions i fer acompanyaments a persones que han patit in situ o en el passat algun tipus d'agressió.
0: Entenc que això neix fruit d'una demanda, no? D'una necessitat de generar espais segurs.
1: Sí, això a Catalunya, sobretot a partir de entre 2017 i 2019, és quan es comença a treballar per garantir la presència d'aquests espais, d'aquests serveis, als llocs de festa d'oci nocturn. I és una demanda tant, diguem, de la ciutadania com també per part de les persones i de tots els agents que estan implicats a les festes, no? Des de les comissions i també des dels propis ajuntaments.
0: Per tant, neix amb aquesta demanda, són ara cada vegada més freqüents i l'altre dia conversàvem, deien que l'objectiu, l'ideal seria que anessin a menys, però la sensació és que no només això ha d'anar menys, sinó que ha d'anar més, no? És a dir, fins a quin punt els punts liles s'estan convertint en indispensables en aquests espais?
1: Bé, sí, tens tota la raó, tant de bo la nostra feina no fos necessària, però malauradament encara ho continua i sí, potser ara estem presenciant un augment dels discursos, sobretot d'extrema dreta, i també nosaltres pensem que, tot i les agressions cap al punt lila, precisament això és una cosa que posa de relleu la necessitat de que siga el punt lila.
0: I ara perquè ens ubiquem una mica, imaginem-nos en un punt lila amb una festa, Sitges, festa major, o barraques com per exemple que hi han estat aquí Sitges, no? O que hi seran per exemple ara, o hi han estat també per Santa Tecla. Es col·loquen, entenc, sempre en locals de visibilitat, no? És a dir, el propi espai on se celebra la festa, no? És a dir, han de ser visibles, entenc, que és la primera, no? El condicionant, han de ser visibles, accessibles, i a partir d'aquí com es treballa? Perquè, és a dir, esperen a que vingui la gent, hi ha un procés també d'explicació a l'entorn a qui passa, d'explicar què és, com es treballa en un punt lila?
1: Mira, doncs podem treballar de diferents maneres, en concret a Sitges treballem amb la modalitat de punt lila fixe i de parelles itinerants,
0: sí.
1: Perquè sobretot en espais com les festes de Sitges, que són molt multitudinàries, sí que pensem que el fet que hi hagi parelles que es desplacen per on es troba la major quantitat de gent...
0: Sí.
1: Fa que es pugui donar a conèixer molt millor el recurs. Llavors, nosaltres sempre, tant amb les persones, sí que s'acosta moltíssima gent perquè ja coneixen, o sigui, cada vegada més, coneixen els serveis de punt lila i la gent té moltes ganes de participar-hi. Llavors, si no, igualment nosaltres sempre convidem i tenim molts materials així de reclam que generalment ens proporcionen els ajuntaments, no? Polseretes, bosses de tela, ventalls, que això el que ens permet a nosaltres és començar una conversa d'una manera així amable i a partir d'aquí, doncs, bueno, treure temes i sempre respectant el desig de participar o no de les persones a qui ens acostem, però intentem sempre doncs, començar aquesta tasca de sensibilització.
0: I una tasca de sensibilització, entenc, cap a, diguem, un entorn de possibles violències, és a dir, com evitant possibles violències, i no sé si fins i tot com d'ajudar a detectar-les, no? Que no sé si és la gran dificultat. I ara una mica, la pregunta va una mica dirigida, és a dir, quan ve la gent al punt lila, què us expliquen principalment, no? O amb quin dubte arriben principalment, o amb quina necessitat arriben principalment?
1: Mira, doncs tenint en compte que la majoria d'atencions, en concret a Sitges, però en general la majoria d'atencions fan a persones en una franja d'edat entre 14 i 18 anys, o sigui, estem parlant d'adolescents. Llavors, la majoria d'atencions que nosaltres fem és pel que fa a dubtes que tenen o pors que tenen entorn a relacions sexuals, al plaer, al desig... També parlem molt també d'anatomia dels genitals. Nosaltres tenim un clítoris en 3D, així amb uns colors cridaners, i nosaltres, bueno, a partir d'aquí podem parlar d'altres temes. I, bueno, estratègies de prevenció i de reducció de riscos en la relació sexual, però també altres coses com... temes relacionats amb assetjament als espais educatius, assetjament també als espais de festa, i és el que tu dius, nosaltres fem una tasca tant d'una banda de sensibilització per reconèixer aquestes violències i també d'altra banda d'encoratjament per a que la gent pugui desenvolupar eines també de... per afrontar aquestes situacions.
0: I per detectar-les, no? I entenc que a partir d'aquí, doncs, donar-se'n. Per tant, entenc que la majoria de consultes o atencions que es fan són informatives? És a dir, és com una necessitat de saber?
1: Sí, la majoria són informatives. No només de... O sigui, nosaltres treballem també donant informació sobre recursos per prevenir i atendre violències masclistes, però també això, informació sobre què ens està passant al nostre cos, com ens podem relacionar d'una manera més plaentera amb els altres. I després sí que hi ha aquesta part que et comentava abans de fer uns acompanyaments quan s'explicita la necessitat per part d'algú, o bé que ha patit una situació d'agressió al moment, o bé doncs, gent que s'acosta per explicar-nos situacions de violències que estan vivint en altres espais o situacions que han viscut en el passat i bueno, com han pogut sortir d'aquesta situació. En realitat és molt divers.
0: Que ja ho veig, que hi ha molta diversitat. I en aquests casos que diguéssim que poden ser de més gravetat que simplement una necessitat informativa, no? És a dir, gent que quan arriba algun cas d'algú, entenc que deies que principalment us adreceu a gent jove, no? I us explica doncs, això, que igual està sent víctima o està patint algun tipus d'agressió o de violència. El punt lila, què li ofereix?
1: Doncs nosaltres el primer de tot que li oferem és escoltar-nos. Això és el primer. Nosaltres sempre creiem que és molt important escoltar i també respectar com vol actuar aquesta persona. Nosaltres podem oferir i oferim recursos i serveis i circuits cap a on aquesta persona es pot adreçar en cas de que ho consideri necessari. Però nosaltres, a no ser que estiguem davant d'una cosa flagrant o que siguin menors, que llavors sí que actuem, nosaltres sempre respectem la voluntat d'aquesta persona, però sempre oferint i donant suport a tots aquests casos que se'n venen i moltes vegades coordinant-nos també amb altres serveis.
0: Quantes atencions aproximadament podeu realitzar en una nit festiva a Sitges?
1: Mira, jo et puc dir el que sí que tinc, si vols, de les tres nits de barraques i de la nit de festa, de la festa dels focs, em sembla que va ser.
0: Sí, de Sant Bartomeu, no? De la nit de foc, d'aquest que va passar cap de setmana,
1: Sí.
0: Vale.
1: Vam fer un total de 842 atencions.
0: 842 atencions. Sí. Aleshores, Què hem d'entendre aquí? És a dir, 842 detencions, no hem d'entendre que són 842 agressions, és a dir, gent que s'ha sentit agredida i ha vingut a explicar-vos-ho, eh? No és aquesta, eh? El trasllat de la xifra en contingut no és aquest, eh?
1: No, de fet, nosaltres quan parlem d'atencions aquí agrupem tant les atencions que fem més de sensibilització i més pedagògiques com els acompanyaments. Però acompanyaments són, diria, menys de l'1% del que fem. La majoria, ja et dic, d'aquestes 842, la majoria són més informatives, més lúdiques, de gent que vol participar a les dinàmiques.
0: D'acord. Sentiu que, no sé, és una mica que aquesta feina una mica de formigueta, no? D'anar allà, d'estar més o menys instal·lats, que les festes d'alguna manera hi hagi gent que us conegui, que s'atreveixi potser a anar. Sentiu que aquesta informació cada vegada s'estén més, és a dir, que està funcionant això dels punts liles?
1: Sí, i tant. Sí? Pensem que la presència del punt lila no només actua com a visibilització, no?, contra les violències masclistes, sinó que com que es ve un espai com molt educatiu i molt pedagògic, això és una cosa que any rere any ens adonem que cada vegada més gent, i més gent jove, perquè això no era abans... La gent s'hi acostava, era gent d'una, pot ser més a partir dels 20 anys, però sí que en els darrers anys que s'apropin tants adolescents, pensem que sí que s'està fent una molt bona tasca, no només des dels punts líders, sinó des dels espais educatius també, de prevenció i de sensibilització envers les violències masclistes.
0: Més noies que nois s'hi apropen?
1: Sí, això sí. També sí que és una constant. Per exemple, ja et dic, aquestes quatre nits, el 55% de les persones ateses van ser persones socialitzades com a dones, davant del 44% de socialitzats com a homes i només un 1% d'identitats dissidents. Sí que t'he de dir que nosaltres no preguntem a les persones ateses el gènere amb què s'identifiquen. Aquesta segregació és, bueno, una aproximació que tampoc, a no ser que s'identifiquen de manera explícita i específica, no ho recollim, però bueno, sí que tenim...
0: Ho entenc, és en funció de com un l'interpreta a partir del nom o de la dada que t'hagi donat, sí. No? D'acord, queda clar. Però vaja, en qualsevol cas, igual més o menys es pot reajustar d'alguna manera, però la dada més o menys és prou significativa. Júlia, per acabar, Barraques aquest any va viure aquesta situació... realment incòmode, no?, i terrible d'una agressió justament al punt lila i a les treballadores que ja hi eren. No sé si això és una tendència que esteu veient, si això fa també que us sentiu més insegures cada vegada als punts liles.
1: Sí, és de veres que trobem, ja ho sabem, hi ha un augment de discursos d'extrema dreta envers les dones i les dissidències, però també cap a les persones migrants i racialitzades. I nosaltres sí que també hem detectat que hi ha un augment d'agressions a diversos municipis cap al punt lila. La majoria dels nostres dispositius sí que és de veres que es desenvolupen amb normalitat i que tenen molt bona acollida, no? Sempre se'ns apropa algú reconeixent i agraint la nostra feina i que estiguem allà, no? Però, bueno, sí, és de veres que bueno, sí fa patir una mica, tot i que alhora hem de valorar també que la resposta tant de les institucions com i de la resta de gent, no? A Sitges especialment, la cap d'àrea de drets civils, coses de seguretat, també les persones organitzadores de la comissió de festes s'estan implicant moltíssim i també la ciutadania ens va recolzar i ens va donar suport. Nosaltres igualment també treballem des de Cúrcuma per cuidar els equips, per cuidar-nos entre nosaltres i també tenim un protocol de cures intern que pot posar també... és com per posar-nos fil a l'agulla per tractar d'això, d'aturar o de que no hi vagin en augment aquestes situacions.
0: Però en tot cas hi seria lícit també que arribat el cas, si això es produís més vegades o d'una manera més assídua, seria lícit també que les treballadores sentir-se d'alguna manera doncs, inseguretat en aquest espai i que potser s'haguessin de prendre altres mesures. Entenc que de moment no s'ha pres cap altra mesura, no? Més que l'estar alerta, no? Més que el fet d'avisar, i entenc que i el fet de perseverar, no? D'insistir, de seguir, de dir seguirem presents, no? Malgrat alguns no els hi vulgui, seguirem presents.
1: Sí, nosaltres sí, és de veres que de les quatre nits que et comentava, només una es va poder acabar el servei amb normalitat, les altres tres es va haver de tancar per seguretat de les persones treballadores.
0: Això Sitges? Això Sitges?
1: Això, sí, a Sitges.
0: És a dir, de les quatre, aquestes quatre nits que em dius, que són tres de barraques, i entenc que una és de festa major, que deuria ser a finals d'agost, no? Deus tenir, 23 d'agost.
1: Sí, 23 d'agost.
0: D'aquestes tres, d'aquestes quatre nits, només una es va poder tancar amb normalitat?
1: Sí, la resta del servei es va haver d'acabar una mica abans, precisament per això, vam haver d'activar el protocol.
0: Caram, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, sí. És força representatiu. Sí. Això passa a altres municipis? Ha passat a altres municipis?
1: Sí, ha passat, malauradament ens ha passat, i aquest estiu especialment és un estiu on s'ha notat moltíssim això. Ja et dic que, i a mi em sap greu, perquè bueno, i és molt necessari fer-nos ressò de tot això, de quan hi ha una agressió, però també el que des de Curcuma volem deixar com també molt, molt palès és que la majoria dels municipis no passa això, passa tot el contrari. I hi ha moltíssima gent, aquesta gent fa molt de soroll, però hi ha molta més gent que ens dona molt de caliu i molt de suport, perquè és una feina complicada, necessària, però estar al carrer posant-hi el cos.
0: D'acord, però en tot cas no és a la majoria de municipis que passa això,
1: no
0: és a la majoria de municipis, vaja, no, ho dic perquè com a Sitges diguem que d'alguna manera, clar, si de quatre nits tres us heu vist obligades a tancar abans per algun tipus d'agressió o aldarull o tot plegat o cap al punt lila, és prou significatiu si tenim en compte que, com dius, ha passat en altres municipis, però no és en tot cas majoritari, una acció majoritària, no?
1: No, sí que no ho és. I de totes maneres, nosaltres, tot i això, pensem que és necessari continuar, i tot i que un dia tanquem més aviat, l'endemà hi tornarem.
0: Seguireu venint a Sitges, doncs.
1: Sí. I tant.
0: Júlia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bones festes.
0: Un plaer, gràcies, igualment.
1: Adéu.

0: És la breu conversa que vam mantenir amb Júlia Pardo, la coordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes de la cooperativa Cúrcuma, que és qui s'encarrega dels punts Lila. Saben que és una empresa externalitzada que contracta, en aquest cas, l'Ajuntament de Sitges a través del Servei de Drets Civils. I avui volem ampliar aquesta conversa amb més informació, seguir parlant del punt Lila, de la seva tasca, de la seva presència, també d'aquestes agressions viscudes a les passades nits de barraques, i ho fem amb la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretas. Què tal?
1: Bon dia.
0: Escoltàvem ara la Júlia. Clar, jo d'entrada, hi ha dues dades, no? D'aquesta conversa hi ha dues dades que criden l'atenció, d'entrada. La primera és la de les atencions, no? 842 atencions. És veritat que després diguem que apaigava una mica l'ensurt inicial, que dius, home, 842 atencions en 4 nits sonen moltíssimes, quan ja diu que menys d'un 1% realment són acompanyaments a agressions, te n'adones que és més una tasca informativa, divulgativa, no? Explicativa. No sé si també és una tasca, és a dir, si aquest també és l'objectiu, és a dir, si aquesta tasca també d'alguna manera, Mireia, des del servei el que veieu és que està funcionant, és a dir, si vol dir que 842 persones han passat per allà i han fet alguna pregunta o han fet una consulta, per petita que sigui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és part de l'objectiu, vull dir, quan parlava, i la Júlia crec que ho ha explicat prou bé, quan nosaltres parlem del punt Lila, es relaciona i sobretot des de fa uns anys cap aquí ha anat canviant, no? Una mica la visió del punt Lila, vull dir, ara podem fer un històric de per què va començar i com ha començat, però realment ara que ho tenim més integrat dins de les festes, que hi ha la ciutadania en general, no sols aquells que ens dediquem, no? En el tema, sabent que és un punt Lila, sí que la gent s'hi apropa i pregunta. Nosaltres quan valorem atencions, és veritat que és una dada que ressona, no? Perquè quan et diuen 800 i alguna cosa, no tot és agressió, lògicament, vull dir, per sort per nosaltres és un percentatge baixíssim, però sí que és veritat que denota que hi ha aquesta predisposició de la ciutadania d'anar a preguntar davant de... Bueno, ella deia que a més molts són adolescents.
0: De 14 a 18 anys la majoria, és a dir, que ha baixat, no? Deia que ha baixat aquesta edat.
2: Ha canviat,
0: no?
2: La tendència. Abans, quan les primeres vegades del punt Lila era al revés i la gent era més gran i sí que s'apropaven una mica encuriosits i encuriosides de què era realment, quina carpa havien posat allà, no? I sí que ha anat canviant...
0: Què donen aquí, no?
2: Sí, era una mica d'anem a veure què és això, sí que els sonava, hi ha gent que li sonava, però no s'acabava d'haver instaurat de la manera que està ara. Llavors, realment ha baixat l'edat de les persones que s'hi apropen. Aquí hi ha hagut una tasca darrere, no apareix perquè sí i no es manté perquè sí. Aquí sí, és el que et deia, no? Si mirem l'històric, des del 2019 doncs s'està treballant, primer se li va anomenar Punt Segur, però després no hem parat d'estar des del 2019, des de l'estiu del 2019, per tant ja són uns anys. Això ha anat calant, també és veritat que hem anat als instituts, des de fa un any, una mica més d'un any, anàvem a l'institut amb un punt Lila mòbil per poder explicar, vull dir, a la gent ja li va sonant, i ha baixat l'edat. I està bé, vull dir, perquè s'apropen i no és com allò de vaig apropar-me i a veure què diuen o si em veuen. No, vull dir, i és una mica el joc. Jo vaig estar a l'oportunitat d'estar doncs, una estona per Carnaval i em va semblar molt interessant veure un grup de nois que s'apropava una mica allò, vinga, no? Doncs fent broma i tal i qual, i van acabar jugant amb un joc de les preguntes, no? Una mica a veure qui encertava més, i eren preguntes variades, lògicament, de tot, però em va semblar curiós que s'hi apropessin, que volguessin jugar. I potser fa uns anys enrere no hagués passat, no passava.
0: Per tenir més predisposició, diguéssim, sentiu que hi ha una més predisposició, sobretot del jovent, a interessar-se, a saber, a conèixer, no? Sobre aquesta realitat. Per tant, hi ha un objectiu educatiu, entenc, aquí també.
2: És educatiu. Jo penso que part del punt Lila, a part d'estar visibles i que hi ha qualsevol tipus d'agressió, t'hi puguis avançar en un punt on saps que seràs acollida, acollit, que seràs escoltat, que a més, bueno, hi ha
0: que no seràs
2: mirada,
0: jutjat. No?
2: Exacte. Vull dir, aquesta mirada més oberta. A part d'això, hi ha una tasca informativa i una tasca pedagògica important. Vull dir que se n'ha de parlar. És igual que hi ha vegades que no parlen personalment d'una persona sola que va allà i diu, mira, doncs jo tinc aquest problema, o a mi em passa això amb la parella, o jo no sé com enfrontar això, no sé com explicar als pares que... Jo, vull dir, hi ha molts dubtes. És que ens pensem que tot està après, i no, hi ha molta gent amb dubtes i que comença doncs, a tenir relacions o tenir parella, o... Pues també estan allà. Home, no faran una masterclass, uh-huh. vale? Vull dir, no, no és l'objectiu, però sí que hi ha una vessant pedagògica i fins i tot d'orientar. Uh-huh. I que si hi ha alguna cosa que puguin atendre des d'un altre servei, les orientaran a que vagin a l'altre servei. Vull dir, també hi ha això, a Sitges hi ha un SIAT, a Sitges podem, uh-huh. vull dir, i uns centres educatius, i ens coordinem. Vull dir que realment a vegades cal donar l'orientació oportuna, doncs, de dir, escolta, si passa això, vés aquí, o vés allà, o vés al CAP, o vés al SIAT, uh-huh. o vés cap a tal, o, vull dir, o fins i tot amb els centres educatius, no? Pues uh-huh. vés amb el coordinador, la coordinadora. Vull dir, es fa aquesta tasca informativa i pedagògica, i jo penso que aquí ho hem de posar en valor. Sí que és veritat que sona molt fort, dius 800, no sé què. Sí.
0: Bé, perquè la gent ho relaciona moltes Exacte. Vegades punt lila a punt d'alguna manera d'espai sí. segur per davant de possibles agressions, no? I clar, diuen 842 i dius...
2: T'esgarrifes, home, d'entrada.
0: Clar, dius 842, agressions en quatre nits és una barbaritat. No. Clar, no és això.
2: No és així. No
0: menys
2: és així.
0: D'un 1%, d'aquestes 842, menys d'un 1%, explicava ara la Júlia, no? Corresponen a acompanyament, diguem, a una agressió, a una violència, etcètera.
2: Exacte.
0: Eh?
2: Exacte. I això també va bé explicar-ho i està bé que se'n parli, no? Que ara, bueno, portem un estiu que se n'està parlant sí. molt. Llavors, sí que val la pena diferenciar una mica entre això, perquè diu, llavors per què serveix? Uh-huh. No, és que serveix. O sigui, jo no vull que hi hagi, bueno, ni jo ni ningú, vull dir que la dada sigui, no, és que hi ha tantes agressions, no, ja està bé que sigui menys d'un 1%, està bé. Les altres 800, no, és que no val la pena potser, perquè què fan, encara hi ha gent que pregunten, però exactament què fan? Fan això, i això que estem explicant, i això que volem posar en valor, i això que portem uns anys treballant-hi perquè sigui així, perquè ho integrem. Integrem un recurs que se'n diu Pulila, que estarà a les festes, que també ho comentàvem i s'ha comentat, i ho ha comentat sí. la Júlia també, que tant de bo n'és en retriment, però no, anirà en augment un temps. Jo penso que a vegades bueno, fluctua, no? Però dic, tant de bo sigui un temps que ara estem en aquest punt, no? De que necessitem doncs, ampliar, per què no? Pues si s'han d'ampliar festes de barri, s'ha d'ampliar perquè Sitges atrau a moltíssima gent uh-huh. i hi ha festes molt multitudinàries uh-huh. i qualsevol festa de barri també ho acaba sent. Uh-huh. Vull dir que està bé que potser la mirada ara sigui doncs, ampliem els punts liles i s'acabi consolidant, però això, hi ha gent que diu, i llavors per què serveix? No, serveix. Estan aquí i s'atenen a molta gent. Vol dir que molta gent ha passat per aquest punt lila, per diversos motius, però que acaba passant i ho acaba integrant com un recurs a la festa. És que ha de ser això.
0: Clar, i entenc que al final aquesta tasca educativa, pedagògica, no, divulgativa, etc, al final entenc que l'objectiu final és que aquesta xifra d'acompanyament d'agressions, que ara no és ni un 1%, acabi sent zero. És a dir, no? És a dir, al final no sé si una manera d'evitar futures agressions o comportaments violents, diguéssim, no? en els entorns que siguin, la millor manera és educar abans, no?
2: Clar, és que quan nosaltres diem, és que no, ja es fan molts estudis, nosaltres mirem molt, després clar, estem coordinats a nivell vegueria, a nivell...
0: Sí.
2: I parlem molt sovint, no?, entre les mateixes companyes. Llavors dèiem, què ha passat, no?, que ha baixat l'edat
0: sí.
2: de les agressions. Home,
0: Sí.
2: Vull dir, hi havia un... Si hi havia els casos eren una mica més grans, ara no, estem rebent, no?, doncs atencions d'adolescents, sí que ha baixat, no?, en temes de violència. Llavors, com és que està creixent la violència amb edats més primerenques, no? I llavors, tot això, acabem estudiant i mirant què està passant una mica a la societat, al nostre entorn, com per ficar-hi a l'ull, vull dir, la mirada sobre el que està passant. Clar que hi ha una funció pedagògica. Si no comencem des d'aquí, què vols fer? Vull dir, no podem planificar, no podem fer una campanya, no podem tal, sense tenir en compte què és el que està passant al nostre voltant. Llavors, una funció pedagògica des dels centres educatius, que ho fan, i que a més aquí a Sitges tenim uns centres educatius que si s'han trobat mai demanen suport i demanen com es pot, no?, doncs, treballar en un cas d'un uh-huh. institut, o això, uh-huh. vull dir, hi ha una coordinació i n'hi haurà més perquè ens hi estem trobant, vull uh-huh. dir que hi ha bona predisposició pels centres educatius, i això s'ha de dir, i llavors realment és la base. Vull
0: per
2: dir,
0: tant,
2: que
0: els punts lila no es col·loquen en espais festius perquè necessàriament els espais festius siguin espais, diguem, propicis a les agressions, sinó perquè són espais multitudinaris on trobar, diguem, la clientela, poso entre cometes, no? Diguem, la ciutadania, diguem, potencial, no?, a rebre tota aquesta informació per i aquesta divulgació, no? És a dir, no es tria una festa perquè s'entén la festa com un espai propici per l'agressió.
2: No. Val? I a més es fan moltes altres accions relacionades, no li diem pulila potser, però es fan moltes accions. Vull dir, quan parlem de pedagogia, també es fan tallers, es fan xerrades, bueno, doncs el dispositiu que et deia, doncs, els instituts mateixos, és si tu no vens, ja vinc jo, estem allà a l'hora del pati i llavors es dona informació, és un pulila mòbil, li diem, vull dir, d'apropar-nos, de que la gent comenci a sentir que si hi ha qualsevol dubte i si cal derivar, es derivarà. En l'espai festiu, el que respon, i el recurs del punt lila, també dona resposta en un dels punts d'un protocol que tenim, que és el segon, vull dir, perquè el 2019 se'n va fer i se n'ha fet un altre nou que es va aprovar l'any passat, és un dels recursos, però n'hi ha d'altres. O sigui, el punt lila és com el més visible. És veritat que llavors relacionem i sembla que tot es quedi aquí. No. Vull dir, hi ha un protocol de, doncs, per l'assetjament, de violències masclistes i les LGTBI-fòbiques, que nosaltres a Sitges sempre ho hem inclòs, i llavors és un dels recursos que recull el protocol. N'hi ha d'altres, i un és molta pedagogia, i fer un curs online, i anar a les entitats, i donar aquesta, no, aquests recursos, aquesta
0: eina, no?
2: Eines perquè les entitats, les pròpies entitats i qualsevol persona que estigui interessada sàpiga que és un protocol i a què respon.
0: Després anirem a això dels protocols, que t'ho vull preguntar també arran d'aquella conversa que ve, aquella xerrada, no?, que va haver a la Graia, on justament parlàveu de seguretat i on hi vas participar, i vas fer un comentari sobre protocols i relacionat una mica amb entitats que em sembla interessant, però sense deixar el punt lila, tenint en compte que també aquesta conversa ve donada, òbviament, perquè hem viscut aquest any a Barraques el que hem viscut, i aquesta dada que ens comentava la Júlia, que em sembla prou rellevant, que de les 4 nits que ha estat el punt lila a Sitges aquest estiu, les 3 nits a Barraques i la nit del 23 d'agost de Festa Major, només una han pogut tancar el servei, diguem, amb normalitat, les altres 3 han hagut d'avançar aquest tancament, justament perquè es va haver d'activar aquest protocol de seguretat que tenen per diferents punts.

0: passant aquí. No perdem de vista una cosa, estem parlant molt de barraques, estem parlant de
1: Sí.
0: festa major, venim de 3 anys, eh? O sigui, de fet, això no ha passat ara. Això ve passant, i abans hi havia una altra entitat, vull dir, que ens estava fent, en aquell cas eren Noctàmbules,
1: Sí.
0: i també s'hi havia trobat. Ha anat com creixent. Des de Santa Tecla de l'any passat, que va haver un moment que van desendollar, estaven en un punt de llum, van desendollar i es va quedar totes les fosques perquè es pensaven que desendollaven el punt lila i van desendollar també les barres. Vull dir que també va haver moviments i també s'hi aprovava la gent amb insults. Allà no van plegar, va passar que va haver un moment que es va generar doncs, certa confusió i va haver un moment de dir, ui, què està passant aquí? Va passar per Carnaval. Per Carnaval, quan estaven a la zona de Camperico,
1: sí.
0: Doncs també va haver un moment que s'hi van atensar un grup de joves i que van anar cridant i que els hi van tirar doncs, una copa, fins i tot amb una, van tirar les xapes que tenien per allà. Llavors, bueno, no ve d'una cosa, no és allò que diguis, ui, per una vegada... No, no, aquesta ha estat com la tercera. Llavors hi ha un problema a Sitges es mou molta gent. Ve molta gent... També hi ha gent aquí, vull dir, ja està, però és veritat que s'ajunta molta gent en ambients festius, ja sabem bueno, doncs el que pot passar. I també crec que ho han agafat o hi ha certa gent o certes tendències, també deia la Júlia, no? Discursos...
1: Sí.
0: Sí, sí, és una realitat que estem vivint. Amb
1: discurs d'extrema dreta, òbviament masclista, antifeminista, podríem dir, no?
0: És així, és que escrits anaven això, que si feminat, és que si... Vull dir, és un recurs
1: que... Hi ha com
0: que...
1: una politització, és a dir, hi ha una visió política del punt lila
0: sí, sí.
1: que entenc que perjudica el servei.
0: Evidentment. I a més s'ha creat com aquesta fer la no és la paraula, però com fer la gràcia d'anar allà a molestar i a increpar i a que em vegin, perquè jo estic en contra del que esteu fent perquè tot és una mentida i aquí esteu dient que hi ha violències i no n'hi ha, vull dir, el discurs ja el coneixem prou, no anirem aquí a fer-los propaganda, i ja el coneixem. Però, clar, voler negar una evidència, tampoc, eh? Vull dir, a més, se'ls van plantar davant allà fent saludo, mà en alça sí. i dient jo soy votante de... I jo no sé què... A veure on estem. Vull dir, ojo. Perquè, clar, si tu prens així i et vas retroalimentant i no passa res, no. Vull dir, no hem de permetre que hi hagi un punt, això, de que hi hagi un focus de jo vaig allà i descarrego tot el meu discurs. Sí, és una realitat. Passa a Sitges, perdona, ara ja acabo. Vaig trucar amb una altra entitat i dic, per no quedar-me sol, però no per res, no perquè no me'n refiri del que deia Kurkuma, vull dir, vaig a veure altres companyes i altres entitats. Mira, Mireia, passa. I passa perquè està passant en altres municipis, però depèn una mica del nombre d'habitants i del ressò que tinguin les festes. Què passa aquí? Pa lo bueno, pa lo malo. Vull dir, que ve molta gent. Passa a Sitges i no, a Sitges està passant, però és veritat que tenim un tipus de festa, hi ha un... Bueno, doncs de la comarca ve molta gent que viu aquí. Hi ha un cúmul, no podem agafar sol una dada, sinó veure una mica. És d'estudi, Vull dir, per què no? Per què no?
1: Home, la dada, que és curiosa, de 4 nits, només 3 podem tancar...
0: Sí.
1: Només una podem tancar el servei amb normalitat, home. Perquè ens increpen o pel que sigui, no?
0: Sí, sí, i es va tancar, també és veritat, que també ho he sentit, no? És que es va tancar mitja... No, es va tancar amb una estona abans, vull dir, que es va donar el servei. Hi ha un protocol intern que a mi me'l van fer validar, entre cometes, que m'han dit, mira, ens està passant això i el fem... No per Sitges o perquè sol passi aquí, però va dir, ens ha donat com el toc d'atenció de que hem de fer alguna cosa per protegir-nos, perquè ens està passant. I llavors van fer aquest protocol intern, el van passar, es va validar, es va dir, sí, la vostra seguretat doncs, va per davant. Val? Sí que és veritat que hem de coordinar, i s'ha coordinat, de què passaria sí, què passaria tal, no? Vull dir, ara... Dada significativa, evidentment, tens 4 nits i has d'activar aquest protocol intern en 3, sí, és una dada significativa i hem de ficar-hi remei i hem de saber per què passa i què poder fer, o sigui, quina coordinació hem
1: de fer. I heu arribat a alguna conclusió de per què passa o és el que deies, és una cosa multifactorial?
0: Jo crec que és multifactorial i sempre ho penso, sincerament, igual que quan hem d'afrontar una cosa, sempre dic, pensem transversalment, no és una cosa que depengui d'igualtat, ni de festes, ni de policia, ni tal, sinó que ens hem d'ajuntar tots els departaments i veure el que... No crec que hi hagi una sola causa. Jo crec que aquí s'han juntat Moltes, i s'ha ajuntat la festa, s'ha ajuntat, bueno, pues això, no?
1: Un espai d'oci, no?
0: L'alcohol, que dius, l'alcohol fa que... Sí, l'alcohol desinhibeix, i llavors hi ha un moment que entre uns i altres un discurs molt potent que ens està passant a tota la ciutadania des de fa uns anys, però que ha calat molt fort entre els joves,
1: vull dir, no, a través no és de xarxa,
0: una,
1: sí, sí.
0: Clar, no és una cosa que estiguem dient aquí, no, vull dir, se sap, no cal culpabilitzar els joves i que

0: tots els joves són, això ja ho hem dit, per activa i per passiva, vull dir, no, però sí que hi ha un sector que se l'ha agafat seu aquest discurs, que li motiva, que se sent còmode i que, a més, es reforça constantment. Cal mirar les notícies, vull dir, que al final jo penso, bueno, és que tot allò que a tu no et funciona i t'estan donant un discurs que sí que et funciona, i, a més, enmig d'una festa tens un punt, allò visible, on està recollit tot allò que estem negant. És que, clar...
1: Sí, és com... És un perfil, diguem, de gent que se sent agredida pel fet de que hi siguis allà, no?
0: Sí, evidentment.
1: Se senten agredits, i com que se senten agredits, actuen. Com actuen? Agredint.
0: Bueno, és la manera de funcionar.
1: El tema és que perceben com agressió el fet de la teva existència. Clar, i aquest seria el tema, i probablement el que dèiem abans, també es polititza tot molt, i que es polititzin aquest tipus de serveis entenc que ajuda poquíssim.
0: Poquíssim. I ara, bueno, poquíssim. Està bé, Xana, vull dir, no puc dir el contrari, eh? Vull dir, perquè aquest any o aquests dos darrers anys és veritat que se n'ha parlat més. A nosaltres ens va bé com a servei d'igualtat, que se'n parli, que la gent... Hi ha hagut un canvi molt significatiu des de quan es va començar a espolir-les i en el punt que estem. Però per què hem anat calant? Perquè és un treball de mica en mica, d'anar explicant. Ho he explicat molt, jo a vegades penso, vull dir, potser una mica pesats i tot. No, però s'ha anat explicant. I llavors s'ha entès, ha canviat, però hi ha gent a qui li molesta, no? Però en general ho hem fet bé com a municipi. Vull dir, al final, ajuntaments, des de fa temps, vull dir, no ha estat el darrer, sinó ja portem fa un temps treballant i tothom ha anat en sintonia. Vull dir, s'ha fet una bona feina. Al final, quan parles de polir-la, la gent sap de què estàs parlant. Fa uns anys enrere, no. Vull dir, érem un bolet, jo vaig dir, érem un bolet allà enmig que ningú acabava d'entendre bé. Per tant, s'ha fet una bona feina. Hi ha gent a qui li molesta? Sí, això ens està passant els darrers anys també. Per què? Doncs perquè hi ha aquest discurs. I hi ha gent que el compra i ja li molesta que tu estiguis allà perquè si t'estan dient que és que bueno, doncs els homes estan reprimits, que anem en contra de... No es tracta d'anar en contra. I comencem a entendre-ho això. Ningú pot dir la no va en contra de res. I és un servei més, és un recurs més, que el pots utilitzar o no. Però no vindran allà a assenyalar... Passa, vull dir, tant de bo no passessis i vinguessis allà a interessar-te, no? Però vull dir, en tot cas, no som l'enemic. Vull dir, però estem allà, ja t'ho dic, és com el focus, pam. Si m'estan dient que és que els homes estem reprimits i aquí tinc unes persones que m'estan dient, doncs sí, l'atac és fàcil.
1: I el lila hi ha associat també exacte. Això, perquè els colors també els associem a les coses. Clar. I aleshores és... Bé, vaja. Per tant, en tot cas, continuarem veient punts liles, no? Hi haurà punts liles per Carnaval, i això continuarà, eh?
0: Sí, sí.
1: Diguem que, malgrat, diguem, aquesta dada, no? I entenc que aquesta revisió, aquests protocols que heu activat, perquè diguem que és una tendència que esteu veient alça, persevereu amb el tema.
0: És que més que mai, és que ara, vull dir, al revés, cosa que volíem nosaltres, que també, no?, que s'ha explicat a vegades, que era anar reduint, però no anar reduint, sinó que les festes i els espais, doncs, no reduint, polir-les, crec que han vingut i estaran uns anys més, però sí que no fos tan necessari pensar en cada festa, no?, activar un punt lila. Aquesta era la idea de que poguessin ser més autosuficients les entitats i... No, doncs ara, clar, han vingut i per quedar-se un temps més i fins i tot fer una revisió interna a nivell protocol i si cal aplicar-los en altres espais, ho farem. Vull dir, estem a temps de fer-ho i si la tendència és aquesta, doncs escolta, ficar-hi remei. Vull dir, són coses vives i un protocol no ha de quedar com una cosa estanca i de dir que d'aquí no ens movem perquè el protocol... No. Vull dir, tenim l'oportunitat de fer-ho. És una licitació, per tant, tenim oportunitat d'ampliar-la quan toqui i d'ampliar i de donar, doncs, aquest oferim més espais fins al moment que calgui. És que...
1: Anem als protocols, perquè en aquesta xerrada que es va viure a la Graia els dies previs a Santa Tecla, en la que vas parlar i que d'alguna manera es parlava de seguretat, no?, i de seguretat a la festa i tot plegat, una de les preguntes del públic va deixar una frase prou contundent que ens va cridar l'atenció. Va ser la Lorena, que va dir que d'alguna manera explicàvem tots els protocols i totes les mesures que com a comissions, entitats, com a ajuntament, no?, s'havien de fer per evitar, diguem, situacions de violència i agressions, i ella va posar sobre la taula que quin exemple donàvem quan als balls hi ha agressors. Més enllà d'aquesta frase que va deixant així, sense dir res més, la teva resposta al respecte va anar a parar un tema que ens sembla molt interessant, i és l'existència d'un protocol, no? Que s'ofereix a les entitats, no? I m'agradaria saber una mica en què consisteix aquest protocol, no? Un protocol, diguem, és a dir, que el que feu és com acompanyar a les entitats, associacions, als veïns, a qui ho necessiti, no? Que es vegi en una circumstància doncs s'ha produït algun tipus d'agressió o hi ha una denúncia o hi ha algú que s'està sentint incòmode, que les entitats, els veïns, les institucions puguin tenir una eina on anar a buscar i dir, a veure, què haig de fer aquí, no? Com actuo, no? Què faig amb aquesta persona que em diu això? Què faig amb la persona que diuen que és l'agressor? Què faig amb la persona que diuen que és l'agredida, no? Com funciona això? I quina és aquesta eina? I què és el que es troba? Què és el que ofereix aquesta eina?
0: A veure, diversos punts. Una és, a nivell generalitat, per exemple, ja s'ha treballat fa un temps i se'n van donar compte que cada cop proliferen, però no les agressions dintre les entitats, però sí que surtin a la llum, no? O que hi hagi algú que digui, escolta, a mi m'està passant això, anem a ficar remei. Llavors, la Generalitat sí que activa, i Diputació, vull dir, en el cas són les dues administracions, com per donar suport a les entitats que ho demanin a fer protocols interns. Per què? Perquè una cosa és el protocol que hi ha a nivell municipal. Però d'altra és que també hi hagin aquests més... dona cobertura, diguéssim, a tota la ciutadania. I després cada entitat hauria de disposar d'aquesta
1: eina. Del seu
0: eina.
1: Propi port.
0: Per què? Doncs perquè si tu et trobes presidint una entitat i passa això, és que hi ha un moment... No m'estranya que diguis, ai Déu, la que m'ha caigut sobre.
1: No, clar.
0: Saps? Perquè digui com ho entomo. No? Si tu tens protocolaritzat, això s'aprova per junta, els socis ho saben. Vull dir, hi ha maneres de divulgar, no? Que aquí, doncs, com a entitat no permetrem que passi això. I si passa, que tothom sàpiga que s'actuarà així, així, així. Que si tu ets president, presidenta d'una entitat, o que t'hi trobes, diguis, hi ha una cobertura, perquè el que ha anat passant és que si t'hi trobes tu al capdavant, ho entén perfectament que hi hagi una persona que diu, la que m'ha caigut sobre, que no sé ni com començar. Vale?
1: O que hagi de ser com una decisió particular, no?
0: Particular, exacte. Que diguis, ala, jo que estic aquí amb els 1.000 marrons que tinc com a entitat, doncs ara resulta que no sé com afrontar això, no? Per anar així molt però ja m'enteneu, que diguis, vinga, vale. Doncs llavors és veritat que això, com ha anat en tendència de que afloren, vull dir, abans es callava, es tractava molt intra, no, doncs ara la gent, vull dir, és normal que digui, a mi m'està passant això, ho poso sobre la taula. Vale. Doncs llavors que hi hagi tot aquest acompanyament intern, ja ho vaig dir, que hi ha ateneus, però que també hi ha altres entitats que no estan doncs, en consorci, o que no, però que també poden fer. Què passa a Sitges? Doncs que el protocol que es va aprovar l'any passat té una part que és de suport a les entitats. I llavors, ajudem a fer un protocol intern que no deixa de ser una com en petit, una mena de protocol intern que s'aprovi per junta, que expliqui particularment què faríem.
1: Per tant, aconselleu d'alguna manera quins són els passos a seguir, quins haurien de ser els passos a seguir, no? Per cada entitat en cas de viure una situació d'aquestes, no?
0: Sí, que hi hagi un protocol de cada entitat i que neix d'un protocol mare, no sé com dir-ho, vull dir, perquè al final no estem inventant res, vull dir, al final el protocol d'Ateneus, el protocol de tal, vull dir, acaba dient el mateix, tu el que has de tenir és un circuit clar i una resposta clara com a entitat, perquè si no ve quan es personalitza, quan llavors hi ha malentesos, quan llavors...
1: Quan es posa el focus en la víctima, etcètera,
0: clar,
1: etcètera.
0: I llavors focus en víctima, no, t'expliquen com fer-ho.
1: I a grosso modo, que entrem, que no entrem en detall, quina és aquesta manera d'actuar? Quina és la manera d'actuar correcta? Més enllà d'òbviament, entenc que escoltar la persona que ve a fer la denúncia de la possible agressió, i, és a dir, quan t'arriba una persona a entitat, quins són els passos allò, el 1, 2, 3, l'ABC, a seguir en casos així?
0: Bueno, d'entrada és això, després s'hauria de mirar, però tu escoltes a la persona que ve, no? Que s'apropa doncs, a la persona de l'entitat i els diu, m'està passant això, tu has d'escoltar, i d'entrada has d'escoltar, i no et dic creure, però has d'escoltar el relat i no començar a jutjar, perquè no som jutges, vull dir, és que al final et pot caure millor, pitjor, tal, aquí entren, quan són entitats, és molt difícil.
1: És difícil.
0: Perquè aquí ja entren amistats, entren...
1: Vincles,
0: vull dir, de tota mena, de parelles, de tal, vull dir, realment, i fa molta vida junts, depèn quines entitats, vull dir, que al final, esto és escoltar el relat, no jutjar, i sí, escoltar l'altra part del relat, i a partir d'aquí, el que marqui el protocol, vull dir, si un protocol diu que hi ha una agressió, o que hi ha hagut una agressió dintre de la colla, potser hem de separar, val? I si una persona ha escoltat el relat, has escoltat l'altre relat, fins i tot a vegades s'ha parlat amb gent no? De la colla, per dir-ho, ara m'imagino sí. una colla, i diu de la colla que puguin donar com una mica més de relat, però no es tracta de fer un judici en paral·lel, perquè no som jutges. Vull dir, al final és escoltar el relat i veure si es pot solucionar d'alguna manera.
1: Però sí que cal una actuació,
0: claro,
1: no?
0: Que cal una
1: és
0: actuació.
1: A dir, no es tracta tampoc d'escoltar i no fer res.
0: No, i cal una actuació, si una, i si una actuació al final... com a entitat es decideix, però com a entitat i seguint les pautes, no? De dir, bueno, doncs arribarem en aquest punt, pot ser que vagis aquí, pot ser que vagis allà, no cal sempre acabar, perquè si no es denuncia és que no existeix. No, no, no, no.
1: Aquí anava.
0: No caiem en el
1: aquí
0: tema.
1: Aquí anava, perquè aquesta frase que va, sí. va sortir així en aquesta xerrada de bar, clar, és una frase punyent. Tenim agressors als nostres valls. La frase sona forta. Clar, i aquí hi ha molta gent que pugui dir... però per què no denuncien? És que estem sempre en el mateix.
0: Sí, però...
1: Doncs és que denunciar probablement no és una cosa tan fàcil de fer i no ho sé, sempre acabem posant el focus aquí, no? És a dir, entenc aleshores que d'alguna manera aquesta eina, aquests protocols, el que fan, Mireia, és acompanyar aquestes entitats sense necessitat, obligatòriament, de que hi hagi una denúncia pel mig.
0: No. No, i pot haver-la, i tu dius, hi ha agressors, es vaig... O sigui, clar, parlem d'agressors i a mi ja entenc, que la gent sap... Agressors, n'hi ha tota... O sigui,
1: sí, és que agressor pot ser algú que insulti sí, de manera recurrent sí, sí, sí, sí, i que és una cosa que fa 30 anys igual veiem normal sí. i ara, doncs, sí, jo crec que de bona manera, no, diguéssim, és a dir, positivament, no veiem tan normal.
0: No, no hi ha alerta.
1: I ho diem, no?
0: Sí,
1: és a dir, ara es diu, s'explica obertament i a més es diu que et molesta, no?
0: Sí, que molesta i a més et pot passar amb altres, no sé, doncs amb una escala de veïns.
1: Sí,
0: no sé
1: sí.
0: com dir-ho, vull dir que sí, al final sí. està, però està perquè socialment està fa molts anys. Passa que ara ja comencem com està això, alerta, i de dir, doncs per què no passo? Llavors, realment, el focus no sempre és víctima, per què no denúncies? No tot ha d'acabar amb una denúncia. Sí que pot ser, i depèn si l'agressió és d'una manera o d'una altra, vull dir, també. Però no, no tot passa per una denúncia. Donem, o sigui, tenim interioritzat que si no arriba a judici o no arriba al jutjat, no té el pes suficient. I s'entén, no, jo no dic que no ho entengui, però si coneixes l'altra part i tu dius, no, és que denuncio i es soluciona tot o em faran... No, no, llavors comença un periple judicial que a vegades... Déu-n'hi-do. Per acabar què? Perquè llavors comencen que si tens proves, que si no tens proves, que si... A més, la persona ha d'explicar no sé quantes vegades el relat, a vegades bueno, pues no es dona suficient pes i diuen... Això
1: ni
0: no
1: credibilitat.
0: No,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: tindrà recorregut. Perquè és veritat, perquè quan arriba el judici, no perquè Mossos o policia en aquest cas diguin, va, m'ho trec de sobre. No, no, és que a vegades també saben, tenen molta experiència, que un cop arriba el jutjat no té més recorregut, però la persona ha passat doncs, un calvari,
1: sí, sí.
0: m'entens? Per arribar a fer la denúncia, per tornar a explicar a no sé quantes persones. Sí que és veritat que el que dèiem, no? Com nosaltres no som jutges ni jutgeses, hi ha un moment que sembla que la denúncia doni aquest pes, aquesta credibilitat i aquest empaque a tot un històric. Però a vegades no cal arribar aquí. A vegades cal mediar d'alguna manera i tenir aquesta eina, com va dir, vinga, anem a escoltar relat, anem a veure què podem fer no? com a entitat. Es pot anar cap aquí, es pot anar cap allà i si al final ha d'acabar denunciant, l'acompanyem. Vale? Vull dir, t'acompanyo, si fes la denúncia, ok, no m'hi ficaré d'esquena, no et diré tal... No, no, vull dir, hi ha un relat i hi ha una manera d'actuar. Cadascú se l'ha de fer seu, aquest protocol, perquè no és el mateix parlar.
1: Per tant, entenc que la idoneïtat seria que cada entitat tingués el seu... o sigui, la seva adaptació d'aquest protocol, diguéssim, el seu
0: seria,
1: com protocol particular.
0: Seria la manera de que tots i totes tinguéssim com la... tranquil·litat, d'estar una mica avalats, de treballar-ho, però no tenir un document i tenir-lo allà al calaix. No, no, és que es pot treballar de moltes maneres el protocol, i sap greu perquè no ho hem pogut implementar com volíem, Vull dir, perquè això també depèn de nosaltres. Però dins del protocol hi ha una carpeta que es diu d'activitats, i llavors hi ha tot com un portfoli on s'explica tot, on hi ha un model no, de protocol menys extens, on hi ha eines, on hi ha recursos, on hi ha exemples, vull dir que aquesta eina, qualsevol entitat on té socis i sòcies i que, bueno, pues que pertany a Sitges, que digués, ei, jo vull saber com funciona això, per si m'hi trobo, que a més sapigueu el telèfon, que si teniu algun dubte que pugueu trucar, vull dir que estigui tot coordinat, però sí, seria l'ideal per... tranquil·litat també, o per donar resposta a possibles situacions. I el que dèiem abans, sortir una mica, no? Fer com mirar-ho des del focus, des de dalt, que passi qui passi, que de president, presidenta, de tal, allò quedi i es treballi, i que no sigui una cosa que no es pugui modificar. No, no, el podem modificar, però que passi, que ja estigui instaurat a cada entitat. Sí, seria l'ideal, mica en mica.
1: Mm-hmm. I sobretot que garantís que es dona resposta, no? Clar. És a dir, que entenc que és aquí la qüestió,
0: és l'objectiu.
1: Que es dona resposta, i la resposta pot ser una i poden ser milers, és a dir, no hi ha una única resposta,
0: no,
1: però es dona resposta, és a dir, que en el moment... En què, i aquí, ara, per què hem començat parlant de festes? Perquè parlem del punt lila on es col·loquen, però entenc que aquí entren entitats i clubs esportius, és a dir, qualsevol associació, grup de gent, no?
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: S'això plugui sota una entitat, una institució, una associació, vaja, que sàpiga que seria interessant que tingués o que tingués coneixement i que tingués aquest protocol o quatre passes marcades,
0: sí, sí.
1: Perquè en cas de que arribi mai el cas, no, poder anar al document i dir, mira, farem això, primer parlem amb un, després parlem amb l'altre, després, en cas, depèn de la qüestió, doncs decidim separar o no, anem a buscar assessorament, el que sigui, no? Com quatre passes.
0: Quatre coses, a més, per exemple, l'estret, no? Els clubs esportius,
1: sí.
0: Doncs ho tenen, perquè des d'esports, des de Generalitat també, tenen protocols, i llavors tu pots agafar i dir, bueno, pues, el modifico, el faig... Jo entenc que és una tasca més a tota gent, que també, moltes vegades és voluntari, moltíssimes vegades.
1: Sí,
0: i llavors
1: sí,
0: dius,
1: bueno, gairebé
0: sí,
1: totes.
0: Gairebé tot. I llavors dius, no, és que a més, sí, i amb suport, però de veritat és una eina que acabarà facilitant-te, no? Si mai passa res, que tant de boca no, vull dir, ens estem ficant...
1: Sí, però passen les
0: però,
1: coses.
0: Sí, però
1: més...
0: no podem mirar cap a una altra banda,
1: clar.
0: És real, vull dir, està passant i després surten a la llum alguns casos, però és que està passant. Doncs acaba facilitant aquesta de dir el que dèiem abans, ara s'obre, sí, doncs des d'esports, des de la Generalitat també en tenen, i els podem adaptar, i el Consell Comarcal va fer un, no, juntament amb els altres municipis, vull dir, amb els municipis de la comarca, i hi ha un protocol penjat a la pàgina del Consell Comarcal que el pots adaptar.
1: Uh-huh.
0: La història és treballar una mica. Si al final costa treballar-ho perquè dius, no sé, bueno, doncs demana
1: ajuda. O assessorament a les professionals.
0: Uh-huh. I quan estigui el document, està allà, però no per quedar-se en un calaix i dir, uf, estic tranquil, tranquil·la, no? Vull dir, ja està, ja el tinc, sinó per treballar-ho, per si mai passa, perquè no només si hi ha una agressió, sinó en què m'hi puc trobar o com treballar perquè no passi. Perquè també la gràcia, tornem a lo de pedagògic, però potser la gràcia és que entre entitats, clubs esportius i totes les entitats que tenim a Sitges, cadascuna a la seva manera pugui fer aquesta reflexió de fer la prevenció i la pedagogia. I si des de la pròpia entitat és difícil perquè jo em dedico a tal, demanar assessorament, perquè al final estem per això. I si cal, doncs, es farà més, vull dir que precisament és una de les tasques que tenim des del Servei d'Igualtat, és acompanyar en aquest sentit, però perquè s'instauri, perquè sigui una cosa que faciliti, si no volem donar més feina, segurament amb un protocol, però ha d'existir, perquè no pot ser que després ho deixem una mica...
1: Bueno, criteris
0: no,
1: particulars criteris, i més en al final un municipi com Sitges, que tenim aquest terreny de poble encara, no, en el que moltes vegades t'hi trobes que resulta que qui ve a explicar-te el cas la coneixes o coneixes la persona de qui està parlant, no? Hi ha com un vincle, llavors aquí clar, es barregen moltes qüestions, entenc que si tens un document el que agafar-te, no? I el que seguir, pots com separar aquesta part emocional, o és més fàcil separar aquesta part emocional, perquè és que clar, si no realment es
0: clar,
1: fa molt difícil.
0: Exacte, penso que és facilitador, que el que hem d'intentar és facilitar-nos tot, i ja t'ho dic, i més amb entitats, que hi ha gent voluntària, que hi ha això, el vincle, és que estem parlant de coses molt sensibles, però has de poder dir, ei, això està aquí, llavors deia moltes vegades, això ha de ser un document aprovat per junta, que es passi fins i tot doncs a tots els socis i sòcies, no? Que puguis passar i dir, ei, està penjat aquí, sapigueu que si mai passa res, actuarem així.
1: I que llavors... fins i tot serveixi com a fre, no? Davant de possibles futures agressions.
0: És
1: un fre.
0: Bueno, de fet, a vegades quan diem que un polila també té una funció dissuasòria, és perquè tu com a municipi estàs dient, aquí no vull dir,
1: no permetrem això, no?
0: Exacte. Doncs com a entitat de dir, hi ha un protocol, sapigueu, està penjat a la pàgina del club tal o de l'entitat tal, no? I a més està aquí, i us el passem o us passem l'enllaç perquè li donem un cop d'ull, perquè si passa actuarem d'aquesta manera. I tu ja estàs deixant no? Sobre la taula una manera de fer. Això seria el més interessant, perquè aquí d'alguna manera tu t'estàs cobrint també com a entitat. No? Vull dir, no els hi deixem tota la responsabilitat, al revés, no volem donar responsabilitat tal, però sí que tenim una responsabilitat social, totes les entitats i tal, vull dir, d'educar també i de dir... Tu com a entitat dius, ei, vull dir, a part de fer això i això i això i de tal, el protocol està aquí i us el podeu llegir, perquè actuarem d'aquesta manera si passa res. I ja estàs deixant sobre la taula el teu posicionament davant les agressions. Bueno, doncs, llavors, si passa, escolta'm, el document està aquí. Si no, tornem a caure amb el moment, la persona...
1: No? El judici, sí, sí, sí.
0: I llavors, aquí seria l'ideal, l'ideal. Anem cap aquí, jo penso que moltes entitats ho han entès, o molts clubs, i es treballarà cap aquí, no sé si serà en un any, si serà, però la història és anar treballant en aquest sentit.
1: Mireia Paretas, moltes gràcies per la conversa i per obrir-nos una mica la llum amb tot el que té a veure amb la prevenció, no? Sí. Davant de violències i agressions, i sobretot també explicar-nos juntament amb la Júlia Pardo què és això del punt lila. Gràcies.
0: A tu, moltes gràcies.

0: Vinga, 6 minuts passa d'un quart de 12 d'aquest matí de dijous, la Mercè, 24 de setembre, i nosaltres que repassarem les estrenes d'aquest inici de temporada amb el nostre seriòfils i amb el seriòfil de capçalera, en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: Unes estrenes amb algunes sèries, especialment comèdies d'una certa qualitat.
1: Comèdies, moltes comèdies britàniques que no sé per què s'han posat d'acord amb estrenar-les bàsicament a la mateixa època. Per tant, no la clàssica comèdia potser més blanca i tal, sinó més aviat doncs, punyent i tractant temes seriosos. I també és veritat que és una època, doncs, allò, ressaca dels Emmys, s'han estrenat coses grosses a l'estiu, doncs ara és una mica d'això de ressaca abans de venir amb propostes potser més ambicioses, com a mínim en el sentit d'apostes de les plataformes.
0: D'acord, doncs repassarem això i també repassarem com va anar la gala dels Emmy, que són els premis amb una, en el cas de la comèdia, en una indiscutible guanyadora, que és La maldició de Widow's Bay.
1: Per fi, sí, s'ha fet justícia. Una gran sèrie, ja en vam parlar en el moment de l'estrena, una sèrie que també es va estrenar sense massa... Vull dir, portava, crec que vaig llegir l'altre dia, no sé si 12 anys, amb un calaix, fins que algú va decidir produir-la, i s'ha convertit en la gran sorpresa, més amb una plataforma com Apple, que estrena coses interessants, però no arriben massa al gran públic. Doncs sí, s'han dut al final premis, i parlarem també del protagonista, el Matthew Rhys, que també ha batut rècords en aquesta edició dels Emmys.
0: Doncs això serà la part final d'aquest seriòfils d'avui, però d'entrada comencem amb la sèrie de la que tothom parla, que no pot ser una altra que el rescat, la recuperació d'un vell conegut, d'un entrenador de futbol que ha tornat al Richmond.
2: ¿Qué cojones haces tú aquí?
3: Me alegra verte.
4: Igualmente.

0: i és que aquest 3-2-1 hem canviat l'equip. Ara ja no són nois, són noies les que dirigeix Ted Lasso.
1: Doncs sí, torna Ted Lasso quan realment ningú, ni tan sols el Jason Sudeikis, el protagonista, donava un duro per tornar. Doncs Apple recupera aquesta sèrie que va ser com una mica l'emblema de la plataforma, no? quan va sortir, una sèrie que va triomfar per tot el món amb aquesta barreja potser, no? de comèdia blanca i alhora doncs, aquesta sensació de feel good que diuen, sempre en parlem, no? Els americans d'aquestes sèries que les veus i et quedes com, bueno, que tot està al seu lloc, és el teu lloc feliç, no? Doncs després de la tercera temporada, doncs semblava que tot havia acabat, torna 3 anys després, que això és una cosa que potser després en parlem quan parlem de l'escena de Gentleman, que és un tema que cada cop s'estan trobant més les plataformes, que és que, clar, tu estrenes una sèrie i després potser la segona temporada arriba 2 anys després, 3 anys després, uh-huh, quan ja ningú, ni tan sols els fans de la sèrie se'n recorden, i això és un problema pels espectadors i per les plataformes. Doncs 3 anys després torna Ted Lasso i li han volgut donar la volta, ja estava esgotada una mica tota la trama d'entrenar al Richmond, i el bo d'en Ted torna al mateix lloc per entrenar a l'equip femení del mateix club. No canvia massa res, seguim amb els mateixos protagonistes, les mateixes dinàmiques, sí que d'alguna manera recupera una mica, o vol recuperar una mica, la màgia inicial de les primeres temporades, no? aquest humor, aquesta tendresa, aquest optimisme, que potser en alguna temporada s'havia quedat una mica més pel camí. I amb noves secundàries, això sí, clar, tot l'equip ha canviat, totes les trames dels futbolistes ja són molt diferents perquè la problemàtica d'un equip femení no és la mateixa que de l'equip masculí i professional, i doncs com el bo d'en Ted doncs, anirà amb la seva filosofia, les seves galetes i les seves metàfores, doncs anirà tirant endavant aquest equip.
0: D'acord, amb el Belief sempre present al seu despatx.
1: I la gent tenia ganes perquè el primer episodi va registrar el millor dia d'estrena d'una sèrie d'Apple, des de, o sigui, en tota la seva història, o sigui que la gent esperava amb ganes a aquesta nova temporada de Ted Lasso.
0: Doncs Ted Lasso que ha tornat i, com dèiem, en aquest cas per dirigir un equip femení amb les seves trames, com sempre, optimistes. És a Apple Plus ja des d'aquest mes. Altres estrenes, doncs bé, una sèrie espanyola que es pot veure a Netflix.
2: Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, dame a su cine más experiencia.
3: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
4: Fenomenal.
3: Casi que prefiero un niño.
2: ¿Y hoy? Pues no sé. Hoy estoy que no me decido.
5: ¿Tú quién crees que va a ganar? Entiendo que yo no. Moriré siendo el eterno sucesor. Ilusión o hostia.
6: Otro director más para marearlos.
7: Yo solo quiero jubilarme.
8: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote.
9: One day, one boom.
10: ¡Bum! ¡Qué mal me cae!
11: ¿Por qué centrarse en el target pequeñito de los que sí mueren?
12: Porque somos un tanatorio.
13: Funeral para vivos.
14: ¡Bum!
15: ¿Es en serio?
16: Siesta.
17: ¡Bum!
18: Y ya la dormía.
19: Liga Interempresas.
11: Con lo que me gusta a mí la NBA.
5: Yo nunca he cogido una bola naranja de esas.
11: Pues toma.
0: D'aspecte directe. Doncs ja podem veure una miqueta de què va el clima d'aquest Muertos SL.
1: Muertos SL, sí, i en parlem, de fet, amb el seu comiat, perquè aquest estiu, a l'agost, s'ha estrenat la quarta temporada d'aquesta sèrie espanyola, que ambientada, com ja hem pogut escoltar, amb una funerària. No? El primer capítol de la primera temporada comença amb que el propietari de tota la vida doncs, mora i a partir d'aquí s'inicia una lluita, diguéssim, de successió, una lluita absolutament boja, no? Per qui porta les regnes de la funerària. I és una sèrie curiosa perquè és una sèrie que va començar produint Movistar amb un toc així com molt The Office, perquè són capítols molt curts, amb molt ritme, amb personatges, no?, com molt estereotipats i que donen molt de joc, amb diàlegs molt ràpids, amb aquesta espècie de llenguatge semidocumental. A la segona temporada, després de la segona temporada, tot i que havia estat ben rebuda, la van cancel·lar i d'alguna manera Netflix va rescatar aquesta sèrie per produir la tercera i la quarta. El tema és que els propis autors, l'Alberto Caballero i la Laura Caballero, que són els creadors de Qui no hay quien viva, de Machos Alfa, moltes d'aquestes comèdies espanyoles, doncs havien previst fer una cinquena i l'anunci de que no renovaven aquesta sèrie, doncs els va fer una mica de sorpresa. És la típica sèrie que té com un grup de seguidors molt fidels, molt fans de la sèrie, però que no arriba a l'impacte crític que necessita Netflix en les primeres setmanes d'estrena. És a dir, si tu no arribes a un cert nombre de visualitzacions a les teves primeres setmanes, probablement no continuïs. Tot i que aquesta sèrie ha anat cada cop creixent més, perquè és aquesta sèrie una mica de boca a orella i que va pujant si li deixen l'oportunitat. Llavors, bueno, és una sèrie que ha acabat i és una bona manera tens tot a Netflix, de rescatar aquestes quatre temporades que es veuen molt ràpid perquè són capítols molt curts, les temporades són curtes i realment molt gracioses. Per fi una sitcom espanyola que té aquesta cosa de les nord-americanes, no? Aquest ritme, aquests, uh-huh, aquests personatges graciosos, aquests diàlegs ràpids i una mica afilats, i a més molt més nostrada, perquè clar, és, bueno, a part de la funerària, doncs hi ha molts personatges, molts estereotips que tothom reconeixerà ràpidament de la nostra proximitat, no? De la nostra vida.
0: D'acord, és més un Succession amb, diguem...
1: Sí, és un Succession amb The Office, diguéssim. És com si d'acord. Succession fos una comèdia d'oficina, perquè realment tot passa en aquella yeah, funerària. No?
0: I el que li comentàvem al Camil...
1: No és a dos metres,
0: exacte. Sí, bàsicament... Sí,
1: és una cosa molt boja, ja ho estàvem sentint, no? Un dels personatges que és com admirador de Steve Jobs comença a tenir idees de, doncs això, funerals per vius, o després té una vol crear una branca low cost de la funerària, vull dir, és tot una mica esbojarrat, però amb uns actors realment molt, molt, molt bons. El Carlos Areces és el protagonista principal, i doncs una sèrie molt recomanable si vols riure una estona.
0: Uh-huh. Doncs, com dèiem, Muertos SL, que ja es pot veure a Netflix, l'última, quarta i última temporada. Vinga, ara passem de tema. Aquesta sí que és una sèrie d'una temàtica força dura, que podem trobar a Movistar Plus.
4: He ganado un montón en el casino. Quería celebrarlo, pero ¿te apetece tomarte una copa por mí?
7: Creo que me han violado.
9: El taxista me metió una pastilla en la boca.
12: Cuéntenos, ¿qué le hizo?
7: Pues no puedo porque no recuerdo nada.
12: El taxista no tiene antecedentes penales y es una persona de buena conducta.
7: Me están llamando mentirosa.
4: ¿Quieres que te lleve?
13: 43 posibles casos.
14: No vemos negligencia por parte de la policía.
9: No creyeron nada de lo que dije.
0: Creednos.
1: Sí, doncs en això, estem parlant avui de moltes comèdies. De fet, que crec que quasi totes les escenes que avui destaquem són comèdies, i aquesta és potser l'excepció, una sèrie que està basada en un cas real, on van descobrir d'això, un taxista de Londres que va ser condemnat per agressions sexuals a diverses dones després de moltíssimes i moltíssimes denúncies que van passar una mica desapercebudes. No? El taxista sempre utilitzava el mateix mètode, que és els oferir una copa de xampany, les drogava i a partir d'aquí doncs, violava les víctimes. El tema llavors de la sèrie no és tant qui ha fet això o esbrinar com ha anat el cas, sinó preguntar-se com pot ser que, ho sentíem, no? El tràiler, després de 40 no sé quants casos, doncs aquest home encara voltés lliure, i com pot ser que quines coses han fallat amb el sistema perquè això pugui succeir. Una sèrie britànica ben feta amb la Amy Fiona Edwards, que és la protagonista, aquesta Sara que puja en aquest taxi, és la que comença a denunciar i la que veu que res no funciona, però ella segueix endavant. I el Jeff Pope és el creador, un guionista especialitzat sempre en adaptacions d'històries reals i responsable de títols com Filomena o The Walking. Una minissèrie, 4 capítols, un tema dur, i una sèrie que parla d'això, dels prejudicis, dels errors policials i la dificultat, sobretot, que moltes víctimes tenen perquè el seu testimoni sigui considerat creïble.
0: D'acord. Sobretot doncs, aquesta ignorància inicial que fa la policia envers les denunciants, que és el que més indigna del cas, més enllà, evidentment, dels delictes. Creednos, aquesta minissèrie, que es pot veure tot a Movistar Plus. Mm-hmm. Vinga, i ara tornem a Netflix, en aquest cas en una segona temporada.
15: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back.
16: I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
17: Nobody knows the business better than we do.
18: The Duke, he's evolving.
20: What if he's evolving into something volatile?
18: We need him, and he fucking needs us.
21: You are destined to rule. Forge your own path. Move away from Bobby Glass.
0: I es tracta de la segona temporada de Gentleman.
1: The Gentleman, sí, una sèrie de Guy Ritchie, que no està directament relacionada amb la pel·lícula de Guy Ritchie, també, que es diu The Gentleman, sí que es mou en aquest univers, i torna a la segona temporada d'una sèrie que protagonitza doncs, un aristòcrata britànic a qui li mor el pare, llavors passa a ser com el duc d'aquella zona, i descobreix que totes les propietats i tot l'imperi que semblava tenir el seu pare, que estava una mica vingut a menys, en realitat es basen en el negoci del tràfic de droga, en aquest cas de marihuana. I llavors si en la primera temporada era una mica estil Breaking Bad, en el sentit d'una persona, no?, completament aliena a aquest món, que comença a descobrir on s'ha ficat i com pot ensortir-se'n, i per això doncs, també s'alia amb la filla d'un mafiós, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses. En aquesta segona temporada és un cop ja descobert on està i ja s'ha fet un lloc, no ho deixo, sinó que anem a ampliar una mica l'imperi. I, ja, clar, això durà a problemes. I és una sèrie, la clàssica sèrie de Guy Ritchie, doncs, amb aquest humor barrejat amb violència, barrejat amb aquest estil visual, no?, ràpid, amb aquestes acceleracions, vull dir, és una sèrie molt reconeixible i que fa... a mi em fa una mica de gràcia el tema d'això, que Guy Ritchie és algú que coneix de primera mà, no anava a dir el tema de les drogues, sinó el tema de la classe aristocràtica britànica. És un director que crec que es va criar amb els millors i més elitistes escoles d'Anglaterra, coneix molt bé aquesta classe social, i és graciós aquesta mena de crítica que hi ha on tots els personatges així aristòcrates que passen en aquesta sèrie o són uns inútils i uns autèntics paràsits o són gent doncs, directament criminals, no? Hi ha aquesta mena de lectura social de tot això. La sèrie, la primera temporada va ser com una gran sorpresa, va ser una de les sorpreses de Netflix. El tema és el que parlàvem abans, que es va estrenar el 2024, clar. Què ha passat? Doncs que han estrenat la segona temporada, el primer capítol, doncs més o menys bé, però la resta no ha acabat de funcionar. Per què? Perquè molta de la gent que s'havia enganxat i que doncs, deies, això m'agrada, doncs clar, 2 anys després és molt de temps. I això és una problemàtica que s'estan trobant cada cop més plataformes de com enganxar, com mantenir enganxada la gent que ha vist la primera temporada si tu trigues 2 anys, 3 anys clar, a estrenar-la. I a part que no te'n recordes res, és la clàssica, no?, que et passen tot el resum de la primera perquè dius, ostres, no, realment no recordava, em va agradar la sèrie i no recordava però ni el 80% de les trames.
0: Per què triguen tant, aleshores?
1: Hi ha un tema de producció, de costos de producció, que clar, no són sèries que es rodin molt ràpidament. Després també hi ha una qüestió de quantitat, no?, de quantitat de coses que tenen per estrenar i que al final doncs, no hi ha lloc per tot i les coses es van endarrerint. Després també hi ha temes de calendaris dels protagonistes, no?, que es donen a conèixer. Això passava amb Stranger Things, on cada cop trigaven més en estrenar les següents sèries perquè bueno, també tothom té els seus compromisos. La cosa creix, vull dir, al final és una problemàtica que estan tenint moltes plataformes i que perjudiquen no només a l'usuari, diguéssim, el que veu la sèrie, el seguidor, sinó a les pròpies plataformes que no aconsegueixen el que més volen, que és com retenir aquesta gent i que s'enganxin amb una sèrie doncs, que ha costat molts diners. Vull dir, aquí hi ha Guy Ritchie, grans localitzacions, no és una sèrie barata. Llavors és un tema, un debat que està sorgint una mica ara a les plataformes, sobretot als Estats Units, de com intentar doncs, evitar això.
0: D'acord, doncs aquesta...
1: Tot i així ja han confirmat tercera temporada de Gentleman.
0: Per d'aquí dos...
1: Crec que ho havien anunciat just abans de ser la segona, ara no sé si diran, si potser hem fet bé, però bueno, a veure quant temps hem d'esperar a en estrenar la tercera.
0: De moment, la segona, com deies, des d'aquest mes està ja disponible a la plataforma de Netflix. The Gentleman, la segona temporada. I ara tornem a la comèdia i a una vella coneguda que arriba a la seva cinquena...
1: Sisena temporada.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
2: Oh, shut up. You can leave the way you came.
3: It's all right to come through the house?
2: No.
3: Well, I came in through the house.
22: What is happening?
2: There's a list with all our names. Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
22: It's a bloodbath. Why are we just sitting here?
3: Pick up the others. Head to the safe house.
2: Please come with us. I haven't been in touch for months. So I'm not actually needed.
23: No, I'm afraid you are.
3: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones.
22: Yeah.
3: What don't you understand about going dark?
0: És que m'ha fet riure, clar, diu, no telèfons.
1: El primer que se sent és la
0: trucada, però, what fucking you? Bueno, és la sisena, com deia el Camil, és una de les sèries preferides d'espies del Camil, eh? Slow Horses.
1: Sí, totalment, és una sèrie britànica, una altra de, com The Gentleman, o com les sèries de les que parlarem després, que demostren doncs, la bona forma que té la ficció britànica. I és una sèrie d'Apple que sí que ha sabut evitar això d'esperar molt de temps entre temporada i temporada. Jo crec que pràcticament van a... No esperes ni un any en què surti la nova temporada, potser perquè hi ha part de la confiança d'Apple que ja els han garantit una sèrie de temporades i roden algunes seguides o fins i tot al mateix temps, perquè tu quan acabes de veure una temporada ja t'està sortint tot el tràiler de la propera temporada, vull dir que ja ho han gravat, ja estan muntant-ho. Vull dir, en aquest sentit és un encert. I Slow Horses, doncs, ja n'hem parlat molt, és aquesta sèrie on, no, dels cavalls lents, és a dir, aquests espies que l'han cagat en algun moment a l'MI5 i acaben en aquest departament que li diuen, no, la Ciénaga, on el Gary Oldman, doncs, és el que porta una mica tots els fils d'allà. Un personatge molt carismàtic, un autèntic geni, un autèntic espia de l'època daurada, no, de la Guerra Freda, però que ara és completament descregut, tio, realment fastigós, sempre està, doncs, això, eructant o bevent o tirant-se pets, i... però té aquesta genialitat i aquesta estima també, per molt que ho amagui, pels seus inútils treballadors, i cada cop sempre és una mica el mateix, no? S'enfronten amb un cas que teòricament no els hi hauria de tocar amb ells. I en aquesta sisena temporada, doncs, comencen a desaparèixer, o sigui, a morir a antics membres de la Ciénaga, i doncs les alertes es disparen i és una mica esbrinar qui està darrere de totes aquestes morts. I ens podem trobar el que sempre ens trobem a Slow Horses, que és molt sentit de l'humor, humor bastant negre, humor britànic, però també molta acció, seqüències d'acció molt ben rodades, i molta intriga, perquè realment sí que és una sèrie que t'enganxa, vols continuar-la veient, i sobretot uns personatges que són... no hi ha ningú que se salvi, perquè són autènticament desquiciats, però que els hi agafes com una estima, tot i que siguin no gaires bones persones i que siguin uns autèntics inútils amb la major part de la seva feina.
0: Doncs la sisena, com deia el Camil, i no darrere encara...
1: No, han renovat dues temporades més. Imagina. I Apple ha garantitzat dues temporades més, i de fet és una sèrie que es va estrenar una mica així, també no s'esperava massa, i doncs, per exemple, en aquest any han guanyat el premi a millor capítol dramàtic i Gary Oldman ha tornat a estar nominat com a millor protagonista d'una sèrie dramàtica, amb una sèrie, això, britànica i que va començar una mica, doncs això, sense gaires pretensions.
0: Slow Horses, sisena temporada, a Apple Plus ja disponible. I ara canviem una altra vegada de plataforma d'una que no hem tractat avui, que és HBO Max.
6: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
8: So what next, or is this just the start of a general decline?
6: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
8: No more what for me? Do you think you can still be sexy when you're 60? Like in a club?
10: That's too much eye contact! Sorry!
23: When did you start working with Sam?
8: About 10 years ago. Books are more of my speciality. I want you to trust me more, Sam. I want to be a partner.
24: In a business I spent 30 years building. The Caucasity.
8: My son Rory heads off to university next month.
10: Love you.
25: Yeah, love you.
10: I love you.
8: I'm thinking I get back out there. Just fun, lightly degrading sex.
25: Mom.
8: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Tops. What are you doing here?
26: You messaged me.
8: Huh?
26: You spelled horny wrong.
0: Doncs hi ha més o menys una miqueta aquest personatge femení que té una necessitat i que, i que la sèrie es diu Youth.
1: Sí. Joventut, no? És una sèrie precisament que aborda una mica el que passa quan aquesta joventut s'ha acabat, no? La protagonista, i que no només és la protagonista, sinó que és la creadora de la sèrie, la guionista de la sèrie, una mica la showrunner, és la Sharon Horgan, que potser el nom no ens diu massa cosa, però és la mateixa actriu i creadora que està darrere de sèries com Catastrophe, de la qual ja en vam parlar, Divorce o Hermanas hasta la muerte, i que s'ha tornat com una mica un especialista en retratar amb bastant sentit de l'humor doncs les crisis familiars, les relacions de parella i tot això que la vida et va posant pel camí a partir dels 40, no? I en aquest cas, doncs, aquí interpreta una dona divorciada entre la cinquantena i arriba a la conclusió de que si no troba algú aviat doncs
0: es quedarà sola.
1: Sola i que la cosa s'acaba, vull dir que ho deia, no? Una frase, em queden com 10 anys de vida sexual com a màxim i vull aprofitar-ho. A banda d'això, és la mare d'un fill adolescent que comença a estudiar a la universitat i quan aquest fill marxa, doncs l'Àlex diu, bueno, aquesta és la meva, vaig intentar viure una mica. Llavors, Youth és una sèrie que sempre, des de la comèdia, doncs, parla no només de relacions sentimentals, sinó una mica d'això, de l'envelliment del cos, de la maternitat, de què passa quan els fills s'han fet grans, de si canvien les nostres prioritats amb els anys, vull dir, temes com molt seriosos, podríem dir, però sempre des d'aquest prisma, des d'aquesta comèdia britànica en la qual la Sarah Horgan és una especialista.
0: Doncs aquesta és la primera temporada.
1: No sabem si n'hi haurà més, però com a mínim 8 capítols d'aquesta primera temporada que estrenen HBO Max Youth.
0: Sobre aquest tema de la, diguem, de la...
1: Fer-se gran.
0: Fer-se gran. Quan s'arriba a l'edat prèvia a la bellesa.
1: Exacte.
0: Youth es diu. Joventut, aquesta sèrie de HBO Max. I ara anem a la, diguem, a la plataforma diguem, més nostrada, que és Filmin.
27: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
28: Tranquilo, todo el mundo. Soy su madre.
29: A ver, mamá, he buscado tus síntomas y ¿tienes cáncer o ansiedad?
30: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
29: Constantemente.
30: Ya estoy bien. Si no me trata cuando peor estoy, no me merece cuando voy medicada.
31: Su padre se fue. Tienes que ir recordándoles que no las abandonarás. Y fíjate en Jules, está perfecta. Creía que estaba aquí.
30: Es el único hombre que trae dinero a casa. Si piensas en otra cosa, es un noble sacrificio por nuestra hipoteca. Las paredes se están derrumbando.
32: ¿Sabíais que tienen problemas de dinero?
31: Ahora que lo dices, algo sí me suena.
30: No voy a aguantar más lastres en esta casa.
33: Se ha liberado de las cadenas del patriarcado.
0: Such Brave Girls, ja ho han sentit, esbojarrada, una mica, comèdia
1: una
0: britànica.
1: Mica bastant, una mica bastant, sí, una comèdia britànica. Ja vam parlar d'aquesta sèrie, no? Aquestes noies tan valentes. Vam parlar amb la seva estrena, també a Filmin, i és un exemple d'aquestes comèdies on realment es fa servir l'humor, en aquest cas bastant esbojarrat, ja ho veiem al tràiler, on comença que la treuen de la universitat, la mare treu la filla de la universitat per casar-la amb no se sap qui, doncs per parlar de temes en realitat molt, molt seriosos, en aquest cas com la, temes com la salut mental, per exemple, que és un tema sobretot que centra la, la primera temporada. Està ambientada en una família, com no pot ser d'una altra manera, absolutament disfuncional, on hi ha la mare i les dues filles, la Josie i la Billy, que a més són germanes a la vida real i que a més una d'elles, la, que és la, l'actriu Kat Chandler, és la creadora, l'escriptora, una mica com el cas anterior, la, la, l'alma mater de la sèrie i la que no només protagonitza sinó que escriu i és la que marca cap on va la sèrie. I doncs és bàsicament seguir la, les vivències d'aquesta, d'aquesta família a la qual li passen cada cop la cosa va increixent coses més, més esbojarrades per acabar parlant d'això, de, des de l'absurd de temes com la salut mental, les relacions familiars, les relacions entre germans, aquesta cultura del jo on hi ha com una contínua necessitat de parlar d'un mateix i de demostrar a la resta via xarxes de que un és molt feliç i de que ha aconseguit tot, vull dir, que, quan en realitat no és així, vull dir, tracta temes molt que ens poden tocar molt de prop, però sempre amb aquest to com bastant estripat. Ja és una, no, no és una sèrie subtil en aquest sentit. Una sèrie molt divertida i que doncs, arriba a la segona temporada un altre cop a Filmin, que és qui acostuma a donar sortida amb aquestes sèries potser més, no, no sé si dir de nínxol, però que, no, no, que passen una mica sota el radar de les grans plataformes.
0: Doncs Such Brave Girls, que com comenta en Camil, la segona temporada arriba també a Filmin. I la última de les sèries que repassem avui és de nou a Apple Plus.
4: Oh. Bingo, bingo, bongo.
5: Ding. Are you really Matthew McConaughey?
7: Yes, I am.
5: Would you sleep with my girlfriend?
7: No, I will not.
5: Can I tell people that you did?
7: No, you cannot.
9: They asked me why you wanna ride around.
11: Greetings, McConaughey!
12: What the hell are you doing here?
7: I just needed time to decompress. Decompress for what?
13: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
7: Honestly, you can be very confounding as a gender.
14: Maybe it's not a total coincidence that you and Matthew are always scrapping like brothers.
7: My man, are you saying...
15: You and Matthew might be brothers?
16: Yes.
15: Buckle up, chuckle.
17: I will end you, man!
19: Am I being trafficked? You know?
0: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són germans, brothers.
1: Brothers, sí, doncs torna aquesta parella plena de carisma, però no torna amb una altra, una nova temporada de True Detective, tot i que ja estan sonant algunes campanetes, saps? Sinó amb una comèdia també una mica boja. I també si escoltàvem el tràiler una mica diferent, no? Perquè hem escoltat que interpreten, o sigui, estan parlant de Matthew McConaughey, de Woody Harrelson, és a dir, ells interpreten a una versió ficcionada de, d'ells mateixos i doncs la premissa és aquesta, comença amb una festa a la, dels McConaughey, de la família dels McConaughey, on sorgeix la possibilitat de que Woody Harrelson, que apareix per allà, sigui o no sigui germà. I això és molt curiós perquè es basa en una història real. Vull dir, són molt amics, els dos són de Texas, ja sentim, sobretot en la versió original, no? Aquest accent texà molt característic dels dos i que no? Els dona aquest, aquest punt de carisma també als Estats Units. Doncs són molt amics i compartint unes vacances a Grècia el 2017, la mare de McConaughey va deixar caure que perquè van parlar de que semblava molt de jove, i la mare de McConaughey diu que ella coneixia, de fet, havia conegut el pare de Woody Harrelson i que havien tingut algun lío amb el pare de Woody Harrelson. Llavors aquí comença la cosa de... som germans, tu i jo? I és una cosa que doncs, ho porten al terreny de la ficció i és la premissa de tota aquesta sèrie i és una cosa amb la que han jugat molt a la promoció als Estats Units, amb les entrevistes, on juguen amb aquest equívoc de dir, ostres... potser podríem ser germans tu i jo. Hi ha tota aquesta trama entre ells dos i després tenen unes trames separades en el sentit de Woody Harrelson és, ha de seguir com un bé, com una mica per desconnectar i Matthew McConaughey vol aspirar, que potser és la trama més divertida, aspira a convertir-se en governador de Texas, i és tota una trama també una mica boja però molt graciosa. Sobretot exploten bàsicament el carisma dels dos actors, el carisma que tenen ells dos, la mare, el personatge de la mare també realment està a l'alçada en aquest cas, no és la mare real de cap dels dos, i el que sí que es queda una mica a mitges, no? Hi havia com molta expectativa, potser això els ha jugat en contra, feia molt de temps que volien veure la reunió d'aquests dos actors, i doncs la sèrie potser es queda una mica amb això, amb quina gràcia fa la premissa, però no la porta molt més enllà. Té gags molt bons, té línies de diàleg molt bons, però com a sèrie potser li falta això, avançar cap a algun altre lloc que no t'esperessis, a més de donar-li voltes contínuament al tema central de la sèrie.
0: Doncs Brothers, germans, a Apple Plus, aquesta hipotètica relació de germanor entre Matthew McConaughey i Woody Harrelson, com dèiem, a Apple Plus. I ara, bàsicament, repassem una mica els resultats dels Emmys. I per sobre de totes les coses i per sobre de totes les sèries, la gran triomfadora, sobretot en la categoria de comèdia de terror, perdó, de comèdia, les comèdies comèdia de terror, però la categoria és comèdia, ha estat La maldición de Widow's Bay.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
2: ¿El qué?
3: Que aquí pasan cosas malas.
2: Arthur, estos

0: gàngster, on diu canibalisme a l'illa, oi?
1: En majúscules. I és això amb el que juga la sèrie, que ha estat la gran sorpresa d'aquest any, als Emmys i en general en la recepció, que és aquesta fina línia, i que és molt difícil, crec, d'aconseguir, entre el terror i la comèdia, no? El to sempre està com allà, en el punt just, en què la cosa no es desmadra molt cap a la comèdia ni es converteix en una sèrie de terror. Recordem que és la història d'aquest alcalde d'aquest poble fictici, que aquest també és un dels grans èxits de la sèrie, d'haver creat aquesta mena d'univers amb un poble que no existeix, una mica com pobles estranys entranyables com el Pawnee de Parks and Recreations o el Sisley de Doctor in Alaska, no? Que tenen com la seva pròpia mitologia. Doncs aquest alcalde que vol convertir aquell poble en el nou destí turístic de moda als Estats Units, a la costa est, tot i que hi ha tota una sèrie de llegendes, cadascuna més terrorífica que la següent, i que ell intenta amagar o dir que són mentida. I com es va adonant que en realitat tot això que semblaven llegendes són la crua realitat. Doncs Widow's Bay es va endur la comèdia d'Apple 14 Emmys, un rècord per una comèdia amb una mateixa edició. A més, els tres protagonistes principals van ser premiats, vull dir, la tripleta protagonista és sensacional, està l'alcalde, està després un redneck d'aquests ja gran del poble i una dona que és l'ajudant de l'alcalde, que és un personatge absolutament deliciós i que ha estat un dels favorits dels fans en aquesta primera temporada. I sobretot Matthew Rhys, aquest protagonista, que recordem que a més és de Gales, no és nord-americà, però ha fet papers com The Americans o ha fet aquest paper de l'alcalde, que ha fet història no només perquè ha guanyat l'Emmy per Widow's Bay, sinó que s'ha endut a la mateixa nit un altre Emmy per la minissèrie La bèstia en mi, i que passa a ser el primer actor, l'únic actor que ha guanyat tres grans premis d'interpretació en drama, en comèdia i en minissèrie, perquè recordem va guanyar el drama amb The Americans, una altra fenomenal sèrie. A part d'això, doncs, Widow's Bay es van dur tots els titulars, però The Pitt va repetir com a millor drama, no va haver-hi massa sorpresa aquí, Noah Wyle com a millor actor, i després la Pluribus, que és potser una del Vince Gilligan, no? aquesta sèrie una mica més raruna, doncs que aconsegués també algun premi per millor guió i millor actriu per la Rhea Seehorn, que també està sensacional. I és això, una nit que va premiar doncs unes sèries en realitat com molt clàssiques, perquè avui us veig no deixa de ser una sèrie com clàssica, però amb aquest punt potser original i raruno que la fa com diferent i que, doncs això, que havia estat 15 anys a un calaix. I en aquesta era d'algoritmes i de que tot sembla com molt pensat i tal, doncs és una esperança que coses diferents es poden fer i atractives per l'espectador.
0: Era previsible el resultat? Sí, no?
1: Sí, jo crec que Widow's Bay havia estat com... Sí, les crítics, la gent, s'havien creat molts memes, havien creat com aquesta onada, i jo crec que sí, tothom esperava que Widow's Bay fos la guanyadora com a mínim en comèdia, i sí que és veritat que The Pitt ho tenia com una mica més fàcil.
0: Més clar. Camil, fins al mes que ve.
1: Gràcies, fins al mes que ve.
0: Doncs, i a tots vostès, gràcies per l'atenció. Reposin, ressaca de Santa Tecla. Són les 12, que passin un molt bon dia i demà tornem.

Aquests Presitges, que va ser un dels grups, dels quatre grups, que va sol·licitar la celebració del ple extraordinari. Recordaran vostès la setmana passada aquest ple que es va celebrar a les 9 del matí i aquest ple que posava sobre la taula la governabilitat de Sitges i tot un seguit d'acords vinculats, sobretot, amb la planificació que pugui tenir el govern de projectes abans no finalitzi l'actual legislatura i també la gestió del dia a dia del govern des de els mitjans municipals en el sentit de tot el que és la comunicació de la institució a l'exterior fins a la

0: Menys aquesta era la petició, a la necessitat de poder mantenir reunions quinzenals amb els portaveus dels grups polítics de l'oposició també. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicenç.
0: Us veieu a venir que el ple acabaria
1: inocu.
0: Com va acabar?
1: Sí, sí, sí, evidentment. Jo penso que la il·lustríssima va tenir una oportunitat, no?, d'entrar a debatir o de buscar un format on s'hi trobessin a gust defensant la seva obra de govern, i al final van fer-ho arribar d'una manera que fos un ple on no es va dir allò que ja havíem dit durant tot el darrer temps als altres plens, i al final va quedar sanificat, pues, aquest bloqueig de digue-li govern o aquesta minoria amb una ampla majoria de l'arc plenari que no aprova la gestió d'aquest govern.
0: Quan el veu plantejar, suposo que éreu bastant conscients que el debat aniria d'aquesta manera i
1: no,
0: que...
1: No. Jo pensava que seria un debat més cos a cos, és a dir, quan et proposen un ple perquè expliquis quin serà el teu projecte o el darrer tram de legislatura, home, si amb tots aquests assessors que té la nostra il·lustríssima que paguem entre els diners de tots els sitjatans, que no li preparessin una bona argumentació per debatre, per defensar i per escenificar tota aquesta feina que només es mouen per les xarxes socials però que és molt irreal, doncs aleshores et quedes com dient, has perdut. Jo que penso que ella va perdre una bona oportunitat.
0: D'Aurora Carbonell veu dir em va fer fora i algun dia ho explicaré.
1: Sí, sí, sí, quan tots són els tempos que...
0: Nosaltres recordàvem aquella conversa, sí, en el seu moment, quan anàvem estirant un fil.
1: Sí, me'n recordo.
0: I Nacho Rubí, diguem-ne, vaja, en fi, que jo em sentia, que, com us ho diré això, com un cirurgià amb fòrceps per treure una criatura.
1: Sí.
0: I la criatura no acabava de voler sortir. I acabem tenint aquella sensació que, o almenys en aquesta expressió pública en el ple, en Nacho Rubí no ha acabat d'explicar allò que va passar, perquè si no ho haguéssiu dit.
1: Correcte.
0: En veu alta.
1: Sí, no, i és
0: algun
1: així.
0: Dia ho explicarem.
1: Així, o sigui, has d'estar, penso que jo, has de trobar el moment emocional que tu creguis convenient de poder-ho explicar. Jo quan parlo de que el valor de la paraula de la il·lustríssima alcaldessa i de la seva paraula i de la seva signatura no té cap valor, és perquè ho puc demostrar. Si no, no ho diria. I tot et donarà el temps quan anímicament sigui el moment o creguem convenient. Nosaltres tinc el deure, no?, amb tot el que va passar, doncs de fer-ho públic.
0: I no penseu que aleshores potser ja no interessarà?
1: Però,
0: perquè haurà passat massa temps
1: des
0: dels fets?
1: Sí, però jo necessito la gent de marcar-la. Necessito marcar-la jo. Primer per tenir una estabilitat emocional, perquè són temes molt durs, van ser traïcions molt, molt, molt sonants. Tot això, com sempre ho dic, ho puc demostrar, i quan toqui, jo penso que algun dia, i si no, tindré que tenir l'oportunitat de buscar algun canal de comunicació, un mitjà on em pugui explicar, no?, i dir-ho les coses com són. Jo penso que tot serà en el seu moment quan toqui, com moltes coses que me les tinc guardades, perquè crec que visceralment, tot i que la gent tingui aquesta sensació de que sóc molt visceral, jo moltes coses són molt més prudent del que la gent es pot imaginar. I aleshores jo tinc molta, molta informació. A part, Vicenç, sempre preservo les meves fonts d'informació, i això fa que durant tota aquesta legislatura d'aquests 12 anys a mi m'arriba constantment moltíssima informació, molta intoxicada, molta, no?, i al final vas contrastant i tu et vas fent els teus arguments, i aleshores amb totes les prudències fas el que creus convenient. Aleshores has de trobar el moment, has de trobar el moment punt clau, i després sobretot amb el tema que dic, algun dia ho explicaré,
0: sí,
1: és quan anímicament jo pensi que sigui el moment, ho diré.
0: Ho dic perquè a vegades que us escolti pot pensar, bé, Nacho Rubí sempre diu algun dia ho explicaré, algun dia,
1: sí,
0: ho explicaré.
1: Sí, bueno, i jo confio molt en la gent que em coneix, que sap que sóc com un home de paraula i que al final tot el que jo he pogut deixar caure, i amb els plens, com l'altre dia també amb el senyor Rodés, també, que un tema de l'hospital, que també el vaig assenyalar quan toqui, quan jo cregui convenient.
0: També ho veu dir, no?
1: Ho vam dir, sí, perquè tot això són coses que jo les tinc argumentades, o sigui, no, Fixi-s'hi vostè que cada vegada que jo he fet un atac molt directe...
0: Us esteu referint a un assumpte de quan Albert Oliver Rodés era l'administrador de l'hospital.
1: Sí, de l'Hospital de Sant Joan. Aleshores, fixi-s'hi vostè que quan jo deixo anar aquestes pautes no hi ha una reacció contundent ni d'un ni de l'altre. Això vol dir que saben que la informació que disposo de lo que tingui, que potser hi ha moments o foros que potser no són els més adients, sobretot per preservar les persones.
0: Doncs deixeu-me que vagi cap a dues qüestions també fonamentals. És a dir, aquest posicionament en el seu moment no us feia difícil poder, ja no diré col·laborar amb el govern o facilitar votació en el govern, quan en el cas famós dels contenidors
1: sí,
0: avantposàveu la possibilitat de poder sí, perquè, a aquest fet concret o
1: correcte,
0: aquests fets concrets
1: veure,
0: que...
1: perquè una cosa és la seva acció, diguéssim, personal o gestió de, digue-li, en aquest cas de l'Ajuntament o d'una fundació público-privada com l'Hospital de Sant Joan, per exemple, i una altra cosa és el compromís que vam adquirir nosaltres polític amb el tema dels contenidors. Vull dir, jo tinc que saber separar de lo que és l'acció política de l'acció personal o de posicionaments personals. Aleshores, jo tinc que destriar molt, i a mi sempre ho vaig dir, en recordeu, i jo sé que sempre has fet seguiment, no? Que nosaltres ens vam presentar amb uns compromisos fa 4 anys i nosaltres els compromisos per nosaltres els hem de portar fins a final de terme, perquè si no, amb quina cara ens presentarem a les properes eleccions quan no hem pogut assegurar el que nosaltres vam demanar o vam prometre durant la campanya. D'aquí ve que nosaltres hem pogut separar, o sigui, el fet de que haguéssim posat les bateries de contenidors, que era una de les demandes per entrar a les ordenances fiscals,
0: sí,
1: que ja vaig dir que hi ha hagut un decalatge de falta d'ingressos de gairebé 3 o 3 milions i mig d'euros que hem deixat d'ingressar, i que després la poca alçada política que va tenir la il·lustríssima dient-me, ara si demà anem i te'ls posem, això és xantatge emocional, polític i d'una baixesa, vamos, que no, Sitges no es mereix.
0: Quin recorregut ha tingut allò, per cert?
1: Cap ni un.
0: Després d'aquell debat,
1: ja
0: diguem-ne,
1: està.
0: Després de tant parlar, dos, allò no va tenir
1: no.
0: més.
1: Ells van fer l'arenga aquesta del final de dir, ara el posarem entre l'espasa i la paret, i a mi, contra més pressions em posen, pues, jo penso que és pitjor.
0: No es va arribar a donar, per tant, aquella, si no recordo malament, em sembla que l'alcaldessa us va dir, bé, doncs un dia veniu amb nosaltres
1: no,
0: i amb
1: no,
0: els tècnics
1: no
0: i anem...
1: Crec, no me'ls crec ni a la... Ja, torno a repetir-te, no em crec ni a la seva paraula ni a la seva signatura, o sigui, no me'ls crec. Tenen credibilitat zero. D'aquí ve que a mi, si m'haguessin dit en un moment donat, escolta, un dia abans del ple vine, Ignasi, que els veuràs, jo vaig, me'ls miro... els hi hagués dit, doncs mira, anem a mirar on heu fet la modificació també del servei, perquè això té que anar paral·lelament amb el servei de recollida i dels contenidors, no només a Garraf, sinó parlem de Quim Mar i altres propostes que els hi vam fer, però no han tingut voluntat. I aleshores ells es pensaven que jo s'adheria a la pressió i a mi es van quedar doncs, amb un pam de nas.
0: Segurament va cridar l'atenció més d'un que Nacho Rubio utilitzés aquest concepte de psicòpata, narcisista i manipulador.
1: Correcte. Políticament ho crec, m'ho refermo i penso que és l'actitud que jo he pogut copsar amb la il·lustríssima, amb l'alcaldessa, l'Aurora Carbonell. És una persona que té... Jo parlo sempre des de la vessant política, jo no vull entrar en altres temes. Crec que és el seu diagnòstic, és el seu dia a dia i és la seva manera que jo puc argumentar-ho dels com ha portat aquest Ajuntament, el tracte que ha portat amb els termes. Penso que és una persona que políticament és una psicòpata i narcisista perquè té un egocentrisme tremendo, vull dir, i ja et dic, amb aquests adjectius polítics és el que penso d'ella.
0: No us va semblar un concepte?
1: El concepte passa quan ets capaç de dir el que penses, no el que la gent vol sentir, i aquí és com, pues, com ha passat el tema del senyor Martínez, no? Vull dir que a vegades...
0: Ara hi anirem.
1: Anirem,
0: però,
1: no?
0: Però l'enteneu com què? Com una definició, no com un insult?
1: No,
0: com un qualificatiu?
1: No, jo no, en cap cas he volgut ofendre.
0: Tot i que és difícil, perquè quan a un li diu psicòpata, diguem-ne
1: sí,
0: que...
1: Sí, perquè
0: que
1: té unes actituds,
0: sobre la taula,
1: és una persona controladora i és una persona que, bueno... Vol tenir-ho tot controlat. De fet, jo no us puc anunciar més, però aviat nosaltres farem una acció a nivell polític sobre aquest tema, que penso que l'alcaldessa té un problema, i farem una acció.
0: Sobre el tema que entendríem manipulacions.
1: Sí, sí, manipulació, correcte, sí, sí, sí, a part ja del seu egocentrisme, que segurament en tenim tots una miqueta, no? Però ella ho escenifica de tal manera que, i després de les seves actituds que ha tingut vers a molts temes de Sitges, que sense entrar a lo personal, jo parlo de lo polític, penso que aquesta dona no està habilitada per estar al capdavant d'un consistori tan complicat com és el de Sitges.
0: David Martínez ha merescut les paraules de Fets per Sitges, les del Partit Popular, les d'altres partits, en relació al seu dia a dia, a la gestió de les seves àrees, i així, d'alguna manera, ras i curt, justifica el seu sou amb la seva feina.
1: Clar, això és una cosa que...
0: I deu ser especialment dur, i sí que aquí va, diguem-ne, que va mereixer la vostra intervenció una resposta en el ple municipal quan la veu fer.
1: Clar, és que aquí, si ens anem, traiem lo personal, és una persona pues, que... Jo parlo a nivell polític, no? De la figura del David... del senyor Martínez, d'en David, a nivell polític. A nivell polític és nefast. És a dir, ja no és que ho digui el Nacho Rubí o ho diu Fets per Sitges o la gent pot pensar que és un tour de força polític per desgastar-ho perquè són partits municipalistes. En el moment que veus en un debat que la senyora del Partit Popular li demana una cosa tan simple com qui està, quants efectius té i no li pot ni respondre, quan nosaltres som conscients, part de l'oposició, que ens ho diuen públicament, que en els seus departaments no se'l veu, quan sabem que no va a les reunions o està 5 minuts i s'aixeca i se'n va.
0: Us pregunto el mateix que la regidora Becarcia. Sí, sí. Teniu constància que el regidor David Martínez hi ha departaments que no
1: sí,
0: el veu?
1: Sí, sí, bueno, clar, és que nosaltres aquí ens arriba perquè ens arriba, el que passa que, bueno, ara parlava de la manipulació de l'Aurora,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: D'anar a buscar ara... aquests funcionaris que preocupats ens comenten la desídia d'aquest regidor que ni apareix. D'aquí ve la intervenció de la García, de la senyora García, de la Mònica Gallardo i sobretot d'en Josep Maria Tubau. Vull dir, o sigui, una miqueta faig valer que no és un tema de tu a tu, el Nacho David, vale? Que la gent es pensa que clar, és una nuca, li agrada caure molt amb el victimisme.
0: Però
1: no?
0: És a dir, teniu constància de persones que us han dit, home, manifestament, no? Més que res, perquè quedi clar de cara a qui ens escolti.
1: Si no ho diem, a part, s'ha fet, o sigui, els foros eren, hi havia molta més gent, és a dir, clar, no és que diguis m'ho han dit, no? És que s'ha dit, s'ha obert públicament que aquesta persona no està a l'alçada i no correspon per lo que el sou públic el tenim. Aleshores, d'aquí, evidentment, jo vaig fer un extracte de la seva agenda. Una pot dir que, i evidentment que pot ser regidor 24 hores al dia, 365 dies a l'any, però al cap i a la fi el moviment se demostra andando, no? I realment i es veu que les regidories que porta, sobretot inclús quan els hi fan preguntes directament al ple, quan un regidor no sap el que té a les mans, d'aquí ve la nostra intervenció, que no només ha sigut Fets per Sitges, o sigui, ara ve una moció, no?, de reprovació, no?, d'aquest regidor per un altre grup polític. És a dir, no és que digui és una cosa personal David Nacho, sinó és que ja quan ho comença a dir tanta gent és perquè i ho escenifica, i ho explicita o ho posa en un ple, això vol dir que això va molt més enllà. És un tema ja, penso que ja a nivell de poble, a nivell municipal.
0: I en el darrer ple municipal, en aquest extraordinari, veu fer referència també a, hem d'entendre d'aquesta manera, a alguns funcionaris i a, diguem-ne, a la feina o no feina, o feina intencionada, si
1: correcte,
0: ho puc dir d'aquesta manera, d'alguns funcionaris.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, jo he fet... m'encanta fer aquesta pregunta perquè també va conseqüència de l'acció que aviat farem també nosaltres, no?
0: Ho dic perquè
1: la frase
0: va ser molt contundent.
1: Sí, dels quatre punts que nosaltres vam defensar per escenificar com és aquest govern, una era el problema de la convivència de la plaça Pere Rosales, l'altra va ser el tema del funcionariat, l'altre tema va ser de les pistes del Carrefour.
0: Sí.
1: Vull dir, vam escenificar quatre punts, no? I una era d'aquest. Nosaltres entenem que els funcionaris de l'Ajuntament han de tenir les seves directrius, diguéssim, ser professionals, ser objectius, dins de la legalitat, i no han entès, molts no han entès, que nosaltres, que som representants també públics, que tenim uns drets adquirits com a regidor d'informació pública i de converses, i que nosaltres no tenim que demanar permís amb els polítics, entre cometes, perquè la llei ho diu, que mentre tu no entris en un lloc de feina i interfereixis directament amb la seva tasca, per això parla de la manipulació i la psicòpata que té mental polític aquesta alcaldessa, és que hi ha funcionaris pues, que no tenen la llibertat de poder-se expressar, de contestar-nos o de dir-nos allò sense que el polític de torn prengui no represàries o que li tiri encara que per què contestes amb un membre de l'oposició quan és un dret nosaltres reconegut, que nosaltres si fem una consulta o fem qualsevol cosa, sempre i quan, no, ja li dic, no li vagi en contra de la tasca professional de l'administració, i això és un tema que gran part de l'Ajuntament ens estem trobant.
0: Us ho preguntava perquè, és a dir, no estem parlant de funcionaris que per iniciativa pròpia facin alguna cosa amb intencionalitat, esteu parlant de funcionaris als quals se'ls ha prohibit o no se'ls permet o se'ls censura si prenen
1: o es troben molt incòmodos per poder parlar amb un representant públic com som nosaltres.
0: És a dir, a funcionaris que se senten incomodats si responen a preguntes de l'oposició.
1: O que sembla mentida que no puguem nosaltres fer allò i tenir la informació, i d'aquí ve inclús, ja em remeto per posar un exemple, és quan i no hi era jo, però seguint, que ja sé que ho segueixo molt amb el tema de les entrevistes, quan la Eva García va dir, no?, que se li va demanar a l'inspector, sí, que nosaltres pensi que tenim un codi ètic nosaltres de privacitat de tota la informació que ens donen, no? Té el mateix dret, entre cometes, un portaveu d'un grup municipal a tenir la mateixa informació, bueno, el mateix o gairebé el mateix dret, uh-huh, que qualsevol altre membre. Per què? Perquè nosaltres ja tenim un codi on nosaltres no podem fer pública coses. I aleshores es va sanificar una miqueta, no? És que no ens, a la gent de l'oposició no t'expliquen res, no? I això, pues, jo m'imagino que això ve amb unes directrius, no?, que nosaltres això ho denunciem i és el que volíem denunciar. I després el funcionari, hi ha molts funcionaris jugant a fer política, és a dir, i jo parlo ja et parlo com a funcionari, sí, també ens hem trobat pues, funcionaris pues, bueno, pues, que tenen més afinitat política amb l'altre, on tindria que ser el funcionari més objectiu i treballar simplement pel bé del poble, i aquestes coses és el que nosaltres hem denunciat constantment perquè ho patim, perquè ho vivim i perquè ho veiem.
0: Què va passar arran de la nit dels aldarulls de Festa Major i fins a quin punt la gestió d'aquest assumpte també ha format part, diguem-ne, o ha ficat un argument més en el sac perquè l'oposició acabi demanant aquest ple extraordinari en el seu moment i aquest debat hagi encara estat més intens?
1: No, el debat ha estat que no va haver-hi debat.
0: Enteneu-me.
1: No va haver-hi debat. La història està que a vegades, i penso des de l'oposició...
0: Ho dic per
1: no,
0: si va ser clau tenir... aquell moment o no per la sol·licitud d'un ple extraordinari.
1: Sí. No, ja anava, però també jo penso que va ser clau no escoltar l'entrevista que li vau fer amb el cap dels Mossos d'Esquadra, que per mi va ser cabdal, que ho vau fer des de Ràdio Maricel. Per mi va ser un punt d'inflexió de veure una altra realitat que...
0: Us va convèncer aquella entrevista?
1: A mi sí.
0: D'acord.
1: A mi personalment
0: sí. Perquè de la mateixa manera que José Antonio Gilabert...
1: A mi em va convèncer.
0: Us va convèncer.
1: I penso que... I la vaig enviar a molta gent perquè...
0: Un punt d'inflexió per què?
1: Pues perquè a vegades no és tot el que ens imaginem. Perquè la gent va fer el que va poder. I les conseqüències, clar, ara és molt fàcil adivinar el número de la loteria un cop passat el dia del sorteig, no? I ara és molt fàcil parlar. Però jo vaig escoltar el cap dels Mossos i jo el seu dispositiu, la seva argumentació i com van actuar, tot i que al començament no la vaig entendre, a mi em va convèncer. Em va convèncer i d'aquí, fixeu-vos que nosaltres, com a Fets per Sitges, només vam fer un petit entrada a les xarxes dient volem una festa segura i tranquil·la, i no hem fet nosaltres, no ens hem ficat més perquè entenem que hem de deixar treballar, i a vegades la política no val tot, perquè d'on no vulgui el dia passat demà ens pot passar a nosaltres, els que estem a l'oposició, i segurament haguessin actuat de la mateixa manera. Una altra cosa és com ho ha portat el senyor Martínez. Vull dir, el senyor Martínez no ha estat a l'alçada d'un regidor de governació, no va estar a la reunió prèvia del dispositiu de Santa Tecla, i això són fets que al final la gent dius, hòstia, ets el responsable, diguéssim, evidentment sota la tutela de l'alcaldessa, és el màxim responsable de governació, has de ser-hi, vull dir, la gent t'ho paga. D'aquí ve que al final aquest senyor continua fent de la seva. O sigui, la reunió més important prèvia a Santa Tecla, veient el que s'havia generat, que va ser trist veure tot aquesta, tot el que va passar, que no hi vagi ni a les reunions. Vull dir, això pues, bueno, va una mica amb la línia que portem amb aquest senyor, que no està, no està, no està, per lo que sigui, no està.
0: Després de tots aquests dies, us vindria al cap què s'hagués pogut fer o quines mesures caldria prendre davant d'un cas així?
1: Jo, per exemple, veig coses que jo me'n recordo, que amb el tema dels contenidors de vidre, això es podia haver fet una cosa més preventiva. Sí, dos. Entenc, és que si escoltes l'entrevista entens moltes coses dels dispositius, si van fallar o no van fallar, però en aquell moment van venir gent, doncs, com passa tot arreu, quan van al camp dels futbol o busquen qualsevol manifestació, l'altre dia, l'11 de setembre. És vergonyós que l'11 de setembre a Barcelona sortissin unes imatges de quatre brètols liant-la, quan realment potser van haver-hi, no sé, 30.000, 100.000 persones que van gaudir del dia, clar. Aleshores, que es podia haver fet alguna cosa? Sí, però que en aquest moment el que hem de fer és tancar files, posar-nos al costat, sobretot per mi, de la justícia, que la Mossos faci la seva tasca d'identificació, que faci la seva feina i que aquesta gent pagui, que pagui. I que ens sap greu que fossin sitjatans, evidentment tots ho sabíem.
0: Sí?
1: Vull dir, clar, home, se sabien, a mi, clar, diuen, se los conocemos, no a tots, però se conocen, clar, encara m'avergonyeix més com a sitjatà. Però que potser també va ser el moment de que van veure l'ampolla, van passar, jo me sumo a la fiesta, i segurament la meitat dels, i no els defensaré, però la meitat dels nanos que estaven allà, doncs mira, no van trobar tan important de llançar una ampolla, es van sumar a la festa, i aquí doncs, ens va perjudicar molt la festa. I una matinal d'una festa major com a Sitges que es tingui que retrasar, per això és, colpeix molt.
0: Sou dels que penseu que hi hauria d'haver tota la policia al carrer en ocasions com
1: a
0: aquestes?
1: A mi la policia no em molesta. De fet, a mi la policia no molesta. A vegades sí que és veritat que es pot tenir la percepció que es veuen actituds, digue-li la paraula, xulesques, no? Que això, que ho parlem molt, i sobretot parlo de tots els cossos, no? Sobretot policia local, no? Que a vegades tenen un posat que no són massa empàtics amb la població, no? I això és un tema, però ja va amb les persones, no? I això és un tema, seria més de concepte policial. Vull dir, jo crec que a Sitges la policia local fa la seva tasca el millor que pot, però ens falta una miqueta, no de tots, no vull generalitzar, però falta molta empatia per part de la policia local, i a vegades la imposició de veure dos policies locals, o quatre o sis, creant una, potser un recel, que hi ha gent que s'ho pren com una imposició, però a mi la policia, tot el contrari, a mi no em molesten, no em molesten. A mi m'agrada més que hi hagués policia amb el tema dels Tom Manta. A mi em molesta molt que hi hagi molta policia, per exemple l'altre dia aquí a la Valla de Fina, que vaig veure 6 o 8 o no sé quants vaig veure, i que ara que venen cap aquí doncs el estigui ple de Tom Mantas. Vull dir, tenim, quan veig que hi ha policia molt en llocs que potser han de fer falta, però realment el dia a dia de Sitges, i poso el tema de Tom Manta, campana a sus anxes.
0: Us va arribar el vídeo aquell de l'actuació policial, de la retenció d'aquell noi?
1: Sí. Bueno, i aquí, bueno, jo no... Jo entenc, puc entendre el moment de cop de sang calenta que pot tenir la policia, no ho justifico, però com jo també a vegades he sigut molt visceral, i sé que al moment pots dir alguna cosa que no tocava o no podies dir, no? D'aquí a assenyalar-lo, doncs jo penso que hi ha un pas, no? Vull dir, ell no entenc si ha sigut ell, que jo no sóc ningú per jutjar-ho, entenc que no va ser, doncs, no va dir unes paraules massa amables, però també puc entendre que amb l'excitació, la impotència que es va veure a la Guàrdia Urbana, de veure niñatos d'aquests que s'estan enfotent, que t'estan tirant en l'aire la festa major, la matinal, m'imagino la pressió que podia tenir la policia local de dir, parem la festa, o sigui, imagina't, jo no ho sé, jo no he parlat amb ells, no? Però imagina't la policia local dient que la matinal no surt, i aquests imbècils, perquè no tenen una altra obra, liant-la. Home, hi ha un moment que jo, si hagués estat allà, jo, Vicenç, l'enganxo i li foto un raig d'hòsties que el deixo allà planxat jo, com a regidor, i després ja en parlarem. Però que no els hem d'assenyalar. No els hem d'assenyalar, vull dir, que tot el procediment potser no està justificat que perdés els nervis aquests, o digués algú, però que en moment aquest d'una persecució que veus que la impotència, a lo millor no justifico, però ho puc arribar a entendre, que, i no està ben fet.
0: Entrem a la tardor, no hi haurà, pel que sembla, massa debat sobre ordenances fiscals. No sé si això us ho...
1: A mi ja no em sorprèn. Vull dir, és que, clar, que no hi hagi ordenances fiscals, que no es les treballin, que no siguin ni capaços de presentar una proposta, va amb la línia d'aquest ajuntament. És a dir, ara faré una reflexió. Com volen pujar les ordenances fiscals amb la mesura de les escombraries quan encara no està licitat el contracte? És a dir, farem valdre... O sigui, posarem una taxa, ni que sigui exclusiva de les, com diu la llei, de les taxes municipals de recollida de residus i tractament, quan el servei continua deficient, deficitari, i que dona pena, i farem pagar tres vegades més, parlem de 66 a 151 o 155, i farem pagar a la ciutadania de Sitges dues vegades i mitja més per un servei que continua, que dona pena? És a dir, que jo penso que hi ha un moment que estan fora de la realitat, les ordenances, ara. És a dir, volem fer valdre una moció que presenta ara Comuns, volem fer valdre una moció perquè pugin les taxes quan els serveis continua de fa igual que fa dos anys, per molta imatge que vulguin dir. Mira, poseu un exemple. L'altre dia, xarxes socials, plaça Pere Rosales, veig que estan netejant amb la carxa el terra. Dic, hòstia, que bé, calla, perquè ja el problema que tenim allà. Passo amb la moto, paro davant de Can Maurici, pum, aparco allà la moto, miro el metro quadrat que havien netejat i te'n vas cap a Vingos Floreal o Mans Maristes i ja no havien netejat més, no? Clar, tu quan veus aquesta entrada d'Instagram o dels xarxes socials que gestionen aquests carrers de confiança que ens costen un congo, 300.000 euros a l'any, per mentir i enganyar i només netejar 2 metres quadrats per dir que està netejant el terra, després expliqui a la gent que els hi pujarem la taxa a 155 euros, és que ens cremen a l'Ajuntament.
0: Dues coses a partir d'aquí, perquè és clar, legalment la taxa s'ha de pujar perquè has de pagar un servei, encara que el servei sigui el que sigui.
1: Però legalment s'ha de presentar, però per això, quan la il·lustríssima ja ho fa públic, que no hi haurà presentació de les ordenances fiscals, i inclús el senyor Tubau, Josep Maria, ho diu al ple, que té coneixement, perquè es veu que es van reunir, aleshores, és que aquest govern està il·legitimat. És que aquest govern que s'aguantarà, com va dir el David, no? Nosaltres estaran fins al final, però al final és una desídia total que no són conscients. Jo comparo molt la senyora Carbonell amb en Sánchez, amb el president de l'estat espanyol. Vull dir, no estan veient la realitat que els envolta. No l'estan veient. En Sánchez sí que té la possibilitat de convocar eleccions, ja que aquesta dona aguantarà, perquè si no, pobrets, on aniran? Si veus la foto del pícnic i de la roda de premsa, aquella imatge, els veus, tu t'ho mires i una persona que entengui una miqueta d'imatge corporal dius... Aquests són els que estan governant Sitges, no?
0: Ara hi anirem al pícnic, però abans... Què passa a la plaça Pérez Rosales?
1: Pérez Rosales hi ha un problema...
0: Que ha estat, diguem-ne, motiu de diferents publicacions de fets per Sitges.
1: Sí, a plaça Pérez Rosales tenim una problemàtica que ja és un espai, bueno, que hi ha uns bancs, evidentment com els molts llocs de Sitges, on, per sort o per desgràcia, hi ha un petit supermercat on dispensa begudes. ¿Vale? Aleshores, tot i que el del supermercat posa de la seva part, allà s'ha convertit en un lloc sobretot de beguda a l'aire lliure i sobretot de convivència amb els veïns. Nosaltres ho hem denunciat per activa i per passiva.
0: És a dir, s'ha convertit en un punt de reunió.
1: Un punt de reunió. Amb el més inri, que jo és el que sempre he pensat, és que al final la comissaria de la policia la tenen molt a prop. És a dir, simplement que el mateix, amb una voluntat política que en David o la senyora Guiu, que l'hem fet alguna proposta de millora d'aquella plaça, no tenen la cap intencionalitat de descansar amb els veïns. Només que passés la Guàrdia Urbana, la policia local, cada vegada que passa per ella, incomodés aquestes persones que no deixen viure.
0: O sigui,
1: no
0: entenem que hi ha hagut problemes de convivència amb els veïns.
1: Hi ha hagut denúncies, hi ha hagut agressions xenòfugues, que això no s'expliquen, hi ha hagut veïns i veïnes que han posat el seu pis a la venda, no poden. És trist quan jo parlava, i l'altre dia al ple ho vaig dir, que ja ens queixem molt que veïns de Sitges no es poden quedar a viure, però què estem fent per garantir? Perquè el dret al descans és un dret reconegut. I la gent de la plaça de Pedrosal és com altres punts de Sitges. I nosaltres necessitem aquí més empatia per part de la policia i que els governants corresponsables, que en aquest cas és el senyor David Martínez, faci la seva feina. Els hem fet diverses propostes. Els hem dit que posin perquè la gent no pugui seure. Com s'ha cronificat ja, ho han donat ja per fet, i aleshores, clar, com altres punts de Sitges, és a dir, hem d'actuar, hem de ser valents, hem de dir-li que els incívics no poden guanyar sobre el descans dels veïns, perquè vostè a les 10 de la nit no pot estar fotent jaleo, vostè no pot estar beguent alcohol a la via pública, vostè no pot estar fent tota la merda que estan fent, perquè els veïns tenen dret a descansar. I vostè, en la corresponsabilitat com un ajuntament, és que el dret descansa, sobretot el dret dels veïns, la neteja. I és una plaça, és un punt conflictiu. La gent està amargada. Estan amargats. Jo ho he dit per activa i per passiva. Consta que ha anat a vegades el regidor. Va a la regidora, els diuen, hòstia, posem així. Els veïns diuen, anem a posar tots a la nostra part. I és un tema, jo penso que una miqueta de voluntat de dir, escolta, anem a solucionar aquest problema. Anem a passar cada quart d'hora. Anem a amargar-los la vida amb els incívics. Fem-ho, fem valdre les ordenances municipals respecte al tema de la beguda d'alcohol, i ja no et parlo d'altres substàncies, vale? Hòstia, que tenen dret a descansar. I això escenifica una miqueta la desídia del senyor David Martín i del senyor Laura Carbonell, perquè per lo que sigui envien un tio amb una carxa a netejar 2 metres quadrats i es pensen que ja han fet la neteja. Ja és un tema de convivència, com em consta que hi ha hagut altres punts de Sitges. La cronificació del tema de la plaça Espanya, bueno, ara digue-li que en vota, també, el que van arribar a patir aquells veïns durant anys. És a dir, això significa una miqueta aquest govern que tenim, bueno, si se li pot dir govern.
0: Anem al pícnic al Kansas i al Club de Mar, al pícnic fonamentalment, perquè és el darrer protagonista d'aquesta història que va començar amb el Club de Mar, va seguir pel Kansas i ara al pícnic.
1: És la trilogia, quan aquest regidor fa uns anys amb un debat del PPAC va dir... Hi ha un informe de costes on tot això va fora. Me'n recordo, vosaltres, amb el resum del ple ho veu comentar.
0: Sí, perquè ens va cridar molt l'atenció.
1: Molt l'atenció.
0: La directora del Mar, era?
1: Sí, la directora general. Era una dona.
0: Era una dona, sí. Però...
1: Galdeano.
0: És a dir, el títol, la condició, o no, director del Mar, una cosa d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Amb un informe en què deia...
1: Jurídic, basant-se jurídicament, que tot allò aniria
0: fora. Bàsicament, que tot allò aniria...
1: Aniria fora perquè hi havia una sentència ferma. Aleshores, clar, jo quan ho vaig dir, doncs, bueno, si tu em preguntes, bueno, tot aquest procediment ahí queda escenificat, no? La realitat, vull dir, ara això se sosté, per lo que jo puc entendre, perquè està declarat vecil con L, no? D'interès local, no? Aquí tenim dues opcions. O sigui, hem perdut, o sigui, Sitges ha perdut. Vale? L'Aurora no, l'alcaldessa no ha sabut defensar-ho, ni ella ni els anteriors. Allò han estat en una situació irregular o il·legal, que tots ho sabien, les tres parts. Jo quan vaig tenir la corresponsabilitat de poder parlar amb el senyor Diego Fernández del Miteco, ella em va dir, Ignacio, que me treguen una proposta. Jo sempre ho he defensat. Perquè allà encara es podia haver salvat 300 metres de cada, el que és pícnic, 300 metres, 300 metres Club de Mar, i aleshores licitar-ho. Perquè el Ministeri no entén que això sigui d'una promoció privada. Jo tenia que fer una concessió, una cosa pública, no? I obrir-ho al poble. No hem estat capaços. Vull dir, al final, l'alcaldessa amb aquests vídeos que se li veu molt, que s'ha fet viral per les xarxes, que se li veu molt... muy perjudicada, podríem dir, como cuando a veces dicen que los niños y los borrachos dicen, no dicen mentiras, ella ya va a sanificar lo que pensa realment darrere a fons de tot això. Va dir, estos pijos de mierda, no? Vull dir que al final el subconscient la va trair, perquè, ja et dic, sota el meu punt de vista la vaig veure amb aquell vídeo molt perjudicada i al final va acabar dient lo que ella pensa, no? I la sanificació d'ahir, de la roda de premsa que la vaig escoltar, i aquest dematí he tornat a escoltar Rodeo Maricel, escenifica que ni s'ho creuen, vull dir, estan contents. És a dir, ells busquen un culpable. En aquest cas, foten el culpable al Ministeri. No, vostès, nosaltres sí, ja s'ha perdut la guerra amb el Ministeri. No ens ha pogut fer-ho millor. Per un motiu o per l'altre. Perquè ens hem cregut més gestos que el Ministeri, ens hem cregut que li podíem prendre el pèl al Ministeri i al final hi ha una sentència ferma. I amb una sentència ferma, només per el que jo entenc, ojo, s'aguanta pel BECIR. Ja t'ho diuen. O me levantes el tema del BECIR per un pleno municipal o iremos a la ruïna. Jo ara et diré una cosa i no estic en contra, sobretot, que quedi molt clar, que no es pugui transversar les meves paraules. Jo sempre he parlat molt clar amb la gent que he pogut parlar amb el Club de Mar. Pic no he parlat mai, en Kansas menys, que jo pensava que tot això es tenia que regularitzar perquè han estat il·legals molts anys. Però jo penso que ara diré una cosa que potser serà molt impopular, però nosaltres hem perdut. O sigui, hem de reconèixer que hem perdut. ¿Vale? I posant-nos en aquesta tessitura hem de decidir què fem. Deixem morir allò fins que arribi la ruïna amb totes les problemàtiques que ens vindran de salubritat, de seguretat, o siguem pragmàtics, aixequem el BECIL, ¿vale? Que és la pedra que ens està dient, perquè com un jutge digui que això es va fer a conseqüència per poder-ho...
0: És
1: el recurs que hem presentat, però es va fer en temps que no tocava, perquè et diuen, això vostè ha fet perquè jo no tiri enrere, l'aixequem i tot allò ha d'anar a terra. Per què? Perquè cronificarem el problema. I ho dic ara, i no sé si les properes hi serem o no hi serem, però intentarem ser-hi per recordar-ho. Però és que al final allò tindrà que anar a terra. Per què? Perquè no hi haurà cap decisió política que vagi en contra d'una decisió ferma judicial. Sí? I li estem dient, vostè o m'ho aixeca o fins que vostè declari ruïna. Què farem? L'Aurora, la senyora il·lustríssima, és una estratègia política clara de ficar les culpes, com fa sempre, amb el Ministeri d'Espanya. Però no estan veient la jugada, perquè l'Aurora s'aguanta aquí Sitges amb el Partit Socialista, moltes vegades li ha salvat la papereta. Però a Espanya, tot en suma, que això hi haurà un canvi de govern, s'evidenciarà un canvi de govern. Aleshores, jo penso que és una estratègia política, per molt que diguin que s'estimen Sitges, s'estimen, perdó de la paraula, una merda, s'estimen Sitges, i el que volen ells és aguantar tota aquesta tessitura durant el govern, enfrontar-se amb el govern per dir que ells són els culpables, quan no hem fet autoculpa ni hem fet autocrítica, perquè després, quan sigui el Partit Popular, evident que aparentment, amb Vox, és per lo que jo veig, puc entendre des de la visió política...
0: És a dir, perquè vingui,
1: tinguem algú en qui assenyalar-lo. I jo ara, ja et dic, i estic en contra, perquè jo penso que jo, com un projecte que ens va ensenyar un dia la Beli, que ens deia que ho va recuperar, allò inicialment tenia que haver posat tres peces de 300 metres quadrats, que era l'original, i a partir d'aquí haver sigut suficientment intel·ligent i baixar una miqueta les orelles, sapiguen al Ministeri, de dir, escolta, busquem una viabilitat als tres punts.
0: O sigui, per resumir-ho, abans de deixar-ho morir, perquè el Ministeri que farà serà deixar-ho morir, doncs aixequem el BECIL i que vagi a terra ja directament per no deixar tot aquest espai degradat d'aquesta manera.
1: És el més pragmàtic, perquè què estem fent un tour de força? Amb qui? Amb l'estat espanyol? Quan hi ha una sentència ferma? Què estem esperant? Quan el jutge digui, escolti'm, aixequi el BECIL perquè vostè van fer això a posteriori, què ens quedarà? Dic que la culpa sempre és dels altres i no hem fet autocrítica, i això jo penso que el més pragmàtic ara... És a dir, ja sé que és molt furlo que diré la gent, però és que estàs en contra. No, jo veig les coses com les veig. No hem estat capaços de mantenir per cada ubicació els 300 metres quadrats per fer unes concessions públiques i decidir que allò hagués estat pel poble o per alguna entitat o algun tema esportiu, cultural, com vulguis dir-li. Si ja hem perdut, no fotem la... O sigui, sempre em mateix, escolti, Miteco, quan vinguin a la reunió, escolti'm, què hem de fer?
0: És a dir, si ja hem perdut, no fem l'agonia més llarga.
1: No la fem.
0: Voleu dir?
1: Clar. D'acord.
0: Tenim temps suficient per dues coses. Primer, que ja teniu candidat o candidata.
1: Per les properes eleccions.
0: Hombre, claro.
1: Sí, bueno, sí. De fet, abans de l'estiu vaig exposar el meu posicionament a la Junta Executiva de Fets.
0: I
1: em van dir que deixem passar una miqueta l'estiu i que ara retrobarem una miqueta el tema del meu posicionament, que sempre ha estat molt ferm. Doncs els vaig exposar i em va dir frena, que volen tenir un procés de reflexió, i no sé si l'hem tingut o l'han tingut, però jo vaig proposar el que jo pensava que tenia que ser en aquell moment en aquella taula, i ara doncs, ara aviat, bueno,
0: que hi ha possibilitats que repetiu.
1: Jo he posat la meva proposta sobre de la taula i això, pues, quan toqui jo ho explicaré. Ho explicaré perquè en primera opció tothom va posar el fre de mà.
0: Bueno, pròximament en aquesta pantalla. Aleshores, queda el temps que queda, però no per parlar de política, no, sinó perquè Nacho Rubí volia dir en veu alta,
1: sí,
0: quelcom que és bonic de dir,
1: sí,
0: i amb el qual hi estem, almenys els d'aquí, ja repeteixo, no estem parlant de política, i estarem absolutament d'acord. Endavant.
1: No, res, que avui m'hagués agradat trobar-me amb Pitu, aquí, no? I sortint de l'altre dia li vaig donar una abraçada és que va ser molt emocionant veure-lo a ell, o sigui, és una persona que me l'aprecio molt i amb tot el sentiment quan el vaig veure que m'ho van amagar, evidentment, mm-hmm, no m'ho van explicar qui faria, m'ha mirat Santa Tecla, pues, veure'l amb en Pitu, pues, al marge de l'emoció que en aquell moment em va sobtar, com ho va fer, pues, volia, pues, aquest moment que sé que no li agradarà, el vaig abraçar, no li vaig poder dir-me, i dic, mira, pues, m'ha emocionat molt i ho dic de tot cor, i és una persona que, bueno, me l'estimo molt i penso que ho va fer magnífic i ens hem sentit molt identificats molts i ja està, i li volia donar les gràcies.
0: Com que abans de començar la conversa he dit, vull acabar,
1: sí,
0: puguem dir.
1: Sí, li volia dir,
0: perquè quedés, perquè s'ho mereix. O sigui que era una sorpresa, us va venir de nou, no, no sabíeu res d'això?
1: No, jo feia les meves càbales, perquè sempre faig càbales,
0: i
1: hi ha coses que no te
0: les
1: poden explicar, i quan el vaig veure, hòstia, se'm va caure tot, que vaig pensar, hòstia, que bonic, no? Que sentit, que... Perquè és una... I mira que parlem molt de bàsquet, perquè sempre ens discutim, perquè és un forofo del Barça, que a vegades dic, hòstia, Pitu, i vale. Però com a persona, com tot, doncs penso que avui era el moment, i el volia dir-li alguna cosa, però dic, aprofitaré perquè sé això que queda gravat, que li fotrà molt, perquè em dirà, s'emprenyarà, però li tenia que dir, m'he emocionat.
0: Sí. Dit queda, i ben dit. Nacho Rubí, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera amb moltíssima il·lusió, evidentment. Crec que és la carrera més il·lusiva des de que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
2: I acabem amb un resultat en directe. A la Lliga Asobal està jugant el Granollers a la pista de l'Alacant. Ara mateix, 22 minuts del primer temps, el resultat és d'empat a 14.
3: 3CAT Info.
4: Bona nit, són les 9. Milers de persones es manifesten a Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que van expulsar aquesta setmana del seu pis a la ciutat. La manifestació vol exigir que s'aprovi el decret d'habitatge per evitar els desnonaments. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la intel·ligència artificial. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant de 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Rescatada al Pakistan, una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. La policia ha detingut dos homes a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. Arrenquen els concerts de les festes de la Mercè a la platja del Bogatell a Barcelona amb la Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana, entre d'altres. Les actuacions musicals són un dels plats forts de la programació de la Festa Major de Barcelona. Complicaran la ciutat del millor de les escenes local, nacional i internacional.
3: Esports.
2: Arrenca el partit, el debut del Barça a la Lliga CB contra el Coruña al Palau, empat a 2 en el primer minut, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. En joc l'Anglaterra-Espanya a Wembley, a la Lliga de les Nacions, amb 4 blaugranes titulars i Gordon titular a Anglaterra. Ja guanya la selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal. Eric es baixa per molèsties al genoll. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió, 0-2 contra el Logroño, derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada. A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1 i a la primera ref, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
4: Pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser fresca, si bé en alguns punts de la meitat sud de la costa la mínima es mantindrà una mica per sobre dels 20 graus, humitat elevada i alguna boira baixa al prelitoral. Diumenge començarà amb alguns núvols al litoral i capes de núvols prims a l'interior. A la tarda hi haurà més nuvolositat.
3: 3CAT Info.
4: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us informa Carola Gil.
3: 3CAT Info.
4: Milers de persones s'estan manifestant al centre de Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys de la ciutat a qui van expulsar del seu pis aquesta setmana.
5: Ayuso, Ortega, y los a la mierda.
4: La manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid exigeix l'aprovació del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Claus en mà i a crits de Mari Carmen es queda, milers de persones recorren al centre de Madrid, des de la Puerta del Sol fins al Congrés dels Diputats, per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Reclamen la renovació automàtica dels contractes, congelar els preus i prohibir tots els desnonaments. I critiquen que l'executiu espanyol faci servir el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, per a la picabaralla política. La portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Aldo Reverte, exigeix a la Moncloa un canvi normatiu.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: De fet, des de l'hospital, la mateixa Mari Carmen enviava aquest missatge a Pedro Sánchez.
7: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
5: Un decret que el PSOE negocia contrarrellotge amb la resta de forces parlamentàries, també amb Junts, per tal que tiri endavant el Congrés i que avui aquí ha estat batejat com el decret Mari Carmen.
4: El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a la Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. Es calcula que a la ciutat autònoma encara hi queden uns 10.000 migrants i almenys 2.500 haurien fet una petició de protecció internacional. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
8: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
4: Tot plegat avui que la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid, que ha tingut el suport del PP i de Vox. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han participat en una marxa en suport a Ceuta i a la integritat territorial espanyola. El manifest demana la militarització de la ciutat autònoma, l'expulsió al Marroc de tots els migrants que van entrar a finals de juliol i que es convoquin eleccions generals anticipades. Miguel Tellado, del PP, y Santiago Abascal, de Vox.
9: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
10: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
4: El PSOE ha respost a la manifestació acusant el PP de fer seguidisme a l'extrema dreta i de girar l'esquena als problemes socials del país. La marxa ha estat convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, promoguda per l'exdiputat de Ciutadans Marcos de Quinto i el cofundador de Vox i expresident del PP català, Aleix Vidal Quadras. Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol Pedro Sánchez i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Les associacions de víctimes de l'Adan al País Valencià s'han manifestat aquesta tarda a Alacant per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. La concentració s'ha fet davant de la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia, en què van morir 232 persones. Centenars de persones, juntament amb entitats socials i també sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i cartells amb missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran d'Amazon vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de l'Adan 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Amazon que es blindi amb la condició de forat.
11: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona 0 pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
4: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge «és alert». De la crònica internacional destaca que Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
12: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
4: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
13: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
4: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. I ara us parlem d'intel·ligència artificial perquè Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la IA pot propiciar la mort de 1 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
14: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
4: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van corxoixar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar l'autoregulació del sector. Això ho ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en IA.
15: D'organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
4: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra desconfiat.
15: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu a posar la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
4: 2 minuts i serà 9:15 del vespre. Més de 500.000 de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. Anem a París, Isabel Galí.
16: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el Papa mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
17: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
16: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó 14.
18: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
16: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
4: Obrim àrea de servei.
3: El temps.
4: Dani Ramírez.
19: El dia es va acabant amb cel gairebé serè bona part del país, algun núvol baix a les Terres de l'Ebre, sobretot cap a la Serra del Montsià, als ports, també alguns núvols prims a les comarques de Girona, a la Catalunya Nord, però baixa, tot plegat és anecdòtic. Esperant que demà l'anticicló perdi pistonada, començarà a baixar la pressió atmosfèrica. De moment no ve cap canvi important, no ve cap gran pertorbació, no ve un canvi sobtat d'aquells que pugui donar aiguats o grans tempestes, de moment. Però sobre les portes, al marxar l'anticicló cap a centre Europa i, finalment, l'Europa oriental, obrirà les portes a pertorbacions atlàntiques que arribaran, de moment, una mica desfetes. Per tant, demà augment de la nuvolositat, aquesta nit cel poc ennuvolat, ambient fresc, tot i que la mínima pot pujar un grau o dos, al Pirineu encara mínimes de 6, 7, 8 graus en algunes valls, i a la Catalunya interior, ponent, mínimes al voltant de 13, 14, 16 aproximadament. A la costa encara algun valor tropical, això que diem mínima tropical, per sobre lleugerament dels 20 graus. Ja diem que demà se n'hi ha ennuvolant, al matí d'hora encara amb clarianes, al migdia de la tarda més núvols, a la costa núvols baixos, ja de bon matí, núvols prims a la Catalunya interior, per tant el dia serà ja enterbolit, no tindrem tantes hores de sol. I entre la tarda i el vespre d'aquest diumenge pot caure alguna gotellada cap a l'Empordà, Costa Brava. Dilluns, dimarts, dimecres, alguns ruixats, algunes tempestes, sobretot les de dimarts i les de dijous. Cada dia pot fer xàfecs. Dilluns pot caure alguna pluja entre Barcelona, Tarragona, en aquest sector litoral i prelitoral.
3: 3CAT Info.
0: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
20: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: En marxa tenim la gala de clausura del Festival de Cinema de Sant Sebastià, en què s'ha d'anunciar el palmarès de la 74a edició. La britànica Tender Loving Care és la gran favorita i tot apunta que les produccions catalanes tenen poques opcions de premi. Anem cap a Sant Sebastià amb el Marc Garriga. Bona nit.
21: Bona nit. Ja falta ben poc perquè comencin a anunciar els premis del palmarès de la secció oficial de competició, però de moment ja s'han entregat molts altres premis, per exemple, el Premi del Públic de la secció Perles, que acull cintes que s'han estrenat prèviament en altres festivals de sèrie A, com, per exemple, La Bola Negra, que ha estat la que ha obtingut la puntuació més alta per part del públic, un 9,40. Per tant, s'han portat aquest Premi del Públic tan valuós per als Javis, els directors de la cinta, que han pujat dalt de l'escenari a recollir-lo i l'han agraït així.
1: Este premio para nosotros es muy importante. Nuestra primera obra de teatro tenía 15 espectadores. Solo que habían 15. O sea, hicimos sold out. Y ver ayer y hoy las salas de cine llenas de gente, sobre todo de gente joven, y estar aquí recogiendo el premio del público es algo muy emocionante. Muchísimas gracias.
21: Javier Calvo, que agraïa no només aquest premi, sinó aquest fet de que La Bola Negra està omplint, des que es va estrenar ahir, doncs, els cinemes a tot l'estat. El Premi del Públic té un segon guardó, que és per la millor pel·lícula europea, que, com que La Bola Negra és europea, doncs passa a la pel·lícula que ha obtingut la segona millor puntuació, que en aquest cas és NASA, el documental sobre les tàctiques del govern de Netanyahu a Israel per perpetrar el genocidi a Gaza, dirigit per Yuval Abraham i Rachel Zor, i produït pel diari britànic The Guardian. Ha recollit aquest premi del públic a millor pel·lícula europea el distribuïdor, el director d'Elàstica Films, Enrique Costa.
2: És un honor recibir este premio del público de San Sebastián, que de una forma tan calurosa ha recibido la película desde el inicio en su premier. Es una pena no poder estar aquí, pero hemos podido ver las imágenes de lo que pasó esa noche y estamos eternamente agradecidos. Este premio esperamos que sirva para esparcir la voz de lo que la película representa y de lo que el gobierno israelí está haciendo con la matanza de palestinos en Gaza. Muchísimas gracias.
21: Enrique Costa, per tant, que llegia un comunicat dels dos directors que no han pogut ser aquí perquè estan en un lloc indeterminat amb extremes mesures de seguretat amenaçats pel govern d'Israel. Per tant, aquests dos premis molt emotius. També s'ha anunciat el premi de la secció Zabaltegui a la pel·lícula Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma, de Jane Shombron, una pel·lícula que passarà aviat pel Festival de Sitges. I la gran favorita, com deies, és Tender Loving Care, en la secció oficial de competició, la pel·lícula de Mike Lee. Ara veurem el palmarès oficial quins premis s'emporta, però s'han dut de moment el premi Transforma Make a Mark, que reconeix una pel·lícula per la seva contribució al canvi social, i un dels actors del film, Paul Jesson, ha pujat a l'escenari a recollir-lo.
22: When Mike Lee asks you to be in a film of his,
23: quan Mike Lee et demana que participis en una pel·lícula seva, emprens un viatge que no saps com acabarà ni què descobriràs pel camí. Però estic molt content que Tender Loving Care finalment hagi tingut una acollida tan gran i tan càlida a Sant Sebastià.
22: Moltes gràcies.
21: Doncs seguim amb la gala, i per acabar dir-vos que Burgundy, un documental sobre la seductora cultura del vi de la Borgonya, doncs s'ha endut el premi a la millor pel·lícula de la secció Culinari Cinema.
4: Gràcies, Marc Garriga. Doncs seguirem pendents d'aquest palmarès. Bona nit.
21: Fins ara, bona nit.
4: Aquesta connexió ha estat possible també gràcies a Manel Gil.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Aquesta setmana s'ha estrenat el documental El Buen Espíritu, dirigit per Mònica Terribas, que recull testimonis que denuncien pràctiques espirituals abusives a l'Opus Dei. Un d'ells és Federico Johansen, que avui ha assegurat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que les dinàmiques de manipulació psicològica de la prelatura són les mateixes arreu del món i al llarg dels anys.
24: Una de les coses que l'Opus Dei, por lo menos en los comentarios que se ven en las redes sociales, intenta mostrar, no, esto lo que pasó son errores de las personas. No son errores de las personas. Esto pasó a lo largo de todos los tiempos, en todo el mundo, y eso muestra clarísimamente que no es un error de las personas.
4: També al suplement, Mònica Terribas ha assegurat que ara el papa vol investigar aquestes denúncies.
25: Em consta que el papa Lleó XIV té la voluntat de seguir la investigació sobre els abusos espirituals. La primera cosa que va fer Prevost quan va arribar a la cadira de Sant Pere va ser demanar a l'Opus Dei que li portés la reforma als estatuts. I ara està a les seves mans, perquè ells han entregat un esborrany del que ells consideren que seria una reforma als estatuts de l'obra.
4: El Buen Espíritu és la segona part del Minuto Heroico, un altre documental de Terribas sobre l'Opus Dei. En el primer es publicaven els testimonis de dones que formaven part de la prelatura, i ara El Buen Espíritu, Terribas recull la veu de diversos homes. I abans dels esports us expliquem que ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. Les detencions es van fer al juliol. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i li van imposar un matrimoni amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès.
3: Esports.
4: Amb Alfons Gorina, bona nit.
12: Bona nit. Comencem amb esport en directe. Estem pendents de la primera jornada de la Lliga ACB. Està en joc el Barça-Corunya al Palau Blaugrana i ho està seguint l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
5: Bona nit, Alfons. Som a l'inici del segon quart. S'ha acabat ja aquest primer quart del partit al Palau Blaugrana. El Barça, de moment, guanya 22-18 davant del Corunya, un equip que acaba de pujar en guany a la Lliga ACB i que arriba aquí a la banqueta entrenat per Carles Marco, el tècnic català, que, a més, té dos jugadors catalans a la seva plantilla i que, doncs, de moment estan plantejant un bon partit, un partit seriós. A destacar en el cantó de la Corunya, Guillem Jou, que de moment encara no ha notat, i a destacar també Dida Cuevas, que ha fet 4 punts en 4 minuts. El cantó del Barça, un dels millors, està sent també un català, Joel Parra, amb 4 punts, un rebot i dues assistències, un 5 de valoració, tot i que el màxim anotador és Darío Brizuela, amb 5 punts. Per tant, una vegada més, els jugadors de l'any passat liderant la anotació. Marcador ara mateix, els primers 10 segons de quart, Barça 22, Corunya 20.
12: Gràcies, Ernest. I en futbol tenim en joc a Wembley l'Anglaterra-Espanya de la Lliga de les Nacions i ho està seguint en l'enviat especial el Roger Arbusà. Roger, bona nit, com va el partit?
6: Bona nit, doncs acaba de marcar un jugador del Barça, la selecció anglesa, gol d'Anthony Gordon, el 36 de partit. Som a la primera part, primer havia marcat Lamine Yamal, un altre del Barça, i ara ha fet el gol de l'empat Anthony Gordon, després d'un contraatac de la selecció anglesa. L'extrem del Barça s'ha plantat sol davant Unai Simón i amb la dreta ha enviat al fons de la porteria. Abans, com dèiem, havia marcat la selecció espanyola, gol de Lamine Yamal al minut 2, un gol molt matiner. Lamine ha aprofitat una vedada de Marc Gueye, el central del City, li ha pispat la pilota, s'ha plantat sol davant Trafford i ha fet el primer gol del partit. Per tant, ara mateix el 37 de partit, gol de la selecció anglesa, Anglaterra 1, Espanya 1. Finalment són 4 els jugadors del Barça titulars avui amb Espanya, Lamine, Cubarsí, Rodri i Dani Olmo, tot i que n'havien de ser 5 perquè també havia de ser titular Eric García, però s'ha lesionat a l'escalfament. Pel que ens diu la Federació Espanyola, té molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. La selecció espanyola torna avui cap a Madrid i demà li faran proves al jugador de Martorell.
12: Gràcies, Roger. Per cert, que ara mateix també s'està jugant en aquesta Lliga de les Nacions el República Txeca-Croàcia, empat a 0 al minut 41 de la primera part, on Livakovic defensa, el Blaugrana Livakovic defensa la porteria de Croàcia. Pel que fa a la lesió d'Mbappé, en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia, Països Baixos, l'Alemanya-Grècia i el Noruega-Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja. Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. D'aquesta jugadora n'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
7: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
12: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió al peroné.
8: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
12: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada en el partit jugat al Municipal de Palamós. La jornada de la Lliga F es tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda amb l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo. I tenim novetats en aquest partit de la Lliga de les Nacions entre Anglaterra i la selecció espanyola, perquè acaba de marcar novament Anglaterra, ha marcat Harry Kane, per tant ara domina per 2-1 la selecció anglesa quan estem al minut 40 de la primera part.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Amb motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar, que ha estat tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix liderant la classificació amb 302 punts, 66 més que el seu company George Russell.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que van expulsar aquesta setmana del seu pis a la ciutat. La manifestació vol exigir que s'aprovi el decret d'habitatge per evitar els desnonaments. També és notícia que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. I també us hem explicat que el magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. A partir d'ara us parlarem de la vinya, que tot i ser un cultiu resistent i adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Una de les solucions són les vinyes d'alta muntanya, que busquen temperatures més suaus i més aigua. I anirem a la Garrotxa, que vol ampliar la xarxa de transport públic per connectar diferents punts de la comarca. Ja ha preparat 9 estacions i ara reclama la Generalitat una nova línia de bus que permeti arribar a diversos municipis i també a espais naturals sense necessitat d'agafar el cotxe. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Doncs que està debutant el Barça a la Lliga ACB, guanya de 3 punts, 29 a 26, quan portem 4 minuts del segon quart, el Leima Coruña. El Manresa, en canvi, ha perdut a la pista del Bilbao per 107 a 92. Està en joc l'Anglaterra-Espanya a la Lliga de les Nacions, guanya Anglaterra per 2-1, amb gols del Blaugrana Gordon i de Harry Kane. Per la selecció espanyola ha marcat el també blaugrana Lamine Yamal. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser fresca. Si bé en alguns punts de la meitat sud de la costa, la mínima es mantindrà una mica per sobre dels 20 graus. Humitat elevada i alguna boira baixa al prelitoral. Diumenge començarà amb alguns núvols al litoral i capes de núvols prims a l'interior. A la tarda hi haurà més nuvolositat. El Sindicat de Llogateres de Madrid fa una crida a acampar a la Puerta del Sol per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de la ciutat a qui van expulsar del seu pis aquesta setmana. A la manifestació, que encara continua, hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants exigeixen l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Claus en mà i a crits de Mari Carmen es queda, milers de persones recorren al centre de Madrid, des de la Puerta del Sol fins al Congrés dels Diputats, per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Reclamen la renovació automàtica dels contractes, congelar els preus i prohibir tots els desnonaments. I critiquen que l'executiu espanyol faci servir el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, per a la picabaralla política. La portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Aldo Reverte, exigeix a la Moncloa un canvi normatiu.
3: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
2: De fet, des de l'hospital, la mateixa Mari Carmen enviava aquest missatge a Pedro Sánchez.
4: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
2: Un decret que el PSOE negocia contrarrellotge amb la resta de forces parlamentàries, també amb Junts, per tal que tiri endavant el Congrés i que avui aquí ha estat batejat com el decret Mari Carmen.
0: Més coses. El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. Es calcula que a la ciutat autònoma encara hi queden uns 10.000 migrants i almenys 2.500 haurien fet una petició de protecció internacional. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
5: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
0: Tot plegat avui que la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid que ha tingut el suport del PP i de Vox. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han participat en una marxa en suport a Ceuta i a la integritat territorial espanyola. El manifest demana la militarització de la ciutat autònoma, l'expulsió al Marroc de tots els migrants que van entrar a finals de juliol i que es convoquin eleccions generals anticipades. Miguel Tellado, del PP, y Santiago Abascal de Vox.
6: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
7: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: El PSOE ha respost a la manifestació acusant el PP de fer seguidisme a l'extrema dreta i de girar l'esquena als problemes socials del país. La marxa ha estat convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, promoguda per l'exdiputat de Ciutadans Marcos de Quinto i el cofundador de Vox i expresident del PP català, Aleix Vidal Quadras. Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol Pedro Sánchez i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos.
8: 3CAT Info.
0: Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
9: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. Encara en clau internacional, us expliquem que al centre d'Atenes hi ha hagut 6 morts, entre els quals una parella de lluna de mel, i 3 ferits en ensorrar-se un edifici de 3 plantes arran d'una explosió, probablement per una fuita de gas. Entre els morts hi ha 3 turistes nord-americans. Tot apunta que pertanyen a un grup que havia llogat un apartament per una estada curta a la capital grega. El sinistre ha tingut lloc al barri de Placa d'Atenes, a prop de l'Acròpolis i d'altres indrets molt visitats pels turistes. L'explosió també ha malmès els edificis veïns en un sinistre que l'alcalde d'Atenes ha qualificat de desastre increïble. A Irlanda del Nord, un jutge ha dictat avui una ordre d'urgència per impedir una desfilada protestant de l'ordre d'Orange que havia de passar demà per una zona de majoria catòlica a la localitat de Portadown. Els residents de la zona havien presentat un recurs al Tribunal Superior de Belfast contra la decisió, que inicialment permetia la desfilada per primera vegada en 30 anys. Prèviament, el jutge havia instat les parts en conflicte a textualment allunyar-se de l'abisme i arribar a un acord pel bé de tothom. I és que les desfilades han estat històricament un dels focus de gran tensió entre les dues comunitats enfrontades a Irlanda del Nord. En paral·lel, la Federació de Futbol de la República d'Irlanda ha confirmat que demà jugarà contra Israel enmig de rumors de boicot i un jugador ha abandonat la concentració en protesta per l'actuació israeliana a Gaza. Els jugadors irlandesos jugaran amb un braçalet negre. Israel ha reaccionat assegurant que el futbol ha guanyat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. No vull...
0: Estan en marxa a aquesta hora els concerts a la platja del Bogatell de Barcelona. Bandes com Al·lèrgic al Pol·len o Love of Lesbian hi actuen amb motiu de les festes de la Mercè. Allà hi tenim en Marc Ruiz.
10: El grup barceloní Al·lèrgiques al Pol·len obre foc en un dels esdeveniments més multitudinaris de les festes de la Mercè de Barcelona, els concerts a la platja del Bogatell. El públic que hi ha a la platja a aquesta hora suma els que s'han desplaçat expressament per veure els concerts i els que aprofiten els últims raigs de sol per fer un últim bany. El sextet de la Vila de Gràcia va fent que cada cop arribi més gent a la platja, atreta per un punk poc amb actitud. Al·lèrgiques al Pol·len han aprofitat per avançar algunes cançons del nou disc que presentaran a la sala Rasmatàs el 13 de febrer. Comença així una nit al Bogatell que continuarà amb la Pegatina, Love of Lesbian, amb un dels últims concerts abans que passin una aturada definitiva, i Svetlana, que portarà la festa fins la matinada.
0: Anem ara cap a Lleida, perquè la primera referència del Ball de Bastons a la ciutat es va documentar el mes de setembre del 1701. Aquest dissabte, 325 anys després, la capital del Segrià ha commemorat aquesta efemèride durant la trobada nacional infantil. Hi ha anat Alba Mor.
11: L'esdeveniment ha estat un dels actes més destacats de la programació de les festes de tardor. 120 bastoners de 8 colles han participat en una cercavila pel carrer Major que ha permès al públic descobrir diferents danses històriques del territori català. La trobada també ha servit per celebrar més de 300 anys d'història del Ball de Bastons a Lleida. El president de la colla del Pla de l'Aigua, Xavier Ramon, ha posat en valor la tasca dels grups que els han precedit per mantenir aquesta dansa tradicional.
12: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
11: L'esdeveniment ha estat la principal novetat de la programació de les festes de tardor de Lleida en una segona jornada, on també s'han organitzat activitats esportives, espectacles infantils i concerts.
0: 3 minuts i seran 3:15 del vespre. L'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees, on cada cop se'n veuen més d'espècies que fins ara només es trobaven en cotes més baixes. Un estudi internacional ha analitzat durant 20 anys més de 60 cims de diverses regions, com els Alps, els Pirineus o el Caucas. La investigació constata com la pujada dels termòmetres està canviant el paisatge i posant en risc la supervivència d'unes plantes adaptades al fred i a unes condicions cada cop més estranyes. Ens ho explica Montse Poblet.
13: Per fer aquest estudi s'han triat 62 cims on pràcticament no hi puja ningú i cada 7 anys els científics que el firmen hi han pujat i han mostrejat les plantes que hi ha. Han constatat que per cada 0,1 graus d'increment de temperatura puja un 1% la taxa d'extinció d'unes espècies acostumades a viure en condicions extremes que ara ja no troben. L'altra cara de la moneda són les plantes de cotes més baixes que amb la pujada de temperatura es poden permetre pujar i que estan canviant el paisatge dels cims. Pau Carnicero, un dels autors d'aquest estudi, publicat a la revista Science, ens parla de transformacions radicals del paisatge, tant d'alta com de mitja muntanya.
14: El que s'està observant és que aquestes zones més altes estan passant d'aquesta mena de tarteres o parcs pedregosos a uns prats més tancats, i en canvi les zones més baixes estan passant de prats més tancats cap a matollars.
13: Els Pirineus són, de totes les serralades europees estudiades, la que està patint més extincions de plantes d'alta muntanya. Difícilment es pot fer res per revertir la pujada de temperatures que està acabant amb aquestes espècies, però sí que es poden prendre mesures per protegir-les abans no desapareguin.
14: Si estan en una zona que, a més, sabem que hi ha molta pressió de pastura, és una zona que és molt trepitjada, etcètera, etcètera. Aquí sí que llavors ens podríem plantejar algunes mesures que, com a mínim, no facin accelerar la desaparició d'aquesta espècie.
13: Abans d'extingir-se, les espècies pateixen una caiguda de població, senyal que toca fer alguna cosa per protegir-les.
0: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que han detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi...

0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Per fi comença a canviar el temps després d'una setmana de fort anticicló i de temperatures molt altes. De fet, hi ha llocs on fa més de 10 o 15 dies que no hi ha plogut i llocs on fins i tot en tot l'estiu i el que portem de setembre, en 24 hores no han arribat a superar ni un litre per metre quadrat. És el cas de Mollerussa. Aquí la sequera és realment preocupant. Llocs de Ponent, de la Noguera, de la Segarra, de l'Urgell, amb una forta, molt forta sequera des del 15 de maig aproximadament. Bé, de moment aquesta nit serena, ambient fresc, alguna boira al prelitoral. Demà un dia diferent, mig ennuvolat, comença a marxar l'anticicló, es comença a ennuvolar, especialment al migdia i a la tarda. La costa ja era núvols baixos cap al matí migdia. I demà a la tarda pot quedar ja una mica carregat de núvols a tot arreu. Alguna gota pot caure, no pas pluja o tempesta, ni molt menys. En punts de l'Empordà, Costa Brava, doncs alguna gotellada o plogim. Pel que fa a dilluns, pot ploure entre Barcelona i Tarragona en aquest sector sud del litoral i prelitoral. No ho descartem al sud de Lleida. Dimarts podria ploure a altres sectors de Catalunya, fins i tot Catalunya central o Ponent, ho anirem seguint. I dijous també, pluges una mica més abundants, sobretot entre la costa de Barcelona i costa tarragonina. Llavors sí que parlaríem d'algun aiguat.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Rècord d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i també la pesca a l'agost. Hi ha gairebé 61.200 persones que es dediquen a aquestes activitats, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions posa de manifest la capacitat del sector primari per generar activitat econòmica. També evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per a la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. I ara us parlem de la vinya, perquè tot i ser un cultiu resistent i adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Una de les solucions són les vinyes d'alta muntanya, que busquen temperatures més suaus i més aigua. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell, on aquesta setmana han acabat la barema a més de 1.300 metres. Anem cap allà amb en Joaquim Albalate.
3: La calor, la sequera i les plagues afecten el procés de maduració de les vinyes, fan baixar la producció i alteren el gust del raïm i, per tant, del vi. Per això, cada cop els viticultors pugen més amunt per buscar menys calor i més humitat. A Estamariu, a l'Alt Urgell, l'any que ve començaran a vendre el vi Cadino, que surt d'unes vinyes a 1.365 metres. Són de les més altes de la península Ibèrica. David Planas és el vicepresident de la Fundació Planas Corts, que impulsa el projecte, i Joan Pagès, el viticultor que gestiona els ceps.
4: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi.
5: El clima, el que és les temperatures diurnes no són tan altes, al vespre baixen més, això permet que la maduració del raïm sigui molt més rodona, molt més homogènia, i els vins poden sortir molt més rodons.
3: Però tot i això, aquest any han hagut d'avançar la barema per la intensa calor de l'estiu.
4: La calor ens ha fet avançar entre dues i tres setmanes la barema, perquè la maduració del raïm ha anat molt més ràpida del que esperàvem, però bé, no deixa de ser un simple control i està a sobre del raïm i l'enòleg, quan ha sigut el moment ideal, ha dit el dia i, per tant, era el dia ideal per collir el raïm.
3: Més enllà d'adaptar-se al canvi climàtic, el vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum, perquè és més fresc i amb menys alcohol, i això fa que agradi més.
4: És un avantatge que ara, sobretot a la gent jove, que tenim una tendència que es comencen a dir aquests vins tan durs que estem acostumats a veure la gent gran, doncs la gent jove no els agrada, doncs ens hem trobat que a la taula de casa el vi blanc i el vi negre, quan el posem a taula, se'n va tot cap a la banda del jovent, perquè els encanta. Vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable a veure i molt aromàtic.
3: A més de tot això, aquest projecte d'Estamariu suposa la recuperació de les vinyes a la zona més d'un segle després i vol servir perquè, com

0: defensa la Fundació, tothom que ho vulgui es pugui quedar a l'Alt Urgell.
1: I a més, ho intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
0: També per això, el miler d'ampolles del Vicadino, que es començaran a vendre l'any que ve, només es podran trobar a botigues i restaurants de la comarca.
2: La Garrotxa vol ampliar la xarxa de transport públic per connectar diferents punts de la comarca. Ja ha preparat 9 estacions i ara reclama a la Generalitat una nova línia de bus que permeti arribar a diversos municipis i també a espais naturals sense necessitat d'agafar el cotxe. Berta Artigas Fontàs.
3: La Garrotxa ja té des de fa 3 anys una línia que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses i que facilita, per exemple, arribar fins a la Fageda d'en Jordà amb transport públic. Ara el Consell Comarcal vol fer un pas més i ha demanat al govern una nova línia que uneixi Olot amb municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca i també amb diferents espais naturals. Per això ja ha adequat 9 estacions noves, ho explica el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés.
4: 9 àrees de recepció de visitants per tal que la gent que arriba a la comarca pugui deixar el vehicle i es pugui moure amb transport públic i alhora també el públic local, els ciutadans i ciutadanes de la comarca, doncs també tinguin aquest avantatge de desplaçar-se amb transport públic.
3: La línia que ja funciona té un preu de 2 euros amb un bitllet que es pot utilitzar durant tot el dia les vegades que es vulgui. Segons Danés, l'objectiu és facilitar la mobilitat a la comarca i fomentar l'ús del transport públic tant entre els visitants com entre els veïns de la Garrotxa.
2: El jaciment de la Boella, a la Canonja, al Tarragonès, compleix 20 anys de campanyes d'excavació amb l'extracció d'unes 300 noves peces de fauna i eines de fa un milió d'anys. A pocs dies d'enllestir els treballs arqueològics d'aquesta edició, el jaciment ha tornat a obrir al públic general. Anem a la Canonja, Ariadna Escoda.
5: El jaciment del barranc de la Boella es divideix en dues seccions, la Cala 1 i la Mina. La feina dels professionals de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social s'ha concentrat en aquests dos espais, on al llarg de 2 dècades han fet troballes de gota a gota que han permès desgranar la història del Plistocè inferior.
6: Tenim indicis d'un os de rinoceront a la Cala 1. Aquí hem trobat una dent d'hipopòtam. Anem trobant restes d'animals. També trobem altres animals, cèrvids, cavalls. Aquests són els més comuns, de fet, a tots els jaciments plistocens de la península Ibèrica.
5: És la investigadora Palmira Saladier, qui també és codirectora de les excavacions arqueològiques. Assegura que en aquest jaciment hi ha feina per a les pròximes generacions d'arqueòlegs.
6: A vegades socialment se'ns apreta una miqueteta, no? Per què no trobeu més coses? Bé, perquè també les hem d'estudiar, s'han de restaurar i les peces s'han de treure amb molta cura. És a dir, si aquí anem molt de pressa, és possible que moltes de les petites peces que ara estem trobant no les veiéssim. Llavors, és un treball lent. I el que sí sabem és que hi ha com a mínim 2 punts més que són molt rics en fòssils. Llavors, això és el que ens dona una projecció en el temps per temps.
5: Aquest dissabte s'ha fet la tradicional jornada de portes obertes al públic, coincidint amb els últims dies de la campanya arqueològica de l'equip de l'IPES, qui explica i mostra els detalls que s'amaguen entre les restes d'animals i eines d'un milió d'anys enrere.
2: Esport. Amb Alfons Gorina, bona nit.
7: Bona nit, molt esport en directe a aquesta hora perquè estem pendents de la primera jornada de la Lliga ACB i del debut del Barça al Palau Blaugrana contra l'Eima Corunya. Allà tenim l'Ernest Macià seguint aquest partit. Ernest, bona nit.
8: Què tal, bona nit. Partit que ha arribat al descans 52-47. El Barça guanya de 5 punts en un partit on està brillant, sobretot... Oleg Balcerovski amb 12 punts, 3 rebots i també l'aportació de jugadors de rotació com Juan Núñez, que ha fet 5 assistències, un jugador que no va tenir moments l'altre dia. Ha jugat també Agustín Oval, que tampoc havia jugat, i en general podem dir que s'està repartint molt el minutatge. 8 punts a Tyrese Martin amb un 9 de valoració. Un altre dels exemples que aquest Barça avui es pren al partit per donar minuts i fer descansar l'Eurolliga, ja que la setmana que ve el Barça té doble partit, el dimarts i el divendres. A destacar del cantó coruñés, que és un equip entrenat per Carles Marco, tècnic català, on Dida Cuevas, amb 7 punts i 2 rebots i 2 assistències, està sent el jugador més destacat dels dos catalans que té. Recordem, doncs, que aquest Corunya puja de la Lliga ACB i que també té el català Guillem Jou, que avui no ha fet cap punt, però que ha jugat ja 4 minuts i mig. És a punt de començar la segona part d'un Barça que en la primera jornada busca la primera victòria.
7: Gràcies, Ernest. I en futbol estem pendents del partit a Wembley entre les seleccions d'Anglaterra i Espanya de la Lliga de les Nacions. Ho està seguint el Roger Bosà. Roger, bona nit.
9: Bona nit. Ara mateix, al minut 5 de la segona part, perd la selecció espanyola, guanya Anglaterra, que ha fet 2 gols en 5 minuts. Al final de la primera part, gol d'un blaugrana, Anthony Gordon, que ha aprofitat un contraatac, s'ha plantat sol de Benoni Simón i ha resolt molt bé amb la dreta, i també gol de Harry Kane abans del descans, també ha rematat amb el cap, la rematada l'ha desviat Marco Corella, el català del Real Madrid, i ha fet el 2-1. Abans, a l'inici de la primera part, a l'inici del partit, havia marcat Lamine Yamal amb la selecció espanyola, al minut 2, gol de Lamine, que ha aprofitat una vedada de Marc Gay, li ha pispat la pilota, s'ha plantat sol davant Trafford i ha fet el primer gol del partit. Ara mateix, minut 5, com dèiem, de la segona part, Anglaterra 2, Espanya 1. Finalment, per cert, han estat 4 els jugadors del Barça titulars avui amb la selecció espanyola. Lamine, Cubarsí, Rodri i Dani Olmo havien de ser 5, però ha caigut de l'11 Eric García, que ha sentit unes molèsties a l'escalfament, molèsties al genoll esquerre, pel que ens diuen des de la Federació Espanyola només són molèsties i demà li faran proves.
7: Gràcies, Roger. I encara en futbol, a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. D'aquesta jugadora n'ha parlat l'entrenador blaurana Pere Romeu.
10: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
7: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
11: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
7: Encara a la Lliga F, el Badalona ha perdut per 0-1 contra el Granada en un partit jugat al Municipal de Palamós amb un gol que ha arribat en el temps afegit.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 al camp del filial del Celta i a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. També en bàsquet, a banda del Barça, avui ha debutat a la Lliga CB el Manresa, que ha perdut a la pista del Bilbao per 107-92. Aquest diumenge juguen la resta d'equips catalans, el Breogán Penya a les 12, el Girona Múrcia a les 5 i el València Lleida a les 6.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Amb motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli continua liderant la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
12: 3CAT Info.
7: I ara estem pendents d'aquest partit de la Lliga de les Nacions entre les seleccions d'Anglaterra i d'Espanya perquè hi ha penal a favor d'Anglaterra a Wembley. Recordem, 2-1 a favor dels anglesos i ara hi ha penal que llançarà Harry Kane. I Harry Kane que el falla, l'estavella al travesser, per tant no puja el 3-1 al marcador. I un últim resultat en directe, a la Lliga Sobal, està jugant el Granollers a la pista de l'Alacant i està guanyant de 8, 27-35, quan queden 8 minuts pel final del partit.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 10. Milers de persones s'han manifestat aquest vespre al centre de Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen i per exigir al govern espanyol que aprovi mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Ara el sindicat de llogateres fa una crida a acampar a la Puerta del Sol. Sumar amenaça de no participar dimarts al Consell de Ministres si el PSOE no hi porta un decret d'habitatge amb mesures concretes. El govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions dels migrants que encara queden a Ceuta. Permetria expulsar-los d'Espanya fins i tot si han tramitat una petició d'asil. Avui unes 20.000 persones s'han manifestat a Madrid per demanar eleccions anticipades i que es jutgi Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria. Ha tingut el suport del PP i Vox. Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones i el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la intel·ligència artificial. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. Bany de masses de Lleó 14 a França. El papa ha oficiat avui una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant de 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. La policia ha detingut 2 homes a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I està en marxa la gala d'entrega de premis del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Acabem de saber que la britànica Tender Loving Care ha guanyat la Conxa d'Or.
0: Esports.
1: A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño, un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. A la segona divisió, Celta de Vigo B, 1, Sabadell 1. I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. I en motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i a Isaac Hadjar tercer. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat 5è. I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser fresca, si bé en alguns punts de la meitat sud de la costa la mínima es mantindrà una mica per sobre dels 20 graus. Humitat elevada i alguna boira baixa al prelitoral. Diumenge començarà amb alguns núvols al litoral i capes de núvols prims a l'interior. A la tarda hi haurà més nuvolositat.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 10 de la nit. La manifestació d'aquesta tarda a Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a la ciutat a qui van expulsar del seu pis, ha acabat amb una acampada a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres, ara ho sentim, ha fet una crida a continuar amb la protesta i a passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
2: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge.
3: ¿Dónde está?
2: es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el Reial Decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
2: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
4: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
2: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Doncs precisament Sumar amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatges amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE, ara ho deia l'Alba, negocia a contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava avui el ministre socialista Òscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso. Porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en 4 ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 7 minuts de les 10 de la nit i a aquesta hora hem d'anar en directe cap a Sant Sebastià perquè Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Pel que fa a les produccions catalanes, 5 minutos más ha guanyat el premi al millor actor de repartiment. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit. Doncs sembla que no tenim a punt aquesta connexió. Intentarem recuperar-la tan bon punt sigui possible. Mentrestant, seguim destacant altres qüestions de l'actualitat i us expliquem que el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. Es calcula que a la ciutat autònoma encara hi queden uns 10.000 migrants i almenys 2.500 haurien fet una petició de protecció internacional. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar gaires detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
1: El PSOE ha respost a la manifestació acusant el PP de fer seguidisme a l'extrema dreta i de girar l'esquena als problemes socials del país. La marxa ha estat convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, promoguda per l'exdiputat de Ciutadans, Marcos de Quinto, i el cofundador de Vox i expresident del PP català, Aleix Vidal Quadras. Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol Pedro Sánchez i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia literalment: Salvem el Valle de los Caídos.

0: Passant 9 minuts de les 10 de la nit, com dèiem, hem d'anar en directe cap a Sant Sebastià perquè Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
1: Hola, bona nit, ara sí. La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
2: Hello, San Sebastian, and greetings from New York. I'm so sorry I can't be with you. What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for the Golden Shell. Thank you, and love to everybody.
1: Com sentíem, el director Mike Lee i guionista també d'aquesta pel·lícula agraïa el premi, que ha estat un gran honor rebre'l, ho deia des de Nova York, on està ara desplaçat, i sobretot agraït aquesta calorosa acollida de la pel·lícula que ha dirigit la seva última, com us dèiem. El premi de millor actriu és ex aequo, amb la noruega Astakama August, per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong, del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el Premi Especial del Jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vaimu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
3: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
1: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors s'estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
4: Él decía que no crear para él era la muerte y que creaba por el amor de la gente, porque necesitaba que la gente le quisiera. Y es algo que nos pasa a nosotros también. Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
5: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
1: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
0: És el Marc Garriga, en directe des de Sant Sebastià. Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Fins ara.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De seguida serà un quart d'11 de la nit. Continuem repassant l'actualitat a 3CAT Info. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
7: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència intel·ligència artificial en l'armament. I aquest advertiment alarmant que ara sentíem de Bill Gates sobre els perfils de la intel·ligència artificial busca, segons alguns experts, esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar l'autoregulació del sector. Així ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
8: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnologies han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra desconfiat.
8: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar. Hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: Ara és 11:15.
6: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
9: El temps anirà canviant els propers dies, la calor anirà disminuint, arribaran algunes pluges, que també convé, aquest setembre ha estat molt sec, podríem dir que a tres quartes parts de Catalunya, en canvi hi ha unes zones on hi ha hagut veritables aiguats fa una setmana enrere o fa dues. Van ser dies molt concrets i, com aquell qui diu, en dues, tres, quatre hores va caure el cel amb més de 80 o 100 litres per metre quadrat. Però, en general, hi ha molts llocs amb sequera. Atenció, doncs, perquè els núvols aniran incrementant-se aquest diumenge, després d'una nit relativament serena, però amb humitat. Notem més humitat. Això vol dir que també, tot i que la temperatura baixa una mica, si ens movem notarem més xafogor, especialment a la costa i al prelitoral, a cota baixa de l'interior. Un diumenge, doncs, variable, mig ennubulat. Al matí, estones de cel carregat de núvols cap a la costa sud, cap a l'Ebre. Més clarianes al nord de Lleida, en punts del Pirineu. Aquí hi haurà estones de sol, ressol, núvols prims. Aquests núvols prims cada cop més espessos a partir del migdia. I tot indica que la tarda pot estar una mica més ennubulada. Tarda, vespre, caure alguna gota, algun plogim cap a la costa Brava, l'Empordà o punts de Girona. Ben poca cosa. El canvi seria més factible o ho notarem més de cara a dilluns, dimarts, i s'aniria refermant dimecres i dijous. Cada dia tindrem ruixats. Els de dilluns, més aviat litoral i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Delta de l'Ebre. No descartem el sud de Lleida. Dimarts, a més indrets, podrien ser més intensos cap a la costa central i costa sud. Dimecres, xàfecs. Dijous, alguna tempesta localment intensa, novament al litoral i prelitoral.
6: 3Cat Info.
10: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable. Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: 3Cat Info. Passen 17 minuts de les 10 de la nit. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí a 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president dels Estats Units justifica aquesta negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del seu vicepresident, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat als Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa. Sergei Lavrov també ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. I encara sobre els Estats Units, la Casa Blanca ha exclòs avui la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba només 48 hores després que un jutge obligués Donald Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i també altres mitjans que havia vetat. El president nord-americà ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió d'aquest mitjà.
11: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En 2 anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Donald Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives que es faran als Estats Units d'aquí a 5 setmanes. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però que el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Donald Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de la riuada mortífera que hi va haver fa un mes. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales, avui fa un mes de la gran riuada que va motivar la caiguda d'un gran bloc de gel sobre un llac. La responsable de l'ONG d'Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència que diu han evitat epidèmies.
14: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
0: I a França, més de 500.000 de persones han aclamat avui el Papa Lleó XIV al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. París, Isabel Galí.
15: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Armée s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
16: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
15: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
17: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
18: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
15: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
0: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que han rescatat al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva pròpia família. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar aquesta dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. Les detencions es van fer el juliol. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i li van imposar un matrimoni amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i que va alertar de la situació i va permetre la investigació després de patir un intent d'homicidi per part dels dos detinguts que el van agredir amb una arma blanca i després van fugir.
13: Esports.
0: Alfons Gorina, bona nit.
11: Bona nit, esport en directe. Marxem al Palau Blaugrana, on s'està jugant el primer partit de la Lliga CB del Barça de bàsquet contra el Coruña, i ho està seguint l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
19: Què tal, bona nit. Som a 2 minuts perquè acabi el tercer quart d'aquest partit. El Barça està obrint forat, ara mateix guanya de 8 punts, 77-69, un partit que ha anat conduint alhora que fent rotacions a la banqueta, fent rotacions entre els jugadors, tot molt repartit, perquè recordem que la setmana que ve hi ha 2 partits a Eurolliga i venim justament d'un partit contra l'Efes, justament el debut de l'Eurolliga fa 48 hores al Palau. D'avui destaca l'anotació d'Oleg Balcerovski, que s'ha vist beneficiat per les assistències de Juan Núñez, que n'ha fet 6. És un jugador que, a més, ha notat molt a prop de cistella, sense error, els 7 tirs que ha llançat. També està molt efectiu Darío Brizuela, amb 13 punts, 3 per 3, 3 de 3 en tirs de 2, i també forçant personals, i a destacar també l'aportació d'altres jugadors que no tenen tants minuts, com per exemple Tyrese Martin, que ha fet ja 8 punts, o Joel Parra, que aquesta temporada ho està fent també molt bé a la Lliga CB, de moment ho estem veient, amb 12 punts de 18 minuts jugats. A punt d'entrar al tercer quart, el Barça ara mateix guanya de 5, 77-72.
11: Gràcies, Ernest. I també tenim en joc, parlem de futbol, ara l'Anglaterra-Espanya de la Lliga de les Nacions a Wembley. I ho està seguint l'enviat especial, el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
20: Bona nit. Ara mateix, al minut 80, guanya la selecció espanyola ara per 2-3. El tercer l'ha fet Mikel Oyarzabal al 75. Abans havia empatat Àlex Baena, després que Espanya anava perdent el descans 2-1 a la primera part. El primer gol l'ha fet Lamin Yamal, el davanter del Barça, després de pispar-li la pilota a Marc Gay i batre Trafford amb la cama esquerra, i ho ha capgirat Anglaterra. Anthony Gordon, un altre blaurana, ha culminat un contraatac i ha fet el segon Harry Kane amb una rematada de cap que ha desviat Marc Cucurella. Han estat titulars i encara juguen Cubarsí, Olmo, Rodri i Lamine Yamal. Pedri ha entrat al minut 70, ha estat suplent, i avui també havia de jugar i de titular Eric García, que ha sentit unes molèsties de l'escalfament, molèsties al seu genoll esquerre. En principi només són molèsties i demà li faran proves. Minut 81 ara mateix de partit aquí a Wembley. Guanya la selecció espanyola, Anglaterra 2, Espanya 3.
11: Gràcies, Roger. I per cert que la Lliga de les Nacions també està jugant un altre blaugrana ara mateix, el porter Livakovic, que està jugant amb Croàcia al camp de la República Txeca, i el resultat és de 1-2. Livakovic està titular quan queden uns 10 minuts pel final del partit. Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal.
13: 3CAT Info.
11: I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora el més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. D'aquesta jugadora, Maisa Baja, n'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
21: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
11: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
22: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista, i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
11: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada.
13: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1, i a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi.
20: Encara en bàsquet, a banda del partit que està jugant el Barça, ha jugat el Manresa, que ha perdut a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge juga la resta d'equips catalans. La Penya visita el Breogán a les 12, el Girona rep el Murcia a les 5 i el Lleida visita el València a les 6 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
2: 3CAT Info.
20: I a la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per un contundent 31 a 41. El Barça, encara en handbol, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, a 2:45, partit contra el Zamalek egipci.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 11:15 de la nit, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Milers de persones s'han manifestat aquest vespre al centre de Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen i per exigir al govern espanyol que aprovi mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. Ara el sindicat de llogateres fa una crida a acampar a la Puerta del Sol. Suma amenaça de no participar dimarts al Consell de Ministres si el PSOE no hi porta un decret d'habitatge amb mesures concretes. A més, també estem destacant que el govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions dels migrants que encara queden a Ceuta, permetria expulsar-los d'Espanya fins i tot si han tramitat una petició d'asil. Avui unes 20.000 persones s'han manifestat a Madrid per demanar eleccions anticipades i que es jutgi Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria. Aquesta protesta ha tingut el suport del PP i de Vox. I Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. A més, el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la intel·ligència artificial. I des d'ara fins a les 11 de la nit també us explicarem que a Catalunya s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que treballen en l'agricultura, la ramaderia i la pesca. A més, també explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu resistent i adaptat al clima mediterrani, també es veu força afectada pel canvi climàtic. Per això, una de les solucions són les vinyes d'alta muntanya. I passarem també per Castellolí, un poble de 670 habitants de l'Anoia, on des de fa una setmana tornen a tenir botiga. Feia anys que els veïns havien d'agafar el cotxe per anar a comprar Igualada. I en esports, què destacarem, Alfons?
1: Doncs que arrenca a l'últim quart al Palau Blaugrana en el partit de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el Corunya. Guanya de 6 el Barça ara mateix, 85-79. Derrota per l'altra banda del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Tenim en joc també, ja 5 minuts del final, el partit entre Anglaterra i Espanya a la Lliga de les Nacions. Guanya la selecció espanyola per 2-3. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió de peroné.
0: I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser fresca. Si bé en alguns punts de la meitat sud de la costa, la mínima es mantindrà una mica per sobre dels 20 graus. Humitat elevada i també alguna boira baixa al prelitoral. Diumenge començarà amb alguns núvols al litoral i capes de núvols prims a l'interior. A la tarda hi haurà més nuvolositat. I com diem, la manifestació d'aquesta tarda a Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de la ciutat a qui van expulsar dimecres del seu pis, ha acabat amb una acampada a la Puerta del Sol.
2: Compañeros, compañeros, me están diciendo que hay gente que ha acampado al sol. Me están diciendo que hay gente.
0: Com sentim, el sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i a passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot això, el govern espanyol també treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. Es calcula que a la ciutat autònoma encara hi queden uns 10.000 migrants i que almenys 2.500 haurien fet una petició de protecció internacional. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso. Y por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
0: Tot plegat avui que la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid, que ha tingut el suport del PP i de Vox. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han participat en una marxa en suport a Ceuta i a la integritat territorial espanyola. El manifest demana la militarització de la ciutat autònoma, l'expulsió al Marroc de tots els migrants que van entrar a finals de juliol i també que es convoquin eleccions generals anticipades.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que pot comportar.
8: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal un control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en armament.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les associacions de víctimes de la Dana al País Valencià s'han manifestat aquesta tarda a Alacant per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. La concentració s'ha fet davant de la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat quan falta un mes per commemorar el segon aniversari d'aquesta tragèdia en què, recordem, van morir 232 persones. Centenars de persones, juntament amb entitats socials i també sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i cartells amb missatges com ni oblit ni perdó, també una fotografia gran d'Amazon vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre del 2024, Mariló Gradolí, retreu a Amazon que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació. El missatge és alert. 20 minuts i seran les 11 de la nit. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i també va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i també lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que, com dèiem, dos agents van acabar ferits lleus. La investigació va determinar que la moto havia estat robada aquella mateixa tarda al barri de Sant Narcís i la policia municipal va poder localitzar-ne la propietària, que es va personar a la comissaria per presentar denúncia. I l'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte, ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus, són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat Sa i Estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Rècord d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca al mes d'agost. Hi ha gairebé 61.200 persones que es dediquen a aquestes activitats, una xifra que suposa un màxim històric segons les dades de l'IDESCAT. En un any el nombre de treballadors ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions posa de manifest la capacitat del sector primari per generar activitat econòmica. També evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i en la generació d'ocupació, especialment en zones rurals. I ara parlem de la vinya, que tot i ser un cultiu resistent i adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Una de les solucions són les vinyes d'alta muntanya, que busquen temperatures més suaus i més aigua. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell, on aquesta setmana han acabat la barema a més de 1.300 metres. Ens ho explica des d'Estamariu Joaquim Albalater.
10: La calor, la sequera i les plagues afecten el procés de maduració de les vinyes, fan baixar la producció i alteren el gust del raïm i, per tant, del vi. Per això, cada cop els viticultors pugen més amunt per buscar menys calor i més humitat. A Estamariu, a l'Alt Urgell, l'any que ve començaran a vendre el vi Cadino, que surt d'unes vinyes a 1.365 metres. Són de les més altes de la península Ibèrica. David Planas és el vicepresident de la Fundació Planas Corts, que impulsa el projecte, i Joan Pagès, el viticultor que gestiona els ceps.
11: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi.
12: El clima, el que és les temperatures diurnes no són tan altes, el vespre baixen més, això permet que la maduració del raïm sigui molt més rodona, molt més homogènia, i els vins poden sortir molt més rodons.
10: Però tot i això, aquest any han hagut d'avançar la barema per la intensa calor de l'estiu.
11: La calor ens ha fet avançar entre 2 i 3 setmanes la barema, perquè la maduració del raïm ha anat molt més ràpida del que esperàvem, però bé, no deixa de ser un simple control i està a sobre del raïm, i l'enòleg, quan ha sigut el moment ideal, ha dit el dia, i per tant era el dia ideal per collir el raïm.
10: Més enllà d'adaptar-se al canvi climàtic, el vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum, perquè és més fresc i amb menys alcohol, i això fa que agradi més.
11: És un avantatge que ara, sobretot a la gent jove, que tenim una tendència que es comencen a dir aquests vins tan durs que estem acostumats a veure la gent gran, doncs la gent jove no els agrada, doncs ens hem trobat que a la taula de casa el vi blanc i el vi negre, quan el posem a taula, se'n va tot cap a la banda del jovent, perquè els encanta. Vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de veure i molt aromàtic.
10: A més de tot això, aquest projecte d'Estamariu suposa la recuperació de les vinyes a la zona més d'un segle després i vol servir perquè, com defensa la Fundació, tothom que ho vulgui es pugui quedar a l'Alt Urgell.
11: I, a més, ho intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya, i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
10: També per això, el miler d'ampolles del vi Cadino, que es començaran a vendre l'any que ve, només es podran trobar a botigues i restaurants de la comarca.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: Ara són 3:15 de la nit.
0: El temps.
5: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
6: El temps anirà canviant els propers dies, la calor anirà disminuint, arribaran algunes pluges, que també convé, aquest setembre ha estat molt sec, podríem dir que a 3/4 parts de Catalunya, en canvi hi ha unes zones on hi ha hagut veritables aiguats,

0: cap a la costa sud, cap a l'Ebre, més clarianes al nord de Lleida, en punts del Pirineu. Aquí hi haurà estones de sol, ressol, núvols prims, aquests núvols prims cada cop més espessos a partir del migdia. I tot indica que la tarda pot estar una mica més ennuvolada, tarda, vespre, caure alguna gota, algun plogim cap a la Costa Brava, l'Empordà o punts de Girona, ben poca cosa. El canvi seria més factible o ho notarem més de cara a dilluns, dimarts, i s'aniria refermant dimecres i dijous. Cada dia tindrem ruixats. Els de dilluns, més aviat litoral i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Delta de l'Ebre. No descartem el sud de Lleida. Dimarts, a més indrets, podrien ser més intensos cap a la costa central i costa sud. Dimecres, xàfecs. Dijous, alguna tempesta localment intensa, novament al litoral i prelitoral.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Las palmas arriba, todo el mundo arriba, vámonos. Y vamos a volar.
3: Y volar. Sentir que ya no queda veneno.
4: La Pegatina està actuant a aquesta hora a la platja del Bogatell de Barcelona. És un dels 14 espais musicals de les festes de la Mercè d'aquest any, Barcelona, Marc Ruiz.
5: Aquí la Pegatina, i això és una festa, han dit, en sortir a l'escenari, i quanta raó tenen. També ho saben els milers de fans que omplen la platja del Bogatell. Divertits, enèrgics i clàssics, com sempre, han arrencat amb Siempre nos tienes aquí i la seva mescla d'escà, rumba i ritmes tropicals amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, arriben amb els temes No sota el braç del disc Fuegos de Barrio, publicat a l'abril, tot i que no estan faltant cançons de la seva extensa carrera. Abans, Al·lèrgiques al Polen han escalfat l'escenari amb un pop-punk amb molta energia. Només entrar en escena ja han llançat un acord distorsionat abans d'agafar qualsevol dels sis instruments. I han fet vibrar els fans amb hits com Poeta Modernet, Més viva que mai, o Que sí que no, i col·laboracions com la de Venus, a la versió elèctrica del Paraules d'amor del Serrat, i Pep Velasco, de Ficaflaues, per cantar Lololó. També han aprofitat per avançar alguna de les cançons del nou disc, Un amor amb mi, que publicaran el 16 d'octubre i presentaran a les Rasmatàs el 13 de febrer, i que tindrà cançons com PVP, que recorda Wet Leg, o Apocalipsis Now, una crítica a la massificació turística de Barcelona. Els concerts al Bogatell continuaran amb Love of Lesbian i Svetlana.
4: La Garrotxa vol ampliar la xarxa de transport públic per connectar diferents punts de la comarca. Ja ha preparat nou estacions i ara reclama a la Generalitat una nova línia de bus que permeti arribar a diversos municipis i espais naturals sense necessitat d'agafar el cotxe. Berta Artigas Fontàs.
6: La Garrotxa ja té des de fa 3 anys una línia que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses i que facilita, per exemple, arribar fins a la Fageda d'en Jordà amb transport públic. Ara el Consell Comarcal vol fer un pas més i ha demanat al govern una nova línia que coneixi Olot amb municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca i també amb diferents espais naturals. Per això, ja adequat, 9 estacions noves, ho explica el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés.
7: 9 àrees de recepció de visitants per tal de que la gent que arriba a la comarca pugui deixar el vehicle i es pugui moure amb transport públic i alhora també el públic local, els ciutadans i ciutadanes de la comarca, doncs també tinguin aquest avantatge de desplaçar-se amb transport públic.
6: La línia que ja funciona té un preu de 2 euros amb un bitllet que es pot utilitzar durant tot el dia les vegades que es vulgui. Segons Danés, l'objectiu és facilitar la mobilitat a la comarca i fomentar l'ús del transport públic tant entre els visitants com entre els veïns de la Garrotxa.
4: I ho hem explicat al sumari. Des de fa una setmana, a l'Anoia, al poble de Castellolí, torna a tenir una botiga. Pels seus 670 habitants han estat molts anys fent 10 quilòmetres en cotxe fins a Igualada per comprar el més bàsic. Un problema que tenen molts pobles petits, on els ajuntaments moltes vegades han d'implicar fins i tot econòmicament per trobar una solució. A Castellolí van fer una convocatòria pública per trobar algú que volgués tornar-se a posar al davant de Cal Paret, la històrica botiga del poble. El van trobar i ara Cal Paret torna a estar obert. Aquesta setmana els ha visitat la nostra corresponsal, la Montse Gené Ribó.
8: Soc al carrer principal de Castellolí, l'Avinguda de la Unió, on Cal Paret ha tornat a la vida. Aquella convocatòria que ara deies va aconseguir 57 candidats i de tots es va seleccionar la Sandra Safont de Matadepera, que ja s'ha posat darrere el taulell i comença una nova vida a Castellolí amb la seva família. L'anem a conèixer.
9: Bon dia, benvingut a Cal Paret.
8: Moltes gràcies. Que bé, no?, veure una botiga amb vida.
9: Fa patxoca, sí.

0: És una satisfacció veure el poble que ja comença a venir cap aquí, que ja comença a tenir vida, això. Comença a ser el centre neuràlgic del poble, que era l'objectiu. És com un somni fet realitat. És una mica tornar una mica això, als orígens, al territori, al poble, el coneixes tots.
1: Aquí tens productes d'aquí del Parc Agrari, de Montserrat...
0: Sí, intentem tenir productes del Parc Agrari de la Conca d'Òdena, del Parc Rural de Montserrat, i el que volem, doncs, és això, intentar donar suport a tots els productors locals, propers, perquè ens hem d'ajudar entre tots nosaltres.
2: Peta, pernilós, pastanaga, fruita, que més hi ha, a part de kiwis, préssecs... Ah, sí, mitja dotzena d'ou.
0: Tens els vermells, que són més grossos, i els més palets, que són els alts. Aquí tens, reina.
2: Molt bé. Quan és?
0: 13,69, sisplau.
1: Què li sembla que ara tingui botiga aquí?
2: Mira, és el segon dia que compro i de moment bé. És una comoditat tenir-ho tan a prop.
1: Perdoni, bon dia. Com es diu vostè?
3: Isabel.
1: Què?
3: Contenta. Perquè realment feia falta. Hi ha gent que no van en cotxe i per ells encara és més necessari.
1: Doncs endavant. Gràcies.
0: Entra i xafardeja. Així aniràs ubicant i veuràs tot on està. I tu mateixa. I qualsevol cosa, aquí estic. Jo, com sempre us dic, tinc les orelles ben obertes per agafar tot.
3: El meu net va fer un suggeriment, però si no has de portar, no ho portis. Em va dir, iaia, no hi ha xutxes.
0: Tens raó, no hi ha xutxes, però està apuntat a la llibreteta.
1: Ai, em sembla que et conec, eh?
4: Sí, Joan Serra, l'alcalde de Castellolí.
1: Ja m'ho semblava. Molt content, no?
4: Sí, avui és un dia de molt goig, veure la botiga plena, tothom comprant. És una mica l'essència del que buscàvem, no? Que la gent tingués proximitat i tingués un lloc on anar a comprar, que fins fa molts anys això no era possible.
1: Ha hagut de sorgir des de l'Ajuntament perquè no hi havia una iniciativa privada que s'atrevís.
4: No, de fet, no hi ha hagut cap proposta en els últims 15 anys en aquest sentit i, per tant, nosaltres ens hem bellugat per fer-ho possible. Començarem a no pensar en tindre un congelador i fer servir més la nevera i el menjar diari.
1: Molt bé, moltes gràcies, alcalde.
4: I aprofitaré i compraré una mica de tomàquet d'aquí, de la Conca d'Òdena.
1: Doncs endavant.
5: Adéu-siau, gràcies.
0: Gràcies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
9: 7 minuts i seran les 11 de la nit.
7: Esports.
9: Amb l'Alfons Gorina, bona nit.
10: Bona nit. Pendents de la recta final del partit que està jugant el Barça a la Lliga ACB en el seu debut aquesta temporada, i ho està seguint l'Ernest Macià des del Palau Blaugrana. Ernest Macià, bona nit.
11: Què tal? Bona nit. Últims dos minuts d'aquest partit. Veurem si acabem en aquest bloc informatiu. El Barça guanya i ara mateix sembla que guanyarà 112-95. Un partit amb molta anotació on els atacs s'imposen a les defenses i, de fet, el Barça, a més, imposa també l'excel, la rotació de jugadors que, per l'alta densitat de partits, comencen a tenir minuts. És el cas de Juan Núñez, 6 assistències avui, o també d'Agustí Noval, que ara mateix és en pista amb 2 punts, 2 recuperacions, 2 rebots i una assistència. El Barça, que com dèiem, reparteix molt els minuts i això fa que jugadors com Oleg Balcerovski acabi amb 21 punts, amb un 9 de 9 sense error i 6 rebots. Ha destacat també l'aportació de Joel Parra amb 12 punts, Tyrese Martin amb 13 o Kevin Patter amb 10. 114-95, a un minut i mig pel final d'aquest partit.
10: Gràcies, Ernest. I també estàvem pendents del final d'aquest partit de futbol a Wembley entre les seleccions d'Anglaterra i Espanya a la Lliga de les Nacions. L'ha estat seguint el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
12: Bona nit, victòria finalment de la selecció espanyola 2-3 en un partit entretingut. El primer gol l'ha fet Lamine Yamal, el davanter del Barça, després de pispar-li la pilota a Marguerí i batre Trafford amb la cama esquerra, i ho ha capgirat a Anglaterra amb un gol d'Anthony Gordon, un altre jugador del Barça que ha culminat un contraatac, i el segon l'ha fet Harry Kane amb una rematada de cap que ha desviat Marco Corella. La segona part, Alex Bain ha fet el 2-2 i Mikel Oyarzabal el 2-3 definitiu en aquest primer partit de la Lliga Lliga de les Nacions. Han jugat el partit sencer Cubarsí, Rodri i Lamine Yamal. Olmo, 80 minuts. Pedri, els últims 30. No ha jugat Fermín. I tampoc Eric, que havia de ser titular, però ha sentit molèsties de l'escalfament, unes molèsties al genoll esquerre. En principi, pel que ens diuen, només són molèsties i demà li faran proves.
10: Gràcies, Roger. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i de Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador del Barça, Pere Romeu.
13: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
10: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió al peroné.
14: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
10: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada en un partit jugat al Municipal de Palamós i amb un gol al temps afegit, un fet que ha molestat a l'entrenador del Badalona, Marc Ballester.
15: Volíem 10 de 15, és l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or. Així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del peron i volem acabar amb molt bones sensacions.
10: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a Balaïdos contra el filial del Celta, empat a 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat però que el gol local hagi arribat després d'una errada.
16: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
10: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Per altra banda, parlem de bàsquet, a banda del partit que està acabant de jugar el Barça, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim a l'entrenador manresà Diego Campo valorant aquesta derrota.
17: Però aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
10: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix liderant la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. I al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. Aquest diumenge, la prova masculina.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 11. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació, el proper dimarts, del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem a Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero
0: que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Per això este màster se tiene que aprovar el decret automàticament.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, sumar amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut detalles.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona 0 pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge «És alert».
10: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament.
2: guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
11: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu a posar la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
1: I de la plana cultural d'estat que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
2: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
14: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
17: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
18: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
14: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
19: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
10: 3CAT Info.
1: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
20: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armés s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
21: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
20: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
22: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
23: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
20: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
0: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
1: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Herald, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
3: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
0: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
3: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
4: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
3: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Herald.
5: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
3: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
1: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
24: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
25: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio,
6: Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaurana Pere Romeu.
7: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
2: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
8: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
2: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
9: Més que enfadar-me, em sap malament. Em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
2: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra el Leima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
11: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
25: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
2: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
26: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
2: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la 1 la pista del Manzanares.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya pot, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixa d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
2: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
2: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
4: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
2: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
5: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
6: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
7: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
8: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulants ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte, el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
10: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
11: Bon dia. Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
12: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
11: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boaella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
13: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boaella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
14: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boaella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boaella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apresar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
13: Cada any, a les acaballes de la campanya anual d'excavació, es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
15: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que no es pari, que segueixi buscant-se.
16: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
17: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
13: Segons els investigadors, a la Boaella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.

0: de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
1: 3CAT Info. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
2: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
3: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
2: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
3: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona línia de Rumbus. La petició està feta.
2: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
1: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
4: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
1: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
5: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
6: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
5: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
1: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes

0: Esports.
1: Amb Alfons Gurí, no?
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maissa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
4: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
2: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
5: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
2: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
0: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
2: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
0: 3CAT Info.
2: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
2: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
0: 3CAT Info.
2: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
0: 3CAT Info.
2: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, 2:15, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12.
1: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació, el proper dimarts, del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem a Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'hospital a Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este màster se tiene que aprobar el decreto medical.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, Sumar amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
6: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
7: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
7: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
8: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
9: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
10: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge «És alert».
0: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
13: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
14: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
14: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
1: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
16: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
11: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
15: El premi de millor actriu és ex aequo, amb la noruega Astakama August, per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong, del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
17: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
18: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
19: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
20: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
18: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però, en general, ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre. Però cal dir que avui, en conjunt, tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i, per tant, canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i, progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
0: 3CAT Info.
1: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
22: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armés s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
23: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
22: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
24: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
25: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
22: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Els alemanys trien finalment Múnic, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnic, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
2: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
1: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Heralp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
3: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
2: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
3: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
4: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
3: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Heralp.
5: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
3: Per dir-li que tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
1: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
6: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
7: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
26: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio,
8: Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si, si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si, si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
7: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaurana Pere Romeu.
9: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
7: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
10: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
7: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
0: 3CAT Info.
7: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
12: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
7: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
13: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
7: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador Manresa, Diego Ocampo, parlant d'aquesta derrota.
14: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días, en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
7: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
26: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des de que segueixo ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
7: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
0: Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
7: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixa d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
1: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Desenes de persones passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
11: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
15: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
11: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
16: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto maricano.
11: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
17: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
18: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
19: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges de la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
20: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
1: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
2: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
1: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
4: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Fundació Planes Corts.
3: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, a la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
4: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
1: El jaciment de Boaella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
5: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boaella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
21: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boaella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boaella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
5: Cada any, a les acaballes de la campanya anual d'excavació, es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
22: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
23: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
24: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
5: Segons els investigadors, a la Boaella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
25: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però, en general, ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i, per tant, canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia,

0: Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
1: 3CAT Info.
2: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
3: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
4: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, a Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
3: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
4: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments, estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona línia de Rumbus. La petició està feta.
3: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
2: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
5: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
2: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
6: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
7: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
6: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
2: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hyatt. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
8: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
1: Maimanta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú, efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
8: El Maimanta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa

0: Esports.
1: Amb Alfons Gurí, no?
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y, obviamente, todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maissa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
4: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
2: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
5: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
2: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
0: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
2: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
0: 3CAT Info.
2: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
2: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
0: 3CAT Info.
2: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
0: 3CAT Info.
2: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, 2:45, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Es la una.
1: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas.
0: Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto medical.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: A tot plegat, Sumà amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
5: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
1: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar. Hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
1: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo, amb la noruega Astakama August, per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong, del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
14: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors s'estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
17: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
18: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
14: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
19: El temps.
1: Dani Ramírez.
20: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, un grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Preveiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida. Però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
19: 3CAT Info.
1: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
21: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armés ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
22: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
21: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
23: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
24: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
21: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
0: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
1: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Heralp, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
2: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
0: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
2: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
3: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
2: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Heralp.
4: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
2: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
1: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
5: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
11: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
25: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
11: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaurana Pere Romeu.
6: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
11: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
7: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
11: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
19: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
8: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
11: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra el Leima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
9: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
11: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
10: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
11: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
12: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera més il·lusiva des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
11: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
19: Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
11: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
1: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
13: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
14: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
13: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
15: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este màster se tiene que aprobar el decreto maticano.
13: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
16: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
17: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno libre.
18: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
11: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
1: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat Sa i Estalvi, un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
0: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
1: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
20: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació
3: Planes Corts.
4: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
3: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
1: El jaciment de Boaella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceron, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
21: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boaella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
22: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boaella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boaella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
21: Cada any, a les acaballes de la campanya anual d'excavació, es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
23: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
24: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
26: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
21: Segons els investigadors, a la Boaella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
19: El temps.
1: Dani Ramírez.
27: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure, en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida. Però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més...

0: especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
1: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, a les preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
0: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
1: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona línia de rumbus. La petició està feta.
0: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
2: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
3: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
2: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
4: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
5: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
4: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
2: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
6: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
7: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
6: El Mai Manta doncs afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al Celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Xacres, situat a la vall agrícola de

0: Pachacama.
1: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
2: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
3: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído llosas, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
2: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe. Mambo, mambo,
4: esports.
5: Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
6: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
6: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
9: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
6: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
4: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
10: Més que enfadar-me, em sap malament. Em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
6: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
4: 3CAT Info.
6: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
11: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
6: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
12: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición
0: es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
6: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
4: Trescat Info.
6: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
4: 3CAT Info.
6: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les dues.
1: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
1: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars